0: Ens en proposa uns quants per omplir el que resta d'estiu.
1: Us proposo llegir molt aquest estiu i fer-ho amb un llibre electrònic. Jo personalment era molt reticent, doncs per allò del romanticisme del paper, i des que el vaig descobrir fa 2 anys no me'l trec per res de la bossa en cap moment. És molt còmode per anar a la platja o a la piscina, per endur-nos el de vacances. No pesa i a més permet portar molts títols en molt poc espai. I per omplir-lo de contingut, la eBiblio, la Biblioteca Digital Pública de Catalunya. Bon estiu i bones lectures.
2: Doncs moltes gràcies, Eva. Una recomanació que, com heu pogut sentir, és de format, eh? No és de continguts. Ella aposta per l'e-book i després que cadascú triï segons els seus gustos. Així arribem a 2:15 del matí.

0: laboral molt cobejada. Només l'any passat, 2.900 alumnes es van matricular en aquest màster imprescindible per exercir com a docent. Informació d'Àlex Calatrava.
1: És una tendència que va a l'alça des del 2018, segons les dades del Departament d'Universitats i Recerca. Cada vegada més professionals decideixen introduir-se en el món de la docència a través del màster en formació del professorat de secundària obligatòria. En els últims 7 anys ha passat de 1.600 matriculacions a gairebé 2.900.
2: A principis d'octubre començaré el màster de formació de professorat amb l'especialitat de matemàtiques.
3: Ja contemplava la docència com una possible sortida professional.
4: Durant la carrera he vist que hi ha altres sortides, però he vist que no m'acaba d'agradar.
5: M'agradava molt la idea de fer classe i, a part, també per l'estabilitat econòmica, pel fet de ser funcionària.
1: Són Laura i Belén, graduades en matemàtiques i història, i ambdues han apostat pels màsters de professorat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un altre equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Un incendi que ahir al vespre va registrar la primera víctima mortal, un militar de l'UME. Va perdre la vida quan el vehicle amb què viatjava va volcar. Tres companys seus, també militars, van resultar ferits, un dels quals de gravetat.
6: Illa defensa que la solidaritat i la cooperació són essencials en moments d'emergència. En un missatge a la xarxa social X ha explicat que el nou equip de bombers catalans s'assumirà els recursos que ja hi estan treballant aquests dies. El president de la Generalitat ha volgut mostrar tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans.
0: L'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, preveu recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi entre avui i demà. Des de fa 5 dies, la recomanació als veïns és que no beguin ni cuinin amb aigua de l'aixeta perquè hi ha uns nivells molt elevats de manganès, un mineral que engrugueix l'aigua.
6: Les pluges dels últims dies han fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi, però l'Ajuntament continua recomanant als veïns evitar-ne el consum, tant per beure com per cuinar. El consistori té pendent fer les proves corresponents per assegurar que els nivells de manganès són els adequats. La previsió és que la normalitat torni entre demà i demà passat.
0: Ecologistes en Acció assegura que la pròrroga de la central nuclear del Maraz no ha d'alterar el tancament previst de les plantes atòmiques catalanes. L'entitat apunta que són situacions molt diferents, Gemma Alegrí.
7: Des de l'associació confien que les centrals nuclears catalanes tanquin tal com marca el calendari. Eloi Nolla és el coordinador d'energia d'Ecologistes en Acció en declaracions a Ser Catalunya.
8: Evidentment, no ens agrada, però no té per què representar ni molt menys acabar amb l'acord que es va assolir entre les elèctriques i l'Empresa Nacional de Residus sobre establir un calendari de tancament de les centrals nuclears.
7: Per a l'entitat, la pròrroga del Maraz és una manera de guanyar temps fins que hi hagi un canvi de govern a l'Estat.
0: I els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones que havia atès dit als espais naturals entre els mesos de juny i juliol. Entre les principals problemàtiques, l'accés de residus i soroll o banyar-se en llocs on està prohibit fer-ho. Pau Puig.
9: El dispositiu d'informadors ambientals l'integren unes 200 persones. Vigilen perquè l'accés als espais naturals, fluvials i protegits sigui responsable. També acullen i informen els visitants i són els encarregats de gestionar qualsevol incidència o emergència a espais naturals. En total, durant els mesos de juny i juliol, han atès a 394.000 persones. Segons ha informat el Departament de Territori, les problemàtiques que s'han detectat amb més freqüència tenen a veure amb aparcar fora dels espais habilitats, portar animals domèstics deslligats o infraccions relacionades amb el bany, principalment salts, i banyar-se a llocs prohibits. També destaquen l'accés de residus i de soroll.
0: Obrim ara una breu pàgina de successos. A Manresa ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via a la C37Z.
6: L'accident va tenir lloc ahir al matí. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle va sortir de la via i el conductor, que n'era l'únic ocupant, va morir. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: A Tarragona, els Mossos han detingut un home que robava propines en bars i restaurants.
6: Es tracta d'un home de 39 anys a qui han arrestat com a presumpte autor de 4 furts i a qui també se li atribueix un delicte de robatori amb violència i intimidació. Segons els Mossos, té una dotzena d'antecedents policials. Quan entrava als locals, l'home aprofitava per robar propines.
0: Digue-li tonto. 7:57 minuts del matí. L'Espanyol comença la Lliga de Primera Divisió amb una golejada contra el Llevant, mentre el Girona no va passar de l'empat en la seva estrena a segona. Joan Tejedor, bon dia.
10: Bon dia. Un doblet de Roberto a la primera part i un gol de Dolan al tram final van signar el 3-0 de l'Espanyol contra el Llevant, que amb només 4 partits disputats d'aquesta primera jornada ha permès als pericos dormir co-líders. Javi Hernández i Roger Hinojo del planter, que han tornat després de sessió, van ser dels més destacats i també van debutar 3 dels fitxatges, Calatrava, Unai Núñez i Marcos. El Girona, en canvi, tot i rematar el triple porteria i tenir molta més possessió i ocasions que el Leganés, va començar amb un empat a 1, salvat gràcies a un gol d'Abel Ruiz a l'últim minut, el que vol que sigui el camí de retorn a primera. El Sabadell, que torna a guanyar la categoria de plata, s'estrena aquesta tarda a les 7 al camp de l'Sporting de Gijón.
0: Avui a la nit al Festival Occident de la Cerdanya, Pablo López.
6: Que presenta El Niño del Espacio en concert, una gira que combina grans èxits i noves cançons.
0: Ara que per èxits, els de l'Aquí Catalunya Estiu, amb Laura Estrada pilotant tot un equip.
11: Molt bon dia, molt bon dia. Què tal?
0: Avui us veig molt ambientals, eh?
11: Una miqueta, és veritat, sí. De fet, si heu anat a la platja, no sé si heu tingut aquesta sort vosaltres, però potser heu notat que hi ha menys meduses. Llavors ens hem preguntat per què passa això i què ens diu de l'estat del mar. És per això que entrevistarem el biòleg marí Josep Maria Gili. També parlarem de terratrèmols, perquè n'hi ha hagut 4 en només 7 setmanes a diferents punts del món. Recordareu Venezuela, recordeu Colòmbia, Indonèsia, ara també a Espanya. Doncs en volem respostes amb l'investigador Jordi Díaz, que és sismòleg. A partir de les 9, Racó de pensar amb la Liliana Arroyo sobre els orígens fundacionals de la intel·ligència artificial que coneixem avui. Se sumarà a la conversa la investigadora i eminència Karina Gibert. I també ens posarem musicals nosaltres. Entrevistarem a la banda Girl Band, que es diu, banda tot formada per noies, d'al·lèrgiques al pol·len.
0: És que fins i tot la música és ambiental.
11: Fixa't, exacte.
0: També sí, trepitjant-se amb salut, però al·lèrgiques al pol·len.
11: Al·lèrgiques al pol·len.
0: Molt bé, Laura, doncs moltíssimes gràcies.
11: Fins ara.
0: Estarem pendents d'aquest Aquí Catalunya, que comença ara a les 8 a les freqüències de SER Catalunya, i aquí a la SER continua l'Hoy por Hoy. D'aquesta manera arribem ja a les 8 del matí.
11: Som les 8, bon dia.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És dilluns 17 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Un atentado, amigos. Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío.
2: Y un momento dado, pues bajó un coche muy rápido haciendo zigzag y cogiendo toda la gente.
3: No oblidem ni oblidarem mai les víctimes. Les 16 persones que van morir com a conseqüència dels atacs de Barcelona i Cambrils i les prop de 150 persones que van resultar-ne ferides.
4: El dia 17 d'agost, el més important són les víctimes, l'homenatge i la memòria a les víctimes. Això és el més important, són els protagonistes.
5: Què va passar? Per què el van redactitzar? Quins factors van intervenir? Per què aquestes persones i no unes altres? Totes aquestes preguntes són rellevants perquè nosaltres...
0: Avui fa 9 anys dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. 16 persones van morir. 9 anys després encara hi ha preguntes sense resoldre i carpetes per tancar. De fet, una de cada 3 víctimes del 17 d'agost continua sense ser indemnitzada. Aquest matí Barcelona tornarà a recordar les víctimes en un acte d'homenatge i nosaltres hi serem per explicar-vos-ho.
6: Associar immigració con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
7: La señora ministra tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita.
0: Aquest cap de setmana centenars de persones han tornat a intentar creuar la frontera a Ceuta animades a través de les xarxes socials, però aquesta vegada les forces de seguretat marroquines sí que han frenat la seva entrada per la força. Ahir va desplaçar-se la ministra de Sanitat, Mònica García, que va reconèixer que el sistema està sobrecarregat però que segueix funcionant. El PP en reclama la seva dimissió.
8: A principis d'octubre començaré el màster de formació de professorat amb l'especialitat de matemàtiques.
9: Ja contemplava la docència com una possible sortida professional. Durant la carrera he vist que...
0: Us ho explica Ser Catalunya. El màster en formació de professorat que cursen els professionals que volen dedicar-se a la docència ha crescut gairebé un 80% en només 7 anys. Només l'any passat s'hi van matricular 2.900 alumnes. Ens situarem també al mar, perquè potser heu notat que aquest any hi ha menys meduses que anys anteriors. A què es deu i quina importància tenen les meduses al nostre ecosistema? Tot plegat quan aquest cap de setmana hem batut nou rècord de temperatures altes a l'Estartit, a casa nostra. En parlarem de tot plegat amb Josep Maria Gili, que és biòleg marí. Veneçuela, Colòmbia, Espanya i Indonèsia. 4 terratrèmols en menys de 2 mesos. Per això avui ens preguntem, és normal tanta activitat en tan poc temps? Repassarem els principals sismes de l'estiu i en parlarem amb el sismòleg Jordi Díaz. Al racó de pensar, a les 9, ens visita la Liliana Arroyo avui per fer un exercici d'hemeroteca interessant, que és com i qui va fundar les bases del que havia de ser la intel·ligència artificial que coneixem avui dia. Ens acompanyarà també la investigadora en aquesta matèria, la Karina Gibert. I a 9:15 entrevistarem al·lèrgiques al polen.
10: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
0: La girl band del moment, format per 6 noies, tenen publicats 4 àlbums. Avui venen a parlar de la seva música, la seva aposta i els seus plans de futur. Actuen, de fet, a Gràcia, aquest divendres. I acomiadarem el programa conversant amb en Quim Vilamajor, influencer amb síndrome de Down i autor del llibre Sento la vida amb un cromosoma de més. Però abans de tot això hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. A partir d'avui torna a pujar la temperatura, un ascens que farà que notem molta calor fins a mitjans de setmana. És molt probable que a partir de dijous la temperatura baixi de manera apreciable, però continuarà fent calor i les tempestes guanyin protagonisme. Però de moment, el més immediat, el que ens espera per avui, és bàsicament temps assolellat i amb temperatures que ja comencen a pujar i ho faran ràpidament. Tenim 26 graus a la ciutat de Barcelona de mitjana, 26 també a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Girona. Alguns núvols al matí a les comarques de Tarragona, però en general sol, i màximes de 30-35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a l'interior, apropant-nos als 40 de màxima a ponent, cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Amb aquesta calor, durant la tarda, vent de marinada fort i algunes tronades més localitzades que les darreres tardes als Pirineus i també a les muntanyes del prelitoral.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a les carreteres... Si agafeu el cotxe, us trobareu les retencions habituals als accessos a Barcelona, a la Ronda de Dalt per un carril tallat amb per obres, i a la 2 cap a Lleida també hi ha 2 quilòmetres de retencions. A Rodalies no consten incidències. I la banda sonora d'aquest dilluns és la del Resplendor. Han estat notícia aquests dies les bessones del Resplendor. Són germanes a la vida real, però no bessones. Es diuen Lisa i Louise. Resulta que després de la seva aparició a l'adaptació que va fer Kubrick del clàssic de Stephen King, van haver d'amagar-ho perquè no les deixaven inscriure's a escoles d'interpretació, perquè es veu que ja les consideraven professionals. Amb els anys, però, la Lisa va acabar estudiant literatura i la Louise és microbiòloga. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Ara són les 8 i gairebé 6 minuts. Avui fa 9 anys dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, on van morir 16 persones. 9 anys després, les famílies de les víctimes diuen que encara hi ha preguntes sense resoldre, qüestions que aquests darrers mesos ha abordat la Comissió d'Investigació del Congrés, pendent ara de les conclusions. Aquest matí, Barcelona tornarà a recordar les víctimes en l'acte d'homenatge, que enguany es farà a la plaça Sant Jaume, perquè la Rambla està en obres. Martí Oliver.
12: L'homenatge començarà a les 10 del matí amb un minut de silenci acompanyat d'una peça musical i de la lectura d'un poema de Miquel Martí i Pol. Hi assistirà les principals autoritats, però també hi haurà una protesta convocada per la plataforma Exigim Responsabilitats, que vol denunciar el que considera una manca de voluntat política de les institucions per arribar al moll de l'os dels atacs. Al Congrés encara hi ha en marxa una comissió d'investigació que està ara en la recta final. Junts i Esquerra hi sostenen que l'Estat va fallar en la prevenció, especialment en la gestió de l'imam Essati, un posicionament que estan negociant amb la resta de grups perquè quedi reflectit en les conclusions.
0: Tal dia com avui, d'ara fa 9 anys, la furgoneta que conduïa Younes Abouyacoub va protagonitzar un atropellament massiu. 13 persones van perdre la vida. Laura Pons.
13: Una furgoneta que va deixar aparcada al costat del mosaic de Joan Miró va creuar la Boqueria i va anar caminant fins a la zona universitària. Allà va apunyalar mortalment a Pau Pérez dins d'un cotxe que va robar, es va saltar el control policial i es va escapar poques hores més tard a Cambrils. Els Mossos van abatre a Mohamed i a Omar Ishami, a Said Alà, a Musa Ukabir i a Al-Hussein Abouyacoub. 5 persones que van impactar un Audi A3 davant del Club Nàutic de Cambrils i van acabar atropellant mortalment a la 16a víctima. 4 dies més tard, els Mossos van abatre Subirats el conductor de la furgoneta.
14: Portava una samarreta, per fora portava una camisa oberta. L'ha obert, ha dit, Alà és gran. Els Mossos han observat que portava el que semblava un cinturó amb càrregues explosives i els Mossos, en una actuació policial, doncs com està regulat, han fet ús de la seva arma de foc.
13: Josep Lluís Trapero, el major dels Mossos, explicava la mort de Younes Abouyacoub. La policia catalana donava així per dilamitada la cèl·lula terrorista.
0: Aquell atemptat va deixar morts, però també una onada de sospita i rebuig contra tota una comunitat. 9 anys després, aquest mateix reflex el tornem a veure ara davant l'arribada de menors a Ceuta. Han passat 18 dies des que entre el 30 i el 31 de juliol milers de persones van creuar fins a Ceuta desencadenant una crisi migratòria i humanitària que ha marcat l'estiu. Judit Casellas, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
15: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana centenars de persones ho han tornat a intentar.
15: Ara animades a través de les xarxes socials, però aquesta vegada les forces de seguretat marroquines sí que han frenat l'entrada per la força amb tot un desplegament de control al pas fronterer.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat aquest matí una reunió amb 8 dels seus ministres per abordar la situació a Ceuta. Veurem què en surt d'aquesta reunió. En tot cas, ja us podem avançar que avui està previst que la ministra Elma Saiz ofereixi 3 emplaçaments per instal·lar un campament provisional on puguin estar, almenys, una part dels immigrants que fa 3 setmanes que viuen al carrer o a les platges.
16: La idea és que els migrants que encara queden a Ceuta puguin estar en millors condicions. Ara bé, hi ha una dada rellevant i és que fins ara la ciutat o la delegació del govern ha rebutjat fins a 4 espais que el govern espanyol havia proposat per instal·lar-hi aquestes carpes. Veurem, doncs, què passa aquesta vegada, tot plegat després que a la platja del Trampolín desenes de migrants s'asseguessin amb pancartes demanant asil a Espanya, demanant no ser expulsats. Són moments d'aquesta manifestació. De la primera onada encara queden milers de migrants a Ceuta, la majoria també estan a Ceuta, i hi ha els serveis socials molt tensionats, s'allotgen a les platges i encara als carrers.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, que reconeix que la situació sanitària està tensionada, però nega que hi hagi un col·lapse. Ho va dir ahir, durant la seva visita precisament a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, bon dia, buenos días.
17: Buenos días. La visita de Mónica García, quinto ministrable en una semana, debía servir para acallar las voces de la calle y de los representantes sindicales cuando hablan de colapso, o simplemente era una impresión. La ministra lo negaba, aunque admitía que tensión sí que existía.
18: Sí que es verdad que hay lugares que están especialmente tensionados más que otros. Por ejemplo, la urgencia, la planta de medicina interna y algunos lugares de las plantas quirúrgicas están más tensionados que algunos otras áreas. Y, por supuesto, la atención primaria, que ha tenido que redoblar los esfuerzos y hacer un sobreesfuerzo por parte de los profesionales.
17: Tensión, elevación a nivel 1 de catástrofes y emergencias, 5.800 atenciones a migrantes desde el 30 de julio son algunas de las cifras. No obstante, se encargaba de repetir que no había sido necesario, entre otras medidas, acudir a otras autonomías para la llegada de profesionales. Aludía igualmente Mónica García a que asociar inmigración con enfermedad y con delincuencia es xenófobo. En la reunión con la ciudad del gobierno local pedía atender las demandas de los colectivos sanitarios y que además se tenga en cuenta que Ceuta está en peligro.
0: Elías Bendodo, del Partit Popular, demana la dimissió de la ministra de Sanitat perquè pensa que sí que hi ha un col·lapse sanitari, com també diuen des del Col·legi de Metges de Ceuta, però ella no té intenció de fer cap pas al costat.
7: La senyora ministra tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita.
18: No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí. Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas, sí.
0: La crisi a Ceuta, que també ha obert una nova batalla entre el Partit Popular i el govern espanyol al Senat.
16: Els de Feijó mantenen a l'agenda d'avui la compareixença del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per donar explicacions sobre Ceuta, malgrat que el ministre ja ha dit que no hi anirà. Amb quin objectiu fan, doncs, per evidenciar que, de moment, el govern no vol donar explicacions en seu parlamentària sobre aquesta crisi migratòria.
0: La compareixença d'Álvarez és l'únic punt en l'ordre del dia d'avui al Senat, on, recordem, el Partit Popular hi té majoria absoluta.
16: Sí, exacte, i la idea és demostrar públicament que Álvarez avui no donarà explicacions a la Cambra Alta, com tampoc ho van fer la setmana passada el ministre Marlaska, ni de moment tampoc té intenció de fer-ho Margarita Robles.
0: Ara són les 8 i 12 minuts. Si aquest estiu heu tingut l'oportunitat d'anar algun dia a la platja, a banyar-vos al mar, potser us ha cridat l'atenció que aquest any hi ha menys meduses que anys anteriors. I no és només una percepció, ho confirmen, per exemple, aplicacions dedicades a informar de la presència de meduses, que aquest any en són menys que en temporades passades.
19: Des de Proactiva Open Arms, que vigilen una vintena de platges catalanes, confirmen que també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Fixeu-vos-hi, entre maig i juny del 2025 en van atendre 1.800 i enguany no arriben a les 600.
0: I tot això contrasta amb la temperatura del mar Mediterrani, que cada any va més a l'alça.
19: Divendres passat, l'aigua de l'Estartit va assolir els 27,77 graus, gairebé 5 graus per sobre del que és habitual. Es tracta del valor més alt de la sèrie continuada iniciada el 1974. A més, entre el 4 i el 8 d'agost, l'aigua del mar de les Illes Balears va arribar als 33 graus. És una dada rècord.
0: I a aquesta hora podem saludar en Josep Maria Gili, biòleg marí, expert en la matèria. Bon dia, Josep Maria.
20: Bon dia a tothom.
0: Que hi hagi menys meduses, què ens indica?
20: Bueno, que algo no va gaire bé, la veritat. Igual que fa unes dècades, quan arribaven grans quantitats de meduses, alguns anys, dèiem que això és un missatge que ens enviava el mar, perquè el que venia a dir és que estàvem, diguem-li, extraient del mar els peixos i altres organismes que se les mengen. Ara que no n'hi hagi, elles que són capaces d'aguantar condicions quasi extremes, també és un altre missatge que realment algo no estem fent bé. I això és degut a la temperatura, òbviament.
0: Quin paper tenen les meduses dins l'ecosistema? Per què hi han de ser?
20: Hombre, les meduses són un pas intermig entre el plàncton, que és molt petit, elles s'alimenten de grans quantitats de plàncton i després això forma part de la dieta de tortugues, ocells, a la costa sobretot, tot tipus d'organismes, tortugues, etc. I penseu que els animals marins també beuen, però no beuen l'aigua de mar, la beuen de la dieta. I les meduses i altres organismes gelatinosos, el 90%, per 5% són aigua, o sigui, són essencials per la seva dieta.
0: Val. I escolta'm una cosa, les meduses, per això els agrada més l'aigua calenta que la freda per viure? Perquè, clar, penses, ara
20: no,
0: la temperatura
20: no,
0: està pujant, no sé si això també les afecta i diuen, amb l'aigua calenta me'n vaig.
20: No, i tant. Oh, i tant. Mireu, hi ha dos tipus de meduses aquí a la costa catalana i al Mediterrani. les costaneres, que són els que viuen, són uns pòlips que quan arriba l'època de la reproducció sexual deixen anar les medusetes i aquestes van creixent i al cap d'un mes, mes i mig, estan a l'aigua i les trobem a les platges. Aquestes, el que sembla aquest any és que aquests pòlips s'han donat molt menys meduses, les condicions no són idònies per a la seva reproducció i hi han decidit aparentment que no es llencen, no es tiren al mar i aquestes pràcticament s'hi han nascut, les que han nascut, algunes potser han arribat a l'estadi adult, però la majoria potser s'han mort abans degut a la temperatura. I les altres, les que realment causaven més picades, que és la Pelagina toluca, que és l'oceànica, aquesta medusa arribava en grans quantitats arrossegada per corrents i vents, un fenomen bastant habitual a l'estiu a la Mediterrània, amb les brises. Llavors, els anys abans que les temperatures eren baixes, hi havia moltes pluges, etc., l'aigua de la costa era una mica més fresca i costava de barrejar quan arribaven aquestes aigües oceàniques i no tenien meduses. Aquest any és tot el contrari. Si les aigües de la costa són massa calentes, perquè quan arriben venen arrossegades les meduses amb els corrents, no es barregin fàcilment i no arribin pràcticament. O sigui que han revertit totalment la situació. L'escalfament de l'aigua costanera està afectant tot l'ecosistema, fins i tot a uns organismes com les meduses, que jo us dic que el dia que tornem a tindre habitualment ens hem de ficar contents perquè vol dir que el mar s'està recuperant. Si no, és un símptoma més de que realment la cosa està molt malament.
0: I després hi ha el cas de Sant Sebastià. Justament avui en parlen a La Vanguardia, bé, de fet, molts mitjans ho hem llegint, eh? A principis de mes van aparèixer a la platja centenars de caraveles portugueses. Aquestes piquen, sí. Aquestes piquen, fan mal. Quina diferència per això hi ha entre una caravela i una medusa? Perquè és veritat que són totes dues gelatinosetes, potser la caravela és més petita.
20: Sí. No, de les caraveles, el que és la fissalia és un sifonòfor, no és només una medusa, però és del grup de les meduses, dels nidaris. Totes són molt urticants, però les caraveles tenen la peculiaritat que són unes colònies amb 30-40 tentacles molt llargs que poden arribar a tenir 2 metres, una quantitat de cèl·lules urticants adorna, i la seva picada és molt, molt, molt virulenta i és totalment desaconsellable, només que n'hi hagi una a banyar-se a la platja, perquè els tentacles, encara que es trenquin, se deixin picant almenys un dia o dos més, no? Trossos de tentacles. I la seva picada realment és molt, molt dolorosa. Les meduses tenen menys tentacles o més fins, tot i que pica, no? És bàsicament, de cara a nosaltres, és la quantitat i el tipus de verí que porten les cèl·lules urticants. Molt més perillós en el cas de la fissàlia.
0: Ostres. I escolta'm una cosa, les caraveles han arribat a les platges catalanes? Poden arribar?
20: Sí, aquesta és una de les coses més curioses o més interessants. Hi havia un registre fa uns 40 anys aproximadament al Delta de l'Ebre. Penseu que la caravela arriba per la corrent atlàntica, per les aigües atlàntiques, i quan aquestes aigües arribaven al canal d'Ibiza, doncs pràcticament no penetraven fàcilment perquè el corrent que ve del nord, aquí a la costa catalana, o inclús amb l'aigua de l'Ebre, doncs fa com una mica de barrera natural. I llavors se n'anaven i apareixien a Formentera, a Balears, etc. No? L'any passat es va trobar una colònia a les costes de Tarragona, que se sàpigui, aquest any s'ha tornat a trobar a Torre d'Embarra. Això vol dir que pocs exemplars, per sort, és el final del seu cicle de vida, si ja no arribarà més. Quan arriben les colònies, aquestes grans ja pràcticament venen a morir a la platja, però això vol dir que hi ha un fenomen, diguem-ne, oceanogràfic, de corrents marines, que d'alguna manera s'ha relaxat la corrent que ve del nord, possiblement degut a la temperatura, i això fa que aquestes intrusions d'aigües atlàntiques siguin cada vegada més factibles. Això pot portar que caravela, amb el temps, pugui tornar a entrar d'una forma més habitual a les costes catalanes, que esperem que no.
0: O sigui, és una altra derivada, eh? Deies això del canvi climàtic, també, de com ens afecta l'aigua.
20: Totalment.
0: Ostres.
20: Sí, l'aigua ens afecta en temperatura, però també penseu que afecta també amb el desequilibri entre masses d'aigua costaneres, oceàniques, atlàntiques, etc. Llavors, què vol dir això? Que aquest desequilibri afavoreix que espècies que estan a valuer o que estan molt lluny, com el cas de la, diguem-ne, de la barqueta de Sant Pere, de la vella, doncs arribin o abans o en grans quantitats. O sigui, que els fenòmens, diguem-ne, naturals que ens feien una mica de barrera o no tant, això també ha canviat i fa que, diguem, fenòmens no habituals puguin arribar a ser habituals.
0: En cas d'identificar una caravela, entenc que són petitetes, eh? Van sempre en un grup? O és veritat que deies ara, potser podem veure una de sola? No? Normalment és...
20: Sí, és possible. Que es van... No, jo crec que pot haver una de sola perquè dic que és molt difícil superar aquesta barrera del canal d'Ibiza. Però aparentment la poden superar ara, no? Però una sola caravela significa tancar platja. Això us ho dic perquè ningú no molt al tanto, perquè penseu que una caravela són, és a dir, són 40 tentacles de 2 metres amb una quantitat de cèl·lules enorme.
1: Sí, sí.
20: Un trosset d'un centímetre d'aquesta flotant que no el veiem pot produir la picada. Llavors aquesta picada és molt dolorosa i després ja estem una mica com a predispostos que després, durant l'estiu, qualsevol altra medusa, una medusa, no aquest sifonòfag, qualsevol altre organisme, inclús aquests que estan, aquests petits plomes de mar que estan enganxades a les algues, que aquest any el report de, que ens diuen la gent bàsicament són picats per això, perquè la gent anava de prop de les algues i es piquen, no? Una segona picada es pot portar a l'hospital, o sigui, poca broma.
1: Déu-n'hi-do. Josep Maria Gil i biòleg marí, moltíssimes gràcies.
20: Gràcies a vosaltres i bon estiu a tothom.
1: Bon estiu. Adéu, que vagi molt bé.
20: Adéu.
21: Aquí, Catalunya.
1: Ara són les 8 i 20 minuts del matí. Seguim parlant d'aigua, perquè les reserves dels embassaments de les conques internes assoleixen el nivell més alt dels darrers 5 anys. Avui dia, els pantans catalans superen de mitjana el 80% de les reserves. Es tracta de la millor dada des del 2021. Pau Puig.
22: En el pitjor moment de la sequera entre el 2023 i el 2024, el pantà de Sau va assolir el mínim de la seva capacitat, arribant a l'1%. A dia d'avui, després de les pluges dels últims mesos, està al 78% de la seva capacitat. Un altre dels embassaments que més va patir els efectes de la sequera és el de Darnius-Guadella, arribant a l'11% de la seva capacitat. Avui les reserves se situen al 66%. A Susqueda, el pantà va arribar al 18% de la seva capacitat. Des de llavors, tot i algunes baixades puntuals, el nivell de l'aigua no ha parat de créixer. Avui l'embassament està al 86% de la seva capacitat.
1: Una de les imatges de la sequera va ser la del campanar del pantà de Sau.
15: La pluja acumulada de l'any passat, juntament amb la de principis d'aquest any, ha fet que la situació hagi canviat radicalment. Ho explica Manel Dot, observador meteorològic.
23: Tenim aquesta pluja acumulada, a més dels mesos de l'any passat, doncs, també d'unir l'aigua que va caure. Això ha fet doncs, que hi ha plogut molt també en muntanya, que és el principal, i això ha fet doncs, que els pantans doncs, estiguin a tope.
15: L'observador meteorològic demana al govern de Salvador Illa actuar amb previsió i que s'avanci prenent decisions abans d'una nova sequera.
1: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, preveu recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi entre avui i demà. Des de fa 5 dies, la recomanació als veïns és no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta pels nivells elevats de manganès, que és un mineral que l'engrugueix. Gemma Alegrí.
24: Les pluges dels últims dies han fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi, però l'Ajuntament continua recomanant als veïns evitar-ne el consum, tant per beure com per cuinar. El consistori té pendent fer les proves corresponents a les pròximes hores per assegurar que els nivells de manganès són els adequats. La previsió és que la normalitat torni entre demà i demà passat.
1: Els informadors ambientals de tot això de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones en espais naturals entre els mesos de juny i juliol. Entre les principals problemàtiques hi ha l'accés de residus i també el soroll o banyar-se en llocs prohibits.
15: El dispositiu d'informadors ambientals l'integren unes 200 persones. Vigilen perquè l'accés als espais naturals, fluvials i protegits sigui responsable. Segons ha informat el Departament de Territori, les problemàtiques que s'han detectat amb més freqüència tenen a veure amb aparcar fora dels espais habituals, portar animals domèstics deslligats o infraccions relacionades amb el bany.
1: El govern espanyol ha dit que no contempla allargar la vida útil de més centrals nuclears, un anunci que arriba després d'haver autoritzat 4 anys més el funcionament de la central nuclear d'Almaraz. Ecologistes en Acció assegura que aquesta pròrroga no ha d'alterar el tancament previst per les centrals catalanes. L'entitat apunta que són situacions diferents. Torno amb tu, Gemma Alegrí.
24: Des de l'associació confien que les centrals nuclears catalanes tanquin tal com marca el calendari. Eloi Nolla és el coordinador d'energia d'Ecologistes en Acció en declaracions a Ser Catalunya.
25: Evidentment no ens agrada, però no té per què representar ni molt menys acabar amb l'acord que es va assolir entre les elèctriques i l'Empresa Nacional de Residus sobre establir un calendari de tancament de les centrals nuclears.
24: Per a l'entitat, la pròrroga d'Almaraz és una manera de guanyar temps fins que hi hagi un canvi de govern a l'Estat.
1: És que, clar, a Catalunya, les tres centrals nuclears d'Escó 1, Escó 2 i Vandellós produeixen el 56% de l'electricitat que es consumeix a Catalunya. Costarà prescindir d'ella fins que la producció d'energia renovable estigui llesta per assumir-ne el relleu. 6 minutets, arribarem a 8:45 del matí. A Espanya, els dos grans focs que cremen des de la setmana passada milloren per les pluges d'aquests últims dies, però continuen preocupant. L'incendi de Peñas de Riglos, a Osca, evoluciona favorablement, però segueix fora de control.
0: Ja ha cremat 17.500 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Aragó.
15: Ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 nuclis de població. Ahir va ser la primera vegada que es van confirmar avenços cap a la seva estabilització, però també va deixar la primera víctima mortal d'aquest foc. Durant les tasques d'extinció d'aquest diumenge, un camió de la UME va volcar i ha mort un dels membres d'aquesta unitat de l'exèrcit. Jorge Azcón és el president de l'Aragó.
2: Una de las autobombas de la UME con cuatro personas ha tenido un accidente. Una de ellas está ingresada en el hospital Miguel Servet esta misma tarde. Dos de ellas están heridas y, por desgracia, un miembro de la UME ha fallecido. El dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME que ha tenido ese terrible accidente.
15: Per les tasques d'extinció hi ha més de 570 militars de la UME desplegats i unes 170 unitats del cos.
0: Més bones notícies de l'incendi de la Niebla a Huelva, que després de més de 10 dies ha quedat estabilitzat. Malgrat tot, continua havent-hi risc que revifin les flames.
15: Durant les últimes hores han pogut tornar a casa més de 400 persones que estaven desallotjades. Encara que les perspectives són bones, encara queden dies per donar-lo per controlat. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
3: Una vez que está estabilizado el incendio, o sea, ya no hay llama, por eso precisamente ya no hay un peligro inminente y ya por eso pueden regresar las personas a sus hogares, pero la extinción definitiva desde el punto de vista técnico no se producirá probablemente hasta semanas después, porque ahora van a ir controlando y van a ir enfriando esa zona de manera paulatina.
15: Igual que l'Aragó, l'incendi amenaça en convertir-se en un dels pitjors de la història recent d'Andalusia després d'haver afectat 38.000 hectàrees. El president andalús espera que el balanç final, un cop es pentini tot el perímetre, serà menor del que s'espera. En tot el 2026 s'han cremat ja més de 265.000 hectàrees a Espanya.
0: Els animals són els grans oblidats en els protocols davant de les catàstrofes. Per això el govern està preparant una normativa per l'any que ve.
19: Segur que també heu vist imatges de boscos i animals carbonitzats, cèrvols, vaques. A les Gavarres, per exemple, avui expliquen al diari El País el cas de la Carolina, una dona que va perdre els 38 gats que cuidava a la colònia. És un cas perquè actualment no es coneixen xifres de quants animals s'han perdut en les últimes catàstrofes. Ara, amb la nova iniciativa impulsada per animalistes i associacions de veterinaris, es vol posar remei a això.
0: Els incendis també afecten altres països d'Europa. A Grècia, l'incendi de l'illa de Salamina ha deixat almenys 2 morts i amenaça en provocar l'evacuació de 40.000 persones.
15: Les autoritats estudien evacuar l'illa sencera per les dificultats que està suposant controlar el foc. Les autoritats han demanat vaixells per portar els habitants cap al continent si és necessari. Les fortes ratxes de vent estan complicant molt les tasques d'extinció i han provocat que les flames propaguin a molta velocitat. El cap dels bombers explicava que la rapidesa del vent ha fet que el foc agafés proporcions perilloses i que les flames van tardar només 7 minuts a propagar-se cap a zones poblades. En aquest incendi, que ha deixat 2 morts i 9 ferits, hi treballen gairebé 200 bombers.
0: I a Bèlgica, l'incendi forestal que s'ha declarat a la Reserva Natural dels Altes Fens ja ha calcinat més de 3.000 hectàrees i amenaça la frontera amb Alemanya.
15: El país ha ordenat evacuar parcialment la ciutat de Montchau a la frontera per aquest gran incendi. Això arran de la propagació del fum i les condicions meteorològiques. És el pitjor incendi forestal en la història de Bèlgica, tot i que les línies de contenció que protegeixen els pobles han funcionat, hi ha 600 persones que encara no han pogut tornar a casa.
0: Amb aquesta informació arribem a les 8:28 del matí, uns anuncis i seguim amb més notícies.
4: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Ser Catalunya a Barcelona.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
21: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Saxeni. Miqui Núñez.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
3: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auquer, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
4: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Dan.
1: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
2: Ara són 9:15 del matí. 4 de cada 10 víctimes de violència masclista o els seus assassins estaven registrats al sistema Biogen. Són dades dels últims 5 anys que ha recuperat la SER. Recordem que el sistema Biogen és el sistema de protecció integral davant la violència de gènere, on s'hi registren tant les víctimes de maltractament com també els maltractadors.
3: Dels últims 5 anys, en 94 dels 241 assassinats masclistes que hi ha hagut, el 39%, o bé la víctima o bé l'assassí, estaven registrats al sistema. La dona, per tant, hauria d'haver estat protegida d'alguna manera o l'assassí més vigilat. Pels experts, el gran error del sistema és com es valora el risc. Miguel Lorente és metge forense i exdelegat del govern per la violència de gènere.
4: Cuando hay una denuncia, hay una valoración policial del riesgo, pero esa valoración policial del riesgo no es suficiente porque se hace a partir de la percepción de la víctima. Y sabemos que las víctimas de violencia de género minimizan el riesgo que están sufriendo como consecuencia de la violencia. Debe de hacerse una valoración forense del riesgo. Que la valoración forense del riesgo se haga sistemáticamente. Ahora mismo no se está haciendo.
3: Des de la SER hem preguntat al Ministeri d'Igualtat si valoren fer canvis al sistema. De moment no hi ha hagut resposta.
2: Fem un cop d'ull al món. El Brasil ja ha començat la campanya electoral de les eleccions presidencials que se celebraran al país el proper 4 d'octubre i que es preveuen molt ajustades, ja que no hi ha un candidat clarament favorit.
5: Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, han iniciat la cursa empatats als sondejos i tots dos amb discursos inaugurals centrats en la seguretat. Lula da Silva, en el seu quart mandat, ha promès no deixar governar a la dreta i s'ha compromès a lluitar contra la violència de gènere i el crim organitzat. Bolsonaro s'ha centrat a criticar el govern pel desgast econòmic del país i ja ha anunciat retallades a l'administració i baixada d'impostos.
2: A Portugal, l'extrema dreta intenta acostar-se al vot femení, que fins ara és una de les seves principals debilitats. Acaba d'aparèixer al país un nou moviment femení tradicionalista que acosta diputades de Chega, el partit ultra, als corrents més conservadors del Brasil.
5: Els llaços culturals entre Portugal i Brasil ja són molts i ara l'extrema dreta s'inspira en el bolsonarisme. S'ha llançat aquest moviment que cada cop té més pes entre les influencers portugueses. Defensen la família tradicional, la religió i la prohibició de l'avortament.
2: A l'Orient Mitjà continua el setge dels colons israelians als palestins que viuen a la Cisjordània ocupada per quedar-se amb les seves terres. En aquest context, el líder del Vaticà, el papa Lleó XIV, ha reclamat que s'acabin els actes violents contra la població civil i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè garanteixi els avenços cap a la solució dels dos estats. Corresponsal a Roma, Joan Solís, bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV ha tornat a demanar als dos estats, a l'anomenada Terra Santa, que més aviat sembla terra endimoniada. Aquesta vegada ho ha fet interpel·lant directament a la comunitat internacional amb caràcter d'urgència.
7: Affinché cessino le ripetute violenze contra la popolazione civile palestinese in Cisjordania.
6: Que s'aturi la violència reiterada contra la població civil palestina de Cisjordània. I demano amb urgència a la comunitat internacional que faci avançar la solució de dos estats per una pau justa i duradora.
7: Que progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
6: Del seu missatge dominical des de la residència pontifícia de Castel Gandolfo en surten dues observacions. Una, Lleó XIV no ha esmentat Israel en cap moment, i dues, ha posat el focus a Cisjordània en la violència dels colons i no pas a la franja de Gaza. Abans, en una reflexió prèvia, ha dit que es fan insuportables les desigualtats, les discriminacions i les barreres que trepitgen la dignitat humana.
2: Gràcies, Joan. Més coses. L'Iran ofereix $30.000 per matar o capturar soldats nord-americans.
3: Ho va anunciar ahir l'exèrcit. La prima es doblarà si l'acció la du a terme una dona. Diuen que ho fan per contribuir i donar resposta al gran nombre de sol·licitud de persones que volen contribuir a la guerra d'Israel i als Estats Units.
2: Aquest dilluns els francesos sabran si formen part dels prop de 700.000 usuaris afectats pel robatori massiu de dades fiscals que s'ha produït al país.
3: Avui el primer ministre, Sebastián Lecornu, presideix una unitat de crisi interministerial ministerial després del ciberatac contra Hisenda per informar els afectats i sol·licitar una auditoria sobre la seguretat dels sistemes informàtics de l'administració.
2: I el brot d'Ebola que afecta el Congo ja és el segon més letal de la història. Ha registrat més de 2.300 morts, segons les últimes dades de les autoritats del país.
5: Hi ha gairebé 5.000 casos confirmats quan fa gairebé 3 mesos que es va declarar el brot. Encara queda lluny, però, del pitjor de la història, que va provocar 11.000 morts i 28.000 contagis a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
2: Ara passen 5 minuts de 8:45 del matí, tornem a casa. I us ho explica Ser Catalunya. El màster en formació de professorat, que és el que cursen els professionals que volen dedicar-se a la docència, ha crescut gairebé un 80% en només 7 anys. Només l'any passat s'hi van matricular 2.900 alumnes, informa Àlex Calatrava.
0: És una tendència que va a l'alça des del 2018, segons les dades del Departament d'Universitats i Recerca. Cada vegada més professionals decideixen introduir-se en el món de la docència a través del màster en formació del professorat de secundària obligatòria. En els últims 7 anys ha passat de 1.600 matriculacions a gairebé 2.900.
8: A principis d'octubre començaré el màster de formació de professorat amb l'especialitat de matemàtiques. Ja contemplava la docència com una possible sortida professional. Durant la carrera he vist que hi ha altres sortides, però he vist que no m'acaba d'agradar.
9: M'agradava molt la idea de fer classe i, a part, també per l'estabilitat econòmica, pel fet de ser funcionària.
0: Són Laura i Belén, graduades en matemàtiques i història, i amb dues han apostat pels màsters de professorat.
2: La comunitat colombiana s'ha mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per ajudar les famílies afectades pel terratrèmol de fa tot just una setmana. Gemma Parellada.
10: Tallers de dansa, un mercat solidari i molta música. Durant 12 hores, més de 400 colombians i catalans van passar ahir pel casal del Pou de la Figuera, a Ciutat Vella, per fer donacions i també per fer pinya en un moment tan difícil. I és que molts han pogut per fi localitzar els seus familiars, però l'angoixa continua.
11: Tengo mi hija que está en Daguavalle, que es una de las poblaciones que fue más afectada, y mi hija desafortunadamente perdió todo.
12: Mi pareja perdió su casa, por suerte ella está bien, su familia está bien.
10: El Santiago, que és de Pereira, i a la Clàudia, la catàstrofe els ha tocat directament, però la solidaritat ha unit a molts altres compatriotes i també catalans.
13: Vam col·laborar una mica econòmicament amb el tema del terratrèmol i, a més, ho estem passant molt bé.
10: Convocada per 4 col·lectius de la societat civil, els diners s'enviaran directament a organitzacions del Chocó i de Pereira. I és que les dificultats de la destrucció pel sisme s'hi afegeix al forat polític que hi ha pel canvi de govern a Colòmbia i que fa, entre altres coses, que aquí a Catalunya ara mateix no hi hagi cònsol.
2: Més coses. Catalunya llança més de 170 milers de tones d'aliment cada any, 330 euros anuals per família, segons l'últim estudi del Departament d'Agricultura. Davant d'aquestes dades, una companyia catalana ha impulsat una campanya també per destinar part d'aquests aliments a entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat, a més de centres de recuperació animal.
14: Es tracta de la presa Tal Qual, ubicada a Bellpuig, a Lleida, especialitzada en el rescat de fruites i verdures que per diferents motius no arriben al circuit comercial habitual, amb l'objectiu de combatre el mal baratament alimentari. A més, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda a una entitat social, evitant que els aliments es perdin.
15: Vam veure clar que la millor opció era buscar entitats socials que poguessin aprofitar les caixes que els nostres clients no podien rebre i fer-ho arribar a qui més ho necessités.
14: És Gemma Boix, de l'equip de màrqueting de Tal Qual.
2: Cada any a l'estat espanyol s'implanten entre 300 i 500 pròtesis de penis. És una xifra baixa, si tenim en compte que es calcula que, com a mínim, uns 300.000 homes podrien necessitar aquest tractament per disfunció erèctil greu. Per tant, són pocs els que es decideixen a fer el pas per sotmetre's a la cirurgia. L'Hospital Clínic de Barcelona és el centre que més implants fa tot Espanya i el segon d'Europa. Informa Susana Ruiz.
16: L'implant d'una pròtesi de penis és el tractament més eficaç per la disfunció erèctil que no respon a altres teràpies. Josep Torramadé és el responsable de la secció d'andrologia del clínic.
17: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no?
16: Tot i que la prevalença de la disfunció erèctil augmenta amb l'edat, també pot aparèixer en homes joves amb diabetis que s'han sotmès a cirurgia o tractament per càncer de pròstata o de bufeta o amb factors de risc cardiovascular. El Clínic de Barcelona és l'hospital de tot l'estat que implanta més pròtesis de penis, unes 80 cada any.
2: A tot això, l'espera mitjana per veure un especialista ha pujat gairebé un mes en només 3 anys. Les llistes d'espera per accedir a una primera visita han passat de 93 dies a gairebé 120 des del 2023.
3: Els hospitals de Sabadell, Terrassa i Granollers són alguns dels més crítics. Són 3 dels 4 hospitals on més puja el temps d'espera ara a Catalunya i registren esperes mitjanes d'entre 6 i 10 mesos. El cas més extrem és a Sabadell, on la visita mitjana per veure un especialista ha passat de 212 dies, ara fa 3 anys, a 314 dies, al juny d'aquest 2026, 102 dies més. L'urologia és l'especialitat que acumula més demora, gairebé 2 anys, i la segueix traumatologia.
2: El govern espanyol ja treballa en la preparació de la 7a sol·licitud de fons europeus Next Generation. El calendari europeu obliga els estats membres a completar tots els objectius pendents, 148 en el cas d'Espanya, abans que s'acabi l'agost i a presentar les sol·licituds de pagament a finals de setembre.
14: Entra la fase final després de rebre la setmana passada 6.200 milions del sisè desemborsament. És la 7a i última sol·licitud que Espanya fa i després de reformular alguns punts. Confia que aquesta injecció arribarà a finals d'any.
2: El govern espanyol també prepara mesures per evitar que s'abusi de la temporalitat en el cas dels funcionaris. Acoten així el problema a 200.000 treballadors i estudien sancions als gestors que cometin irregularitats.
3: Gairebé un de cada tres treballadors del sector públic és temporal i fa 2 dècades que s'arrossega aquesta qüestió. Al llarg dels anys hi ha hagut multes tant de Brussel·les com també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Ministeri de la Funció Pública ha acotat l'abús de la temporalitat haver superat els 3 anys, acotant la qüestió a aquestes 200.000 persones entre les 900.000 que aproximadament no tenen contracte fixe.
2: I les adolescents surten amb desavantatge respecte als nois en l'aprenentatge sobre la intel·ligència artificial.
14: L'estudi ha identificat que en els cursos on s'imparteixen coneixements sobre la intel·ligència artificial, les adolescents mostraven menys confiança en la seva capacitat i això influïa directament al seu rendiment. Els autors de l'estudi relacionen amb la falta de referents femenins en la tecnologia.
2: Ara són les 8:41 minuts. Entre el 24 de juny i el 15 d'agost del 2026, 4 terratrèmols de gran magnitud han sacsejat durant 4 punts molt allunyats del planeta. Parlem de Veneçuela, Colòmbia, el sud d'Espanya i Indonèsia. En just 7 setmanes, el món ha viscut un doblet sísmic devastador a la costa veneçolana, un sisme de 7,4 al Chocó colombià, un terratrèmol a l'àrea metropolitana de Granada i aquest mateix cap de setmana també un altre sisme de 7,7 a l'illa indonèsia de Flores. Per això avui ens preguntem, és normal tanta activitat en tan poc temps? Repassem els principals sismes de les últimes setmanes. Veneçuela, 24 de juny.
3: Doblet sísmic de 7,2 i 7,5, amb només 39 segons de diferència, epicentre a l'estat de La Guaira. Més de 5.000 persones van perdre la vida i 16.000 van quedar ferides. Va ser el terratrèmol més fort en 126 anys al país. Espanya va confirmar 35 morts entre els seus ciutadans. Catalunya hi va enviar 15 bombers.
2: Colòmbia, 10 d'agost.
14: Magnitud 7,4. Epicentre a San José del Palmar, a Chocó, 103 quilòmetres de profunditat. Segons l'últim balanç, 289 morts, més de 4.000 ferits i 143 desapareguts. Hi ha més de 185.000 persones afectades, 127.000 habitatges afectats, 27.000 destruïts i 66 edificis col·lapsats. El govern colombià no va sol·licitar ni acceptar ajuda internacional durant les primeres 72 hores considerades clau per trobar supervivents. Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat hi va morir. Espanya va activar un paquet d'ajuda d'1 milió d'euros.
2: Alendín, Granada, 15 d'agost.
18: Magnitud 5 a només entre 2 i 10 quilòmetres de profunditat, és a dir, molt superficial. No s'han hagut de lamentar víctimes mortals, però sí molts danys en façanes i el desallotjament preventiu d'almenys un edifici. Va ser el punt àlgid d'un eixam sísmic que la província de Granada arrossegava des del 14 d'agost, sense un únic terratrèmol principal, seguit de rèpliques clàssiques. Es va sentir en més de 200 municipis de 5 comunitats autònomes: Andalusia, Múrcia, Castilla-La Mancha, Madrid i Extremadura.
2: Flores, Indonèsia, també aquest cap de setmana.
3: Magnitud 7,7, epicentre a 10 quilòmetres de profunditat, una cinquantena de morts i 135 ferits, prop d'un miler d'habitatges han quedat afectats. Es va activar una alerta de tsunami que es va retirar poc després. L'illa de Flores té uns 2 milions d'habitants. Poques hores després es va registrar un segon terratrèmol de magnitud 6,9 al nord d'Indonèsia, a Sumatra.
2: Jordi Díaz, sismòleg investigador del CSIC a Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: És sensació nostra o realment estem encadenant un procés de moviments de terres més elevat del que és habitual?
19: No, diguem que la manera de repartir els terratrèmols a gran magnitud al planeta no és regular i a vegades pot passar que hi hagin aquestes, diguem, acumulacions de terratrèmols grans, però encara estem dins la mitja, diguéssim. Mm. Terratrèmols entre magnitud 7 i 8, en solen haver una desena cada any. Aleshores, bé, diguéssim que ara ha coincidit amb unes setmanes aquests tres events grossos, però en principi no tindrien connexió.
2: A dia d'avui encara no podem saber. Tal dia hi haurà un terratrèmol a partir de tal hora, de tants graus, és a dir, encara no estem en aquest punt, però quins mecanismes existeixen actualment que s'acostin, que ens permetin tenir més informació dels terratrèmols?
19: Bé, la previsió, així com tu dius, previsió tal com s'entén en meteorologia, de dir, passarà tal dia a tal lloc, em sembla, en la meva opinió, encara estem lluny. S'estan fent passos, però és difícil, donat la complexitat i la diversitat de... Els terratrèmols poden ser de molts tipus diferents. Aleshores, el que sí sabem i està ben establert és les zones on hi ha més perill i, per tant, les zones on és recomanable doncs, invertir el màxim esforç per tenir les construccions, més infraestructures, etc., preparades per si passés un terratrèmol.
2: Creus per això que en un futur la ciència i la vostra feina permetrà arribar al punt que això sigui possible, de dir, sí, podem predir els terratrèmols ara i així?
19: Doncs no t'ho sabria dir. La meva impressió és que n'estem bastant lluny. Però bueno, hi pot haver un canvi. Diguéssim, amb el que sabem ara, les dades que tenim, etc., sembla complicat. Yeah. Ara s'estan fent passos, hi ha projectes, aleshores pues, és esperar que un dia es pugui. Però clar, s'ha de tenir present que així com la meteo, per molta mala fama que a vegades tinguem, la gran majoria de vegades ho encerten, els terratrèmols, els mecanismes són molt més complicats i tenim moltes més o menys observacions. És molt més complicat conèixer exactament com és el subsol que no pas com quines dades hi ha a l'atmosfera. Aleshores, em sembla que és una qüestió que no passarà en els propers anys, m'atreviria a dir.
2: Com funcionen les rèpliques? Com es poden predir en base a què? És a dir, això quan diem que hi ha hagut un terratrèmol molt fort, ara compta amb les rèpliques. Com és que hi ha rèpliques?
19: Sí. Bé, les rèpliques vas entendre... Un terratrèmol normalment, diguéssim, pots imaginar una zona que està patint deformació, es va deformant, i arriba un moment que no pot aguantar més aquesta deformació i es trenca. A vegades jo faig això, doblegues un pal i vas doblegant fins que crac. Mm-hmm. Això seria el terratrèmol principal, però això afecta una zona bastant ampla, d'aquí pot ser de desenes a centenars de quilòmetres, i això què passa? Pues provoca que després s'hagi d'anar reajustant la zona aquella. No? Aleshores, d'alguna manera, les rèpliques serien... Pues, un cop has tingut la trencadissa gran, com es va reajustant tota la zona fins tornar a quedar en un estat, diguéssim, estable. Uh-huh. Aleshores, el que sabem és com acostumen a passar i, per tant, sabem que, bueno, estadísticament es pot fer un estudi de quin és el grau típic, diguéssim, de rèpliques durant els propers dies, setmanes o mesos, fins i tot.
2: Uh-huh. L'última pregunta. A Catalunya hem de patir per terratrèmols així grossos?
19: Diguem que a Catalunya hem de patir més per altres coses que per terratrèmols, per dir-ho així, altres fenòmens naturals, ja no entro en altres coses. Però és veritat que a l'edat mitja, el 1400, hi van haver 2-3 terratrèmols destructors, a la zona de uns pel Pallars i els altres per la zona d'entre Olot i Ripoll, per dir-ho així. I, per tant... Fa molts anys, però a escala geològica no és tant, diguéssim. Per tant, podria haver-hi un terratrèmol important, tot i que no seria el més probable, no seria gaire probable, molt menys esperable que en altres zones, des de Granada fins a Itàlia o Turquia, i per tant, bueno, cal estar preparats, hi ha unes normes, però no seria segurament el risc natural principal que tenim aquí a Catalunya.
2: Jordi Díaz, sismòleg, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.

0: a un acord amb el Manchester City pel migcampista Rodri. I qui també està per arribar és João Cancelo. Nil Solà, bon dia.
1: Bon dia. El Barça va arribar ahir a la tarda a un acord verbal amb el Manchester City pel traspàs de Rodri per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables que aniran en funció dels títols que guanyi Rodri a les 4 temporades que firmarà com a futbolista culer. També arribarà al Barça Cancelo, que ho farà lliure després de rescindir el seu contracte a l'Al-Hilal. És previst que Rodri arribi aquesta mateixa tarda a Barcelona i a Cancelo se l'espera entre avui i demà. En tot cas, els dos futbolistes preparats per poder estar al Gamper, com a mínim per saludar a la que serà la seva nova afició, el capítol de sortides. Un cop ja s'ha tancat la sortida de Ferran Torres, el pròxim en marxar serà Tomi Marquès, que deixarà 10 milions d'euros fixes i 2 en variables i marxarà a l'Sporting de Braga de Portugal.
0: Encara en clau Barça, victòria amb una maneta contra el Basilea en el partit amistós d'aquest diumenge. Oriol Llopart, bon dia.
2: Bon dia. Els blaugranes van superar els suïssos en el penúltim partit de pretemporada, en un duel marcat també per la tornada dels internacionals. 5-2 van ser els resultats finals amb gol de Bizu, que va fer un doblet, Adeyemi, Hamza Abdelkerim i Lamine Yamal de penal.
0: Qui també acaba la pretemporada amb un bon gust de boca és el Real Madrid.
2: Els de la capital van superar còmodament un fràgil Schalke 04 per tancar la pretemporada abans de començar la Lliga. El partit també va servir per l'estrena de Diomandé, Cucurella i Konaté. El resultat final va ser de 0-3.
0: L'Espanyol comença la Lliga de primera divisió amb una golejada contra el Llevant, mentre el Girona no passa de l'empat a l'estrena a segona. Joan Tejedor, bon dia.
3: Bon dia. Un doblet de Roberto a la primera part i un gol de Dola en el tram final van signar el 3-0 de l'Espanyol contra el Llevant, que amb només 4 partits disputats d'aquesta primera jornada ha permès als pericos dormir co-líders. Javi Hernández i Roger Hinojo del planter, que han tornat després de sessió, van ser dels més destacats i també van debutar 3 dels fitxatges, Calatrava, Unai Núñez i Marcos. El Girona, en canvi, tot i rematar el triple porteria i tenir molta més possessió i ocasions que el Leganés, va començar amb un empat a 1, salvat gràcies a un gol d'Abel Ruiz a l'últim minut, el que vol que sigui el camí de retorn a primera. El Sabadell, que torna a guanyar la categoria de plata, s'estrena aquesta tarda a les 7 al camp de l'Sporting de Gijón.
0: A banda de futbol, en tennis, Novak Djokovic espera arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles.
2: El serbi estrena aquest dijous a Amazon Prime el seu documental Wolf in Winter, on repassa la seva trajectòria dins i fora de la pista, així com també el seu objectiu d'arribar als Jocs Olímpics del 2028 i acabar d'aquesta manera la seva carrera.
0: Hodder guanya a Cincinnati.
2: El madrileny va remuntar un 5-1 i va salvar 2 boles de partit. El seu pròxim rival serà Tavilo.
0: I en atletisme, Espanya acaba amb 2 bronzes.
2: L'equip femení de marató acaba tercer, mentre que el nou 4% mixta puja un podi històric amb rècord d'Espanya inclòs.
0: I en cultura. Us ho explica aquesta ràdio. L'Agència Catalana de Consum només ha sancionat 3 empreses per pràctiques abusives en la venda d'entrades a festivals o concerts de música en viu. Segons dades recollides per Ser Catalunya, són 3 expedients que han suposat una multa global de poc més de 30.000 euros per un sector que va facturar l'any passat 244 milions d'euros a Catalunya. Informa Soledad Domínguez.
4: En una resposta parlamentària a preguntes dels comuns, el govern explica que des de 2022 l'Agència Catalana de Consum ha rebut 33 denúncies i 174 reclamacions per pràctiques presumptament abusives en la venda d'entrades per espectacles en viu. Això vol dir una mitjana de 3 queixes cada mes. D'ofici, a més, s'han fet 29 inspeccions genèriques de festivals. Això ha derivat en 3 sancions per un import de 32.000 euros, altres 3 expedients de sanció que encara estan oberts i una vintena d'expedients informatius per demanar a alguns d'aquests festivals que s'ajustin a la normativa.
0: I just avui que es compleixen 9 anys dels atemptats de la Rambla i Cambrils, us expliquem també que el dia 4 de setembre s'estrena als cinemes Cronos, una pel·lícula sobre l'operació policial precisament per capturar els terroristes.
5: Enric Auker la protagonitza al costat de Mònica López i Diana Gómez. És un thriller i està dirigit per Fernando González Molina, responsable d'èxits de taquilla com 3 metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve. És la primera ficció al cinema sobre els atemptats terroristes.
0: La pel·lícula Lejos de Los Árboles, de Meritxell Colell, ha estat reconeguda amb 2 premis de la crítica al Festival de Cinema de Locarno, a Suïssa.
5: La pel·lícula sobre una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans ha rebut el premi de la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica i el premi a la millor pel·lícula de la crítica independent suïssa.
0: I continuem parlant de cinema perquè l'actor nord-americà Matthew McConaughey ha explicat en una entrevista que va rebutjar el paper protagonista de Joel Miller a la sèrie The Last of Us.
5: L'actor guanyador d'un Globus d'Or i un Oscar ha explicat en un podcast que en aquell moment estava allunyat de la interpretació i centrat en l'escriptora i en assumir lideratges fora de les pantalles. Aquest personatge el va interpretar finalment Pedro Pascal.
0: El Cirque du Soleil busca nova seu, a prop de Barcelona.
5: Després de 8 anys a l'Hospitalet, la companyia ja ha localitzat 3 possibles ubicacions a l'àrea metropolitana, però ha de verificar encara que reuneixen les necessitats tècniques per assolir l'espectacle.
0: I l'apunt musical d'avui ens el posa la Rosario, que tanca la programació del Festival Mar d'Estiu.

0: més de 30 anys de carrera, la cantant torna als escenaris per presentar el seu nou disc, Universo de Ley, un homenatge als seus inicis amb la regravació dels seus primers èxits. Tot això avui a Santa Susana a partir de 9:45 del vespre.
1: Un anunci i obrim el desinformatiu.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Obrim el desinformatiu i fem explicant-vos, atenció a aquesta notícia, una dona estafa 11.000 euros a través de donar consells sobre l'amor, i com que és un tema que ens pot afectar
4: mare
1: a tot...
4: Mare meva, si em pot afectar l'obra, mare meva. Qui no està enamorat mai, veritat?
1: Exacte,
4: qui no ha buscat al Google com enamorar a la persona que estima?
1: Exacte, sí, com que sabíem que és un tema que ens pot apel·lar, hem convidat a la dona per saber si realment estafa o no. Molt bon dia, moltes gràcies per venir, Maria Concepció.
5: Bon dia a vosaltres, eh? Moltes gràcies per convidar-me.
1: A veure, vostè estafa?
5: Estafar és una paraula molt lletja, val? La meva feina, diguéssim, és donar consells amorosos.
1: Ja, però si no funcionen, vostè torna els diners.
5: Home, no, això mai, això
1: no,
5: mai.
1: Com a mínim deu reconèixer per això que s'ha equivocat.
5: Doncs, mira, t'ho diré d'una altra manera, Laura. Els homes del temps, quan s'equivoquen, demanen perdó?
1: No, crec que no.
5: I mira que la caguen, eh? Que ara amb el canvi climàtic és veritat que ho tenen més fàcil, però quan s'equivoquen jo no els veig tan torracollons amb la gent. És que aneu a fotre el petit empresari.
1: Ja, no és això. Però si llegim que ha estafat fins a 11.000 euros per donar consells, doncs a veure, la nostra feina és assegurar-nos de la veracitat d'aquesta notícia. Això per començar.
5: Miri, perquè vegi que jo no estafo...
1: Sí.
5: Vol un exemple?
1: Val.
5: Sí? Vostè té parella?
1: No, però a mi no vull que faci això,
5: no?
1: Eh?
5: No. A veure, amb la noia de la vidrera?
1: No, l'Amparo tampoc.
5: Amb qui ho faig? Doncs amb el micro?
1: Obrim línies de telèfon perquè ens truquin els oients que necessiten solucionar la seva vida amorosa, si li sembla. Perquè, mira, em diuen que ja tenim algú. Mira, tot seu. Sí.
5: Bon dia, carinyo. Amb qui parlo?
6: Bon dia, sóc l'Ian.
5: Ai, hola, Ian, carinyo. Tu truques perquè pateixes en amor, oi?
6: Sí, hòstia, com ho saps?
5: És que jo ho sé tot, eh?
1: Però ho hem dit abans, eh?
6: És ben bé que vostè és una eminència en lo seu, eh? Escolti'm, que jo truco perquè la meva parella, a la qual estimo molt, em vol deixar.
5: Però no, ostres, home, sisplau, no siguis ridícul.
6: I què faig jo? Què faig si el meu pecat és estimar?
5: Doncs agafa paper i llapis, vale, Ian?
6: Un moment, agafo paper.
5: Agafa.
6: I llapis, i boli, aquí està.
5: Vale, sí. El que has de fer...
6: Digui, perdoni.
5: El que has de fer és... Tu t'has d'omplir de valor, quedar-te mirant aquella persona i amb tota la tranquil·litat li has de dir... Em vols deixar? Sí. Doncs agafes les coses i fots el camp!
1: Home...
5: Vinga, arreando! Si tu veus aquella persona, es queda com en xoc, que es queda com pensativa, li dius... Pensa que si creues aquella porta... No hi haurà una segona oportunitat, eh? Tonteta!
6: Val.
5: Sí.
6: Ja ho he apuntat tot, eh? Però, escolti'm,
5: sí.
6: Vol dir que si li dic això, es quedarà?
5: Home, i tant, tu fes-ho.
6: I això no funciona.
5: Doncs aleshores em truques, l'únic que tornarà a ser 100 euros, eh?
6: És que vostè és una eminència.
5: Escolti'm,
6: moltes gràcies, eh?
5: A tu,
6: fa
5: home,
6: un gran
5: tu.
6: Servei a les persones. És vostè la millor.
5: És així com s'ajuda la gent.
1: Ja, però un moment, sisplau, digue, perquè vostè realment creu que si diu tonteta, vull dir...
5: Tonteta.
1: No l'enviarà a la merda,
5: no,
1: la gent.
5: És un risc que s'ha d'assumir.
1: Home, però
5: perquè
1: no sé...
5: Ni pro ni hòsties, Laura. L'amor vol risc, vol veritat, vol atreviment.
1: Ja, però també vol respecte.
5: Bueno, com que veig que no ho veus clar...
1: No.
5: Atendré a una última trucada, a veure si així confies en
1: mi.
5: Tenim algú més?
1: Sí, tenim una altra trucada, a veure.
5: Vale. Bon dia, amb qui parlo ara?
7: Bon dia, parla amb l'Adrià.
5: Molt bé, Adrià, quin és el teu problema?
7: Miri, a mi una noia m'agrada molt, però el problema és que no m'atreveixo a dir-li.
5: Molt bé, Adrià, d'entrada dir-te que no pots anar per la vida sent un puto cagat, vale? O sigui, així no et lligaràs ni les bombes, m'entens?
7: Ja, per això la truco, perquè necessito ajuda.
5: Doncs, mira, agafa paper i boli, val?
7: Sí, jo ja ho tinc a punt, ja m'he escoltat l'oient d'abans i ja ho tenia tot a punt.
5: Perfecte, doncs tu el que has de fer és...
7: Un moment, pari, un moment.
5: Passa,
7: que no... Hòstia, ara el boli no... És que no em guixa el boli, un moment.
5: Adrià, hem d'estar atents, eh?
7: Un moment, que n'agafo un altre.
5: Vale,
7: un moment.
1: Vaja.
7: perdoni, eh? És no, que a vegades aquestes coses passen quan... A veure, amb els bolis... On estan aquí? Els bolis estan aquí! Vale, ja està,
8: calmes.
7: Vale, vale.
8: Ja bolis, està, papers,
7: ja, ja, ja està, ja pot continuar.
5: Sí, val, doncs, com deia, tu et plantes a casa seva i li dius... Carinyo, sabies que hi havia una època que els homes no tenien por d'expressar els seus sentiments cap a una dona? T'agradaria tornar a aquella època?
7: Ja. Yeah.
5: Sí? Però ho has apuntat?
7: Vol dir que això no funcionarà?
5: Home, clar, és original.
7: Yeah, però, i si no funciona?
5: Doncs si no funciona, te la quedes mirant i li dius... Ai, és veritat. Era una època d'homes tous. Tu segurament ets més d'enamorar-te d'homes absents emocionalment com ho deuria fer el teu pare i per això tens aquesta cara d'amargada, oi, imbècil?
8: Bueno, para, Tomàs, ja està, penja, sí, ja està.
5: Què passa?
8: Ja està. Home, no pots anar així per la vida donant aquests consells?
5: Ah, no?
8: No.
5: Bé, doncs el que sí que m'heu de donar són 200 euros pels dos consells
8: sí,
5: que acabo de donar, eh?
8: Mira, crec que millor que no, saps què vull dir? Vull dir, crec que te'n pots anar i ja està. Ara, jo crec que, si no, el segurata, la persona de seguretat a dalt, estarà encantat de donar-te el que et mereixes. Sí, sí, sí, marxa, sisplau. Bé, eh? Moltíssimes gràcies. Nosaltres, amb aquesta notícia, arribem a les 9. Uns anuncis i obrim el racó de pensar.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya a Barcelona.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Sexeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. Semblava tot per tu. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
13: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
14: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Ara són les 9 i 2 minuts i abans d'obrir el racó de pensar, ara ens hi posem, però és que un incendi en un taller de Lleida enfonsat al terra de la primera planta d'un edifici ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. No hi ha hagut ferits, per això, i la majoria de veïns han pogut tornar a casa seva. Els bombers ara mateix estudien, juntament amb els Mossos, l'origen del foc.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I a aquesta hora obrim el racó de pensar amb la Liliana Arroyo. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, encantada.
1: Ben tornada. Igualment, el mateix diem, com sempre. Liliana, què t'ha fet pensar aquests dies?
2: Doncs mira, m'ha fet pensar que tenim una efemèride tecnològica que crec que no ens pot passar per alt, i és que avui, 17 d'agost, fa 70 anys que es va clausurar la primera escola d'estiu d'intel·ligència artificial.
1: Què?
2: Sí, sí, fa 70 anys.
1: Fa 70 anys d'això?
2: Sí. Això que sembla que va passar el 2022, sí, quan va irrompre ChatGPT a les nostres, sí, vides, doncs no. De fet, l'origen del nom, no?, és això, eh? Primera escola d'estiu, el primer campus d'estiu dedicat a la intel·ligència artificial va ser el 1956, en concret del 18 de juny al 17 d'agost.
1: Que fort.
2: A la cinquena planta del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Dartmouth.
1: Ah, mira. Val, sí, clar, això és veritat que havia de pensar, dic, quin enclau pot haver estat lloc per fer això. Què millor, no?, que una universitat en aquest cas. I com es van assentar aquestes bases de la IA? Què es va fer allà?
2: Doncs bàsicament...
1: Van posar d'acord tots ells?
2: Sí, aquí van ser tot de senyors, perquè no hi havia cap dona, tot de senyors, recercaires de l'àmbit matemàtic, la ciència computacional, no?, informàtica i de més, algun neurocientífic també, on es van plantejar què passa si ens dediquem 2 mesos a pensar com emular el cervell humà a l'hora de resoldre problemes, no? I aquí és on se'ls va acudir aquest fantàstic nom de màrqueting inequívoc, com intel·ligència artificial, que tanta confusió en genera, no?
1: I tants dubtes
2: en genera en aquest moment.
1: No sé si s'hauria d'actualitzar el nom, o si tindria sentit actualitzar-lo ja, també és veritat, eh? Provem.
2: Més que actualitzar-lo, és que, bueno, de fet, no?, la gent experta en la matèria, amb més coneixement enginyer que jo, el que diuen és que s'hauria de parlar d'aprenentatge automàtic, o fins i tot,
1: clar,
2: ni d'aprenentatge, no? O aprenentatge computacional o així. Però el que està clar és que li van posar un nom molt poètic pel que realment la cosa està fent, no?, i ens dona per projectar aquesta cosa tan humana nostra de posar-li coses simbòliques a elements que no n'haurien de tenir.
1: Deixa que sumem aquesta hora a la conversa a la investigadora Karina Gibert. Què tal? Molt bon dia, Karina.
3: Hola, bon dia, encantada. Què tal?
1: Contenta de saludar-te també. La Liliana aquí també t'està veient.
3: La Liliana, molt contenta.
2: Feliç de retrobar-te, Karina.
3: Igualment.
1: Volem aprofundir en aquests principis fundacionals que dèiem ara. Quin impacte han tingut en aquest desenvolupament de la IA? Quines són aquestes bases fundacionals de la disciplina exactament? Que ens puguis explicar,
3: ja,
1: Karina.
3: Doncs, fixa't, en realitat, jo estava aquí en el backend sentint una mica, i és una mica el que deia la Liliana, no? És el 1956, John McCarthy convoca aquesta escola d'estiu, que no era com les que són ara, sinó que era més semblant a un retir monàstic, perquè va tancar 10 savis de l'època, tots homes, malauradament, durant 2 mesos, i la conjectura que els hi va plantejar era si l'activitat intel·ligent es podia especificar amb prou precisió com per després poder fer màquines que, executant aquesta especificació, simulessin aquest comportament intel·ligent que ens distingeix com a humans, no? Uh-huh. I aquest és el naixement, o sigui, de fet, jo crec que la intel·ligència artificial és una de les poques disciplines que tenen un naixement perfectament situat en el temps, molt ben ubicat, sabem exactament qui són, el que se'n diu el paper, el seminal paper, no? O sigui, l'article fundacional té aquests 10 noms, que són el McCarthy, el Minsky, el Simon, que és el pare de la teoria de la informació, el Newell, que era molt important també, o sigui, hi havia tot el Samuel, no? Era tot de gent molt, molt prominent a l'època, i sabem exactament, o sigui, això és una cuina artificial també, és, bueno, ens sentem i d'aquí sortirà una cosa nova i li buscarem nom. I en realitat, si vas als orígens, en aquest origen de intentar construir màquines que simulin el comportament intel·ligent, com li vols dir en aquesta disciplina? Intel·ligència artificial, no? Si vas a l'origen, el nom és absolutament lògic i absolutament justificat.
1: I tinc la
3: sensació... Una altra cosa...
1: Digues.
3: Una altra cosa és l'evolució que després ha tingut la disciplina, que ha anat per altres derroteros, no? Però en els objectius aquests primigenis encara és on ara tenim a tota aquesta gent, a l'Alman i tota aquesta companyia que encara intenten aconseguir aquest objectiu, eh?
1: Que dic, celebro
3: millor
1: que...
3: Millor o pitjor, però encara van per aquí.
1: Sí, sí, celebro que li posessin aquest nom i no volguessin innovar també amb coses ja de sigles a vegades, no? Que ara també que si els fa pastates, que dius, millor, un nom fàcil, intel·ligència artificial, ens entenem, ha evolucionat, ha passat, ha perdurat en el temps, tothom sap a què ens estem referint, però no sé si us passa o si m'estic equivocant quan tinc aquesta sensació, eh? Però jo és veritat que sabent que ara fa 70 anys d'aquell moment, em queda com molt més recent, és el que deia ara la Liliana, de dir, jo tinc la sensació que tot això comença ara, fa dos dies, el 2000, doncs, quan va arribar el ChatGPT, potser una mica abans amb els smartphones, ja està, situaria com aquí jo, per mi, la sensació que tinc amb la intel·ligència artificial i tot el que és la tecnologia com la coneixem més o menys avui, penso, doncs això fa quatre dies que existeix. Què va passar durant tot aquells temps? Com ha canviat també, Carina, des de fa 70 anys fins ara? Quins són aquests grans canvis que hi ha hagut?
3: Jo modificaria això fa quatre dies que existeix, amb això fa quatre dies que surt per la tele.
1: Clar.
3: Saps què vull dir?
1: També és veritat.
3: O sigui, quan la societat civil es fa conscient que existeix una cosa que es diu intel·ligència artificial, quan comença a sortir per la tele. I això, en realitat, hi ha un primer període que ja se'n parla bastant, que és a partir del 2015, que és quan es fa, quan es consolida una tècnica d'aprenentatge automàtic, que abans la Liliana en parlava, que es diu aprenentatge profund, que és un tipus concret de xarxes neuronals més evolucionades, com si diguéssim, que ja treballen amb uns temps d'execució que permeten fer aplicacions comercials en temps real, com si diguéssim, i després el gran boom apareix al 2020, a finals del 21, amb el ChatGPT, no? Que és quan la IA generativa, que és la següent evolució d'aquesta cosa, salta al mercat, com si diguéssim. I salta al mercat de la manera que salta, perquè si ChatGPT, si OpenAI hagués decidit que ChatGPT es treia on premis per professionals i pagando, no estaríem on estem.
1: Clar.
3: Val? Llavors, des dels orígens fins al 2015, què ha passat? Doncs s'han desenvolupat moltíssimes tècniques d'intel·ligència artificial, unes de les quals descansen amb aquestes xarxes neuronals que han donat tota aquesta evolució cap a l'aprenentatge profund i després la generativa, que és la que ha saltat a la tele i la que s'ha fet famosa i la que avui dia ho està impregnant tot, com si diguéssim, i després hi ha hagut altres tècniques que han resolt moltes coses. Pensa que des dels anys 80, per exemple, quan tu vas demanar un crèdit al banc, hi ha un moment que t'han recollit tota la informació i et diuen, ho enviem a riscos, i allà què passa? Allà passa que s'activa una intel·ligència artificial d'aprenentatge automàtic simbòlic, que és la IA més antiga, com si diguéssim, que decideix si tu seràs morós o no seràs morós i si el banc et donarà o no et donarà el crèdit. I això fa, doncs mira, des dels 80, 40 i pico d'anys, quasi 50, que està implementat i que existeix. Que nosaltres, el meu equip, per exemple, hi ha hagut persones que fa 40 anys van desenvolupar un assistent intel·ligent als caps de les plantes depuradores d'aigües residuals que està instal·lat a tota la llera del Besòs Tordera, mig Sud-amèrica, no sé quants països, de por los mundos, que han permès regenerar l'aigua de molts rius. O sigui, intel·ligència artificial que està funcionant i resolent problemes reals al món, n'hi ha des de fa molt temps. Hi ha una versió més simbòlica, o sigui, des de Dartmouth neixen com dues famílies de la IA. Una que li diem intel·ligència artificial simbòlica i una altra que li diem connexionista o subsimbòlica, que és aquesta de les xarxes neuronals, no? Per què? Doncs perquè la subsimbòlica el que fa és càlcul intensiu amb moltes dades per poder resoldre problemes molt complexos, que després tens prediccions molt bones però no te les explica, val? I per tant no te les justifica, per tant per posar-les en un àmbit de presa de decisions són més compromeses, i després tens aquesta IA simbòlica que li diem nosaltres, que treballa amb el coneixement, que connecta més amb el que són els sistemes de raonament i no tant el de fer prediccions basats en dades, que pot connectar amb l'altra, però que és una altra línia més lligada a la lògica formal, no? I a la lògica computacional, i que explica perfectament tot el que fa, però no és tan eficient amb el big data, no? Llavors aquí tens aquest compromís entre vols explicabilitat o vols escalabilitat, sí. No? I durant molts anys hem viscut com en aquesta competència, no? Ara hi ha una branca nova, més recent, que es diu la IA explicable, que el que intenta és que aquesta IA de big data més potent, si tu vols, pugui argumentar sobre les decisions que et dona. o sobre les prediccions que et fa. I estem una mica estem aquí. Eh? I després ha vingut la generativa que ho ha capgirat tot, que com que ha trencat la barrera del, ha trencat la barrera digital i tu ja no necessites ser un enginyer informàtic per demanar-li a una gent que faci coses. Llavors és el que ha fet que això estigui en mans de tothom, encara tothom sigui coneixedor de que existeix aquesta cosa, que gairebé que tothom es, es proclami expert en aquesta disciplina, que això té els seus riscos també, eh?
2: I tant, i tant. Jo crec que aquest és un cas molt, molt paradigmàtic de la difusió, no? I hi ha molta teoria al voltant de com es difon la tecnologia, no? Que no és només en quin moment s'origina la innovació, sinó també com la ciutadania o la societat civil, que deia abans la Carina, adopta aquesta tecnologia, no? I aleshores és interessant perquè persones que potser tenien resistències o dificultats a l'hora de fer servir el mòbil o que no saben configurar un router o no sé què, de sobte tenen la capacitat de parlar, no? I de fer servir el llenguatge natural que es diu amb, doncs amb un model que et pot respondre, no? I que et pot respondre com si fos la teva amiga. Aleshores, de sobte és com que hi ha hagut aquesta proximitat amb la que hem pogut jugar directament amb la tecnologia sense intermediaris, tenint resultats més o menys plausibles. I una cosa vinculada al que deia abans la Carina és que parlaves de les prediccions i la capacitat de predir, però des del punt de vista sociològic és interessant perquè les prediccions, hi ha un llibre recent de la Carissa Velez, ella és una filòsofa mexicano-anglesa, diria, ella és professora de la Universitat d'Oxford i té un llibre que es diu Profecia, no? I repassa el paper social de les profecies en, tot, en diferents moments de la història, no? Des de l'oracle de Delfos fins a la intel·ligència artificial. Hòstia. I bàsicament una de les coses que ella explica és com les previsions, les prediccions i les profecies són, ella fa servir els conceptes de ordres encobertes, no? És a dir, és una forma de crear una realitat abans que passi per poder generar un imaginari i que aleshores tots caminem cap a aquest imaginari. Per tant, les prediccions són bones o no en funció de quina posició tinguem respecte a aquestes previsions. És a dir, si les podem dominar, si les podem posar al nostre servei, segurament ens semblaran bones, sobretot si som una asseguradora i ens fa fer diners o som una banca i ens fa predir la morositat, no? Però ella també parla d'aquest exemple i diu probablement hi ha molts elements que fan que, a part d'aquesta predicció que diu que tu seràs morós o morosa, el fet de que no et donin el crèdit et dona més probabilitats de que siguis morós o morosa, no? Si al final és aquest peix que es mossega la cua. Per tant, ella diu, al tanto amb les prediccions perquè poden ser ordres encobertes.
3: És que és molt interessant això que comenta la Liliana, perquè aquí hi ha dues coses. Una, el que ella comentava del procés d'adopció per part de la societat civil d'una tecnologia, no? Això és una cosa que passa al llarg de la història i moltes vegades el que fa la humanitat és que quan li cau la tecnologia a les mans s'inventa usos o imagina usos que són diferents d'aquells pels que s'ha creat la tecnologia, no?
2: I en l'apropiació, se li diu apropiació tecnològica on cadascú, no? Hi ha un vídeo molt divertit que jo poso a classe, que és quan a una àvia li regalen una tauleta i la fa servir per tallar el fuet, no? I em sembla, com a exemple paradigmàtic d'apropiació de la tecnologia, em sembla molt.
1: Perdó, vull dir, d'aquests models tan desenvolupats i estem demanant a vegades que ens faci memes del Will Smith menjant espaguetis, que penses, això té una infinitat d'opcions i nosaltres volem que ens faci, doncs, un meme. El Will Smith.
3: Però sobretot aquí hi ha un tema que és molt important, que és que la IA generativa, jo no dic altres tipus d'IA i no estic parlant potser dels agents que ja neixen en un segon moment i neixen amb una part més d'execucions i aquestes coses, no? El que seria el ChatGPT original i germans, que n'hi ha uns quants, en realitat neixen o es concebeixen com una cosa que se'n diuen agents conversacionals, és a dir, estan entrenats per poder generar una conversa fluida i molt natural amb un altre humà, val? No estan entrenats ni estan dissenyats per fer d'eina enciclopèdica. Llavors, què ens ha passat aquí? Que la humanitat ha decidit que el ChatGPT de torn de butxaca que porta és su Google Plus, i el que fem majoritàriament amb ells, la societat civil, que no parlo de la gent que fa altres coses, és utilitzar-lo com si fos un super Google, no? I el fem servir estrictament amb objectius enciclopèdics. Llavors, com que l'única cosa que no és necessària per generar una conversa fluida amb una altra és que el que digui sigui cert, el que ens passa és que aquestes eines no tenen prova de veracitat, o sigui, no donen cap garantia de que la resposta que donaran serà correcta. Llavors, què ens està passant? Que van acompanyades estructuralment d'aquest fenomen d'al·lucinació, que se'n diu, però com que la gent no en té ni idea i l'utilitza com si fos el Google, moltes vegades agafa la resposta que li dona el ChatGPT tal com raja, no?, i la fa servir, doncs jo què sé, jo he vist gent que li han demanat que li faci un pla estratègic a 5 anys de l'empresa, jo he vist gent que li demanen que li quadri els balanços de la de
1: l'empresa. Per demanar, no? Pots demanar realment el que vulguis, sí.
3: I no sap que ho ha de revisar tot, perquè allò s'equivoca, pot dir mentides, es pot confondre, no consulta una calculadora, sinó que posa números així una mica a intuïció, no? I aleshores tot això està generant una disfunció important que té conseqüències sèries, eh? O sigui, nosaltres ja a Espanya ara ja tenim no sé quants advocats sancionats perquè han preparat demandes o han preparat respostes a demandes fins a GPT, no les han revisat, no s'han donat compte de que aquella resposta apel·lava a un article que no existeix o que és d'una altra cosa o que jo què sé, no? I els seus clients han perdut. És que... I ja tenim sancions, o sigui, primer hi ha hagut un període que hi havia amonestacions, però ara ja hi ha sancions. I aquests pobres diuen, ai, és que jo no sabia que això s'equivocava, no? Llavors aquí tenim com un problema d'aquesta apropiació que diu la Liliana, no?, que es produeix sense tenir molt clares quines són les limitacions d'una eina que és molt fal·laç, perquè tu hi parles i com que et sembla que t'entén, doncs ni se't passa pel cap que potser t'enreda, no? Uh-huh. I aquí tenim un lío bueno, que és difícil de redreçar, perquè l'apropiació ja s'ha produït i això ara ja no té massa marxa enrere, eh?
2: No, i com dius, és superimportant que la gent entengui que això es va crear amb unes finalitats que no són les conversacionals que la humanitat li donem, i a més la humanitat tenim una sèrie de necessitats que les anem projectant allà amb allò amb el que ens relacionem, sigui una pedra o sigui un model conversacional, no? Llavors, per mi com a sociòloga, no, el repte més important que veig damunt de la taula amb aquesta IA no només és que hem perdut, o sigui que ens falta el context per entendre quin rol té això, no? Que pot ser, doncs, pot anar bé, doncs, per una primera versió, però que sempre hi ha d'haver aquesta responsabilitat humana de... Perquè, a més, són coses bastant fàcilment contrastables. Vull dir, això, un article d'un marc regulatori que tu el vas a buscar i no el trobes, o, per exemple, en termes acadèmics, no?, que també hi ha molta sobreproducció ara d'articles acadèmics amb intel·ligència artificial, ChatGPT i altres, que s'inventa articles que no existeixen. Però què fa? Diguéssim, replica una estructura de citació d'una revista acadèmica on saps que, doncs, que hi ha un títol, que la revista va en cursiva, que no sé què, i ho fa d'una forma bastant plausible, no? És a dir, que tu ho veus
1: que
2: i dius,
1: cola, dius, mira,
2: això
1: perfecte,
2: cola, inclús et posa un URL i tal, quan tu cliques allò va en lloc, no? Però són coses fàcilment contrastables, però tenim aquest fenomen de delegació cognitiva, doncs perquè és supercòmode i tal, però com deia, com a sociòloga... Però, sí, digues.
3: Però fixa't una cosa, Liliana, són fàcilment contrastables si tu controles del tema que preguntes, és a dir, per mi hi ha un missatge molt important aquí, que és no sortir de les zona de confort. O sigui, si tu fas servir aquestes IAs dins la teva zona de confort, tindràs la capacitat de detectar quan t'està portant a l'or, quan t'enreda, quan diu coses que no són, quan has de corregir una cosa que no és certa. Però si estàs preguntant coses que estan fora de la teva zona de confort, no tens el criteri per saber on s'està equivocant.
2: Sí.
3: És important també i forma part una mica d'això que anomenaves tu, Liliana, de l'ús responsable, no? O sigui, una part d'aquesta responsabilitat està en tu saber si tens prou coneixement per preguntar amb una IA generativa certes coses. Si no el tens, pregunta a Google, que et donarà els documents, perquè una cosa que està passant ara és que tu abans apuntaves, genera, ella genera, es diu generativa per què? Perquè el text el genera. Com el genera? Doncs posant una paraula darrere l'altra, com quan els nens aprenen a parlar, que posen una paraula darrere d'un trosset de frase, la que els hi semblen vells, que queda vella amb tot el que han sentit, no? I de vegades no l'encerten, no? De vegades els nens diuen, jo què sé, ocell pelut, i tu dius pelut no va amb ocell, no? Però els nens han sentit coses, ho barregen tot i diuen quin ocell més pelut, i es queden tan tranquils, doncs és una mica aquest mecanisme. Llavors, per tu tenir el criteri necessites conèixer una mica d'aquell tema, si no te n'adones que t'està enredant, com si diguéssim.
2: Sí, hi ha un company de Sade que diu només pregunta-li coses de les que tinguis la capacitat de revisar el contingut, no? Perquè si no... Però què està passant? Que com que ens hi podem relacionar amb llenguatge natural, ens genera certa confusió, que això se li diu relacions parasocials, val? És a dir, que ens pensem que realment hi ha algú a l'altra banda que ens entén, que ens escolta, l'humanitzem, val? Això se li diu antropoformització.
1: M'encanta.
2: Aquest és el... Mira, i avui ho he dit bé, que sempre m'entrebanco. No, però aquest concepte, és aquesta idea de que li personifiquem o li donem forma o busquem la part humana en allò que no ho té, no? I sí, és bàsicament sí. Un model que està pensat per generar contingut.
1: Que no busca res amb tu.
2: Que no busca res amb tu, perquè
1: li és igual.
2: No, exacte. El que sí que hi ha una cosa que sí que busca, sobretot aquests models propietaris, que és que et quedis a la plataforma tanta estona com sigui possible. Clar. És a dir, hi ha uns models de negoci al darrere que tenen a veure amb com més sàpiga de tu, millor. No? Llavors, com més... I què passa? Que li acabem preguntant coses que no sabem on preguntar. No? Perquè a la vida ens trobem a vegades amb interseccions, és com quan tu vas a un metge, no? Que dius, hosti, em fa mal el genoll, però no és només un tema de traumatologia, és un tema no? que barreja altres coses i potser necessitem algú que ens miri d'una forma més global i més holística, no som només un genoll que fa mal, doncs faig servir aquest símil perquè a vegades et trobes en situacions de la vida que dius, hosti, ara no sé què fer, no sé, gestiono un equip de persones i no sé com gestionar aquest conflicte, que tal. Mm-hmm. On és el professional de gestionar de conflictes? No? Pues potser no en sabem, que la mediació és la disciplina que s'encarrega això, o no tenim els recursos per accedir a algú que ens ajudi amb una mediació, i llavors doncs anem a ChatGPT i li preguntem, o germans, com ha dit la Carina. Llavors, el risc d'això és que estem començant a relacionar-nos amb aquesta intel·ligència artificial com si fos una persona, no? Mm-hmm. I nosaltres, que estem fent una recerca sobre aquest tema amb joves, una de les coses que més ens preocupa és que els joves s'hi relacionen d'una manera molt més oberta, molt més transparent i mostrant molt més la seva vulnerabilitat que amb amics i amigues reals, no? I t'ho diuen, les de 40% prefereixen explicar-li les seves misèries a la màquina. Però la raó per la qual... hi ha dues raons per fer això. Una és perquè se senten escoltats i vistos i sentits, vale?
3: L'altre és el pudor, no? L'altre és un aspecte
2: vergonya,
3: de pudor.
2: Sí, exacte. Però l'element clau, i a mi és el més preocupant, socialment em sembla el més preocupant, és que la màquina no et jutja. Clar, ChatGPT i companyia estan pensats per dir-te que sempre tens una idea fantàstica, encara que...
1: Sí, és a dir...
2: Tot
1: és bo.
2: Vale? Tot és bo, tot és perfecte, tal. Llavors, aquesta adulació constant és una... comença a generar com un estàndard de relació que després tu trasllades a la resta, no? I de fet t'ho diuen, de dir, doncs jo li vaig preguntar un dia a ChatGPT no sé quina cosa a les 3 del matí perquè la meva amiga dormia i no la volia despertar, però resulta que jo no li vull explicar més les coses a la meva amiga.
1: Prefereixo explicar-li.
2: Exacte, perquè la meva amiga em contradiu o em diu, escolta, doncs coneixent a l'altra part, doncs potser aquí no tens tota la raó, potser has de pensar que tal, potser no li vas dir bé, no? Em qüestiona, no? Mentre que aquest model no em qüestiona, no? I aquest repte de quin grau de confiança li estem conferint a aquests models conversacionals respecte a les relacions humanes, això és un tema que no és menor. I crec que el McCarthy i companyia, quan es van reunir fa 70 anys, no van pensar en això, però és una derivada important.
3: Estàvem lluny d'això. Pensa que aquesta IA que neix l'any 1956 és una IA que intenta emular les capacitats humanes, una de les quals és el llenguatge, val? I, de fet, hi ha uns primers experiments de Georgetown, el 57, on ja es demostra que una màquina és capaç de fer traduccions automàtiques, no? Però estem lluny, estem lluny, molt lluny en aquell moment d'imaginar que tu tindràs una màquina que parlarà amb els humans, i els humans gairebé no podran distingir si allò que està parlant amb ells és una màquina o és una persona, no? Jo m'he passat anys amb el meu professor de lògica que ens deia, bueno, les màquines intel·ligents, o sigui, i quan tu a una intel·ligència artificial li dius multiplica 3.500 per 2.400 no sé què, i et diu tant. Li tornes a dir exactament el mateix, multiplica no sé què, i et torna a dir tant. I a la tercera que li preguntes el mateix no t'engega a fer punyetes, això està molt lluny de ser intel·ligent, perquè cap humà contesta tres vegades la mateixa cosa sense enfadar-se. No? Mm-hmm. Llavors, què ens passa aquí? Que durant molts anys hi ha hagut qui ha fet recerca en intentar que aquestes màquines assumeixin emocions i totes les coses que afegim a l'intel·lecte les persones humanes quan interactuem, no? I en el cas de la IA generativa hi ha dos elements. Un és el model que va per sota de la IA generativa, que et va generant les prediccions, els no sé què, els consells, tot el que li preguntes, però després hi ha la interfície. La interfície que s'ha decidit que sigui una interfície en llenguatge natural gamificada per generar aquest engagement que deia la Liliana. No? Mm-hmm. Per tant, aquesta interfície que està gamificada sobre la implementació d'un valor emocional molt important, que és l'empatia. Per tant, tu sempre trobes una resposta que et dona la raó, tant si li dius coses que estan bé com si estan malament. Jo, de fet, l'altre dia li vaig demanar una cosa, es va equivocar, i li vaig dir, escolta, això que m'has dit, no...
1: Això no és així.
3: Oi, tens tota la raó del
1: sempre
3: món,
1: ho faixa,
3: com que
1: sí.
3: Ho sento. M'hi havia de fixar més, perquè ara no ho faré mai més, i ja m'ho apunto, perquè és molt important que usuaris com tu, em va fotre una ensabonada general, no?, que dius tot això, i és de massa. Però clar, què passa? Quan estem parlant d'adolescents, que deia la Liliana, o de persones amb vulnerabilitat emocional, perquè aquí ja no només són adolescents, hi ha també totes les persones grans amb solitud no desitjada, tot una sèrie d'escenaris que genera la societat moderna, de persones que estan desassistides emocionalment, com si diguéssim, i aleshores és molt fàcil pensar-te o atribuir en aquesta eina el paper de company de vida, de psicòleg, de no sé quantes coses més, no?
1: Sí, sí.
3: I això, malauradament, en persones que són molt inestables emocionalment o que es veuen atrapades en una situació que els angoixa molt, com que tens una màquina que és empàtica i en un moment donat, quan tu estàs molt desesperat, pots dir, ostres, és que jo crec que això no té solució, el millor seria acabar amb tot. I aquesta, que és empàtica, que et diu, tens tota la raó, el millor que podries fer seria acabar amb tot. I tu què fas si no estàs bé? Et tires per la finestra.
1: Sí,
3: i això ha passat.
2: Això ha passat.
3: I és gravíssim.
2: Això ha passat. Sí,
3: i
2: sí,
3: és
2: sí.
3: Gravíssim.
1: Sí, sí. I que anava a dir, perdoneu, abans d'acomiadar-vos perquè ens estem quedant sense temps, però Karina i Liliana, què hagués passat si en aquest moment fundacional hi haguessin hagut dones també? Perquè parlàvem ara, és veritat que aquesta IA també s'entrena, és a dir, va aprenent en funció del que també llegeix, per exemple, i passa molt, ho veiem, que té biaixos també de classe, pot ser racista, te't dona també uns continguts ja pensats i enfocats segurament cap on vius, per on vius, quina edat tens, si ets home, si ets dona, que tot això està, no és fortuït, no és una cosa de dir, pregunto, i la IA és plenament neutra. No, no, no. Aquí al darrere hi ha també interessos. I, evidentment, també hi ha un biaix de gènere, perquè també està aprenent d'articles o del que pugui trobar a internet, que en el fons la societat ja és masclista, ja hi ha un biaix. Per tant, el que fa la IA, en el fons, suposo que és reproduir el que ja som nosaltres, no? D'aquí us volia preguntar això, per tancar una mica, també de què hagués passat, què creieu que podria haver passat o com seria potser ara? És veritat que no ho sabrem mai, malauradament.
3: Jo crec que aquí podríem tenir un altre capítol.
1: Sí,
3: o sigui,
1: una secció sencera.
3: Això d'ara parlar de tot un capítol, Però jo m'atreviria a dir-te, fixa't el que et dic, segurament si hi hagués hagut dones, que en aquell moment hi havia, perquè era l'època de la Katherine Johnson, de la Margaret Hamilton, de la Hedy Lamarr, vull dir, totes aquestes estaven per allà, vull dir que les haguessin pogut convocar i no ho van fer, segur que si haguessin sigut i haguessin tingut una disciplina definida sobre unes altres bases, segur, però tot aquest problema que em parles dels biaixos i dels biaixos de gènere en concret, apareix més tard, apareix als anys 80, quan apareix el que s'anomena l'aprenentatge automàtic, que és la primera branca de la intel·ligència artificial que descansa en l'extracció de patrons sobre les dades, perquè com dic al principi, els enfocs eren una mica diferents. Llavors, és a partir de constatar que l'home raona amb molt coneixement implícit, que no és capaç de transmetre verbalment perquè una màquina el formalitzi, com si diguéssim, que tot de cop diem, ostres, això dels sistemes experts mai funcionarà, sempre falten coses, sempre s'equivoquen. Llavors, hi ha algú que en el segon hivern de la IA, que té una crisi molt profunda, quan constatem aquest pes tan important del coneixement implícit en el raonament i que no sabem què fer-ne, no? Que algú que diu, bueno, fem-ho d'una altra manera, o sigui, deixem de preguntar a un metge, per exemple, com ho fa per diagnosticar no sé què. Aquí teniu les dades de 1.000 pacients, poseu les etiquetes, farem nosaltres una màquina que relacioni aquests diagnòstics amb aquestes dades. Aquí neix l'aprenentatge automàtic i la importància de que si les dades estan biaixades, naturalment l'aprenentatge que farà la màquina propagarà aquest biaix, no? Fonts de biaix n'hi ha molt, moltes, no només són les dades, també pot ser com programes, també pot ser com desfàs els empats en un algoritme, per exemple, no? Aquí també, si no vigiles, generes biaixos. I hi ha també biaixos a la part com interpretes els resultats, no? Però sí que és cert que en el moment en què l'aprenentatge automàtic comença a aprendre de les dades d'internet, que això també és més tard, és més cap als 2000, no? comencem a propagar el biaix que ja existeix.
1: Clar.
3: A la forma com hem alimentat internet, que l'hem alimentat amb molt biaix durant molts anys.
1: Sí, sí, i tant, i tant.
3: I no només biaix de gènere, l'hem alimentat amb biaix de raça i amb biaix de classe social i amb altres coses. Una part del biaix pot ser intencionat, eh? No ho discuteixo, però una gran part del biaix jo l'associo més a una mala praxi. Per què? Perquè quan tu construeixes una mostra d'aprenentatge, l'estadística que ve del segle XIX ja té teoria sobre com s'ha de dissenyar una mostra sobre la que recollirem dades per després fer ciència. Per tant, això ja existia, eh? I els de la meva rama de l'aprenentatge automàtic podien haver decidit que quan construïen dades per fer l'aprenentatge ho feien seguint aquests cànons. Llavors és en el moment en què dius no, ara agafaré el big data que me passa del sensor o que me viene d'internet o que viene de Twitter o que no sé què i l'agafo tal com raja. I és aquí on comencem a tenir biaixos importants. Mm-hmm. Llavors això té una part de mala praxi i també té una part de que com que no hi ha dones en els equips que estan fent aquestes coses, ningú detecta el biaix fins que ja hem posat l'eina en marxa i ningú té la sensibilitat quan estàs construint el mm-hmm. sistema de dir, escolta, que aquí has posat 1.000 fotos i són totes de tios amb cabell curt,
1: sí, sí.
3: Per exemple, no? Llavors, és una combinació de tirar pel dret, com si voleu, no? Sí. De tirar pel dret i de que, com que no hi ha prou dones en els equips, ningú posa el fre, com si diguéssim.
1: Liliana, què dius tu?
2: Sí, jo sempre em pregunto, per fer-ho curt, perquè sé que soc conscient que hem d'anar tancant, però què hauria passat si en aquell moment diguessin, bueno, com que la humanitat és imperfecta, és meravellosament imperfecta i les desigualtats existeixen, i si fem servir aquestes màquines i aquests models per fer de factor corrector d'allò que no funciona, no? És a dir, per revertir les desigualtats, o sempre sovint poso aquest exemple, no? De que em digui, doncs mira, escolta'm, aquesta setmana ja has llegit molt d'aquesta branca, no? Molta premsa en aquest sentit, llegeix més aquesta altra capçalera, o escolta aquest altre programa de ràdio perquè et doni una mica de contrast, no? I penso, en termes relacionals també, què passaria si ara, jo crec que encara som a temps de domesticar la IA i crec que ara és el moment també amb aquestes curses entre empreses que a més de tant en tant fan cartes signant 1.000 persones i sí. Sisplau atureu-nos que no sabem on anem, no? Hi ha tot aquí també uns jocs de poder molt interessants que donaria per una altra secció també un altre dia, però crec que som a temps de dir, escolta'm, si estem veient que aquesta eina deixa de ser un element d'informació, no? Uh-huh. Perquè no és veraç, perquè genera contingut sense determinats criteris i tal, perquè necessitem una certa alfabetització per poder-ho fer servir, per com a mínim ser conscients de quan tenim el criteri per revisar-ho i quan no, però també estem veient que ja no és només un tema de transacció d'informació, sinó que també ens hi relacionem, aquí hi ha d'haver un marc que posi una mica, que senti una mica les regles del joc d'una IA que sigui responsable amb els nostres vincles, no? Uh-huh. Perquè si no passa, doncs com el que deia la Karina, doncs que et pot alimentar fantasies no desitjables com doncs que vulguis enviar-ho tot, no? Que vulguis Exacte. Engegar tot o que vulguis separar-te de la parella sense intentar doncs resoldre-ho d'una manera més profunda abans de prendre decisions precipitades.
1: Karina Gibert, investigadora, i Liliana Arroyo, moltíssimes gràcies a totes dues per venir una vegada més a l'Aquí Catalunya i escoltar una conversa molt interessant, de veritat. Moltes gràcies. Un gust escoltar-vos.
3: Gràcies, un plaer.
1: Cuideu-vos molt.
3: I bon estiu, bon estiu.
1: Adéu, bon estiu per tu també.
2: Fins la propera.
1: Adéu, Liliana, fins la setmana que ve.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: I ara són les 9:35 i avui visiten l'Aquí Catalunya, al·lèrgiques al pol·len.

0: Band, el grup de música format només per noies del moment, podríem dir. Són 6 en total i avui venen en representació de totes la Joana Subirats. Molt bon dia. I la Marina Rico, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Totes dues sou veus principals, la Joana també toca la guitarra elèctrica, 6 noies, com dèiem, del barri de Gràcia, nascudes musicalment el 2019-2020, a les places del barri de Gràcia, han publicat 4 discos, l'últim es diu Alarma, hi ha col·laboracions, de fet, amb artistes com Figaflaues o Dan Peralbo, i aquest divendres, a les 11 de la nit, toquen a casa, a la plaça Rovira, a casa seva, motiu d'aquesta festa major de Gràcia. Qui de totes vosaltres, per cert, és al·lèrgica al pol·len?
2: La Rico.
1: Sí, ahir em vaig aixecar amb l'ull molt inflat.
0: És que passa factura.
1: T'ho juro.
0: He sortit molt per Gràcia aquests dies, o no, aquests dos dies, de fet, cap de setmana que portem?
2: Sí, molt. No sé si aguantarem tots.
1: Ja, avui ho dèiem. En plan, bof, algun moment s'haurà de parar.
2: Sí, sí.
0: Sortiu totes juntes com a banda o cadascuna també una mica per la seva banda?
2: Ens anem trobant,
1: però no a les 6. No.
0: I què tal això de tocar a casa?
2: Ens encanta, sempre. Anem fent xecs, hem tocat a moltes places i carrers del barri.
1: Sí. És molt guai, perquè veus l'evolució als anys. I sempre tocar a casa, bueno, és el millor.
0: Vosaltres dues, de fet, fa temps que us coneixeu. Tinc entès que abans d'Al·lèrgiques també ja t'encantàveu juntes, estàveu juntes a... Corregim-me si m'equivoco, Flowers and the Band?
2: Sí, és com la prèvia.
0: La prèvia.
2: Sí.
0: I... Vosaltres, com al·lèrgiques, és veritat que el naixement o l'eclosió, la sortida, podríem dir, us enganxa amb la pandèmia.
2: Sí.
0: Com recordeu aquells inicis a dia d'avui?
2: Bueno, va ser bastant atropellat, perquè just al Nadal, abans de la pandèmia, vam decidir fer el grup amb totes.
0: Sí.
2: I això és el típic, perquè crec que a molta gent li ha passat que... Els va coincidir com quan ens van confinar amb alguna important. Nosaltres havíem de fer el nostre primer concert.
0: Val, hòstia.
2: I llavors sí, va ser una mica atropellat. Però vam aprofitar per treure les cançons noves i bé.
1: I sí, va anar molt bé perquè tothom estava avorrit a casa. I llavors tothom es va posar a escoltar. De cop teníem moltes reproduccions, no sabíem ni què volia dir. Mm. I ja està. I quan vam sortir vam fer un concert.
0: I si ara féssiu, o si fem memòria ara i dient, ostres, com érem nosaltres ara fa, doncs, el 2020, per dir, us imaginàveu arribar on sou a dia d'avui?
1: No,
2: és impossible.
1: O sigui, crec que encara a dia d'avui veiem fa un any o coses que ens han passat i no som conscients. Això ens passa molt. De dir, és que no som conscients del que ens ha passat. Però no.
2: Poc a poc ho anem aterrant.
1: A veure, jo sempre he manifestat molt No sé, tenia una sensació de molt d'hora. Sí, o sigui, no sé.
0: Que això podria acabar materialitzant-se d'aquesta manera, aquesta professionalització de la banda.
1: No sabia que era així, però sabia que aniria molt bé. Uh-huh. No sé per què.
0: Bueno, mira, escolta, a vegades tenen sensacions i funcionen.
1: Jo tinc moltes.
0: Premonició. Ah, sí, tens moltes.
2: És una bruixa.
0: És Miss Bruixa. Vale. Sí, sí. Ara escoltem Girl Band, un tema vostre, de fet, us reivindiqueu com a tals, com a banda, precisament integrada per dones. De fet, és un dels clams que feu. No sé si us pesa per això aquesta etiqueta ja, o si precisament no, forma part de la vostra identitat i la reivindiqueu com a tal.
2: Depèn del dia.
1: Avui, Joana, et pesa?
2: Avui jo no, crec que no...
1: Avui ens pesa tot.
2: No tinc paraules, sí, avui.
0: Avui ens pesa. Sí que és veritat que la presència de dones en escenaris, déu-n'hi-do, com ha anat a millor?
2: Sí.
0: Perquè crec que tinc entès que una de les vostres referents era en Roba Estesa, però és veritat que ara, amb tot el panorama que tenim, déu-n'hi-do també les referents que sou també ara per potser noves generacions, no?
1: Sí, és veritat que grups de noies...
2: Hi ha que molt... facin pop, rock...
1: Hi ha molt pocs a Catalunya, no sé, a mi em sabria molt greu que si algun dia s'acabaran i que se'l volen no hi haguessin més. Llavors, no sé, aquí fem una crida a la gent, a les noies, que s'ajuntin i facin grups.
2: Sí, sisplau.
1: No sé.
0: I tant, no. Crec que precisament exemples com vosaltres serveixen per també empoderar i que puguin, si hi ha iniciatives o persones que diuen, ostres, m'agradaria, doncs digui, podem mirar-nos amb al·lèrgiques al pol·len.
2: Sí.
0: Us anava a dir també, vosaltres componeu i assageu a Gràcia, ho hem dit, al barri que de fet ha canviat molt en 5 anys. Ara ho comentàvem també que heu anat a les festes majors. No sé, pensant en la quantitat d'expats, la de turistes, de gent, inclús no només, també gent de fora de Barcelona o de Catalunya en general, o més de Barcelona, que cada cop hem anat més també a aquestes festes.
2: Sí.
0: Si fem ara la perspectiva, en els últims 5 anys, com ha canviat el barri? L'identifiqueu encara, aquest barri que li canteu vosaltres a les vostres cançons? Segueix sent el mateix?
2: Sí, jo crec que justament les festes és un moment on te n'adones de tota la gent que sí que està fent barri i que s'estima el barri i que milita i que fa coses. Ahir mateix vam anar a la Glosa, a Plaça del Sol, i a mi són moments que em fan, o sigui, em fan molt feliç com veure realment que hi ha molta xarxa, que segueixen fent moltíssimes coses. També és veritat que el barri ha canviat molt, evidentment, i que ens costa viure-hi i que a vegada, o sigui, cada vegada hi ha més locals de coffee shop i coses així, i això no ens agrada gens. Però també la Festa Major és un espai on ens trobem i podem reivindicar i com també sentir-nos com una mica acollir, o sigui, com, no sé, fer pinya i parante, no? No sé.
0: I el fet de cantar en català és també... Què? Reivindicació política que teniu molt clara des del principi? Algun cop us ho ha passat pel cap de dir, ai, mira, doncs en farem una en castellà ara.
2: Fèiem castellà al principi, cantàvem en castellà, quan vam començar, però érem molt petites també.
1: Érem molt petites, sí, però ja, o sigui, clarament cantem en català.
2: Sí.
1: Parlem en català.
2: I ja està, o sigui... No.
1: Sí. Ni ens ho, bueno, és que no ens sortiria ara mateix cantar en castellà.
2: No.
0: Ni en anglès, ni fer experiments estranys de...
2: No.
0: No, vale. Claríssimament no. Escolteu una mica més d'al·lèrgiques al pol·len, anestèsia total.

0: aquest tema, ara ho deia, mira, la pressió constant, parlar d'aquest col·lapse, d'aquesta rutina, l'estrès que et deixen amb poc sense poder fer res més, no? Tot això amb ironia, amb aquestes lletres que tenen que tenen al·lèrgiques al pol·len. És l'estrès, creieu, un sentiment propi de la generació que encarneu vosaltres?
1: Sí.
0: De la pressió, de... L'has dit que sí, molt ràpid.
1: Sí. Bueno, sí, jo crec que... No sé. Tu tens molt estrès, Rico?
2: Sí.
0: Suposo que també funciona quan es
1: avui
0: quan creu
1: no, perquè
0: cançó.
1: Estem de vacances, però...
0: Bueno,
1: sí,
0: clar.
1: Sí.
2: Clar, és que ara a mi em pilles molt bé.
0: Clar. No, ja, o sigui, ja m'ho imagino. Però és veritat que quan feu cançons sí que és veritat que entenc que te'n diu a tothom, eh? Vull dir, els artistes busquen allò, no?, que potser més senten, no?, per tirar des de l'experiència i la vivència pròpia.
1: Sí, sí.
0: Quins són els temes que més us fascinen, potser, de la generació que encarneu vosaltres,
1: Jo cada vegada m'adono només que només hi ha un tema que és l'amor.
0: Mira. Sí.
1: En totes les seves formes.
2: A mi em fascina molt tots els ex que he tingut, el que m'han fet. Això, faig unes cançons que flipes. Però ara ja està. Ara ja he superat ex, llavors ja no hi ha material.
0: Ara ja aquest tema està, ja fa més mandra. Escoltem ara Estrella del Pop.

0: En aquest tema, estrella del pop, us volia preguntar per qui és la vostra estrella del pop. Amb qui us emmiralleu o us heu emmirallat en la vostra carrera? Per quan començàveu i potser inclús ara, eh?
1: Jo amb la Rico. I no dic de broma.
0: Ah, sí?
2: Ai, Joana,
1: és veritat. No, vull dir, jo me'n recordo molt quan la Rico em va cantar la seva primera cançó que va fer per al seu nòvio quan tenia, no sé, 16, 17 anys.
2: Una abraçada per ell, que ara fa com 10 anys que no parla.
1: I jo li vaig dir, tia, això és un hit. I de veritat, o sigui, sentia molta admiració i segueixo sentint-la. O sigui, jo crec que com més treballem juntes amb totes és com molt fort, no? Com l'admiració creixent que vas tenint. I a part d'això, doncs, amb molta altra gent. I molta gent catalana, jo crec que jo he sentit molta admiració, doncs, per gent amb la que hem acabat treballant i això és superxulo.
0: I tant.
1: Com amb el Joan Borràs, per exemple, un petó per ell.
0: Tu, Rico, què hi dius? Que amb quina són les estrelles del pop?
2: Amb la Joana...
1: Ara,
2: que...
1: ara ja.
2: No, però ella ja ho sap que a una entrevista li vaig dir coses molt maques, també.
1: Sí.
2: Ja saps què?
1: Sí.
2: Després te les diré, i, no sé, ara, a veure, ara ens emmirallem amb Wet Leg.
1: Sí.
2: La Xego, Carolina Durante... Molta gent.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: També referències internacionals tenim. Sí,
0: sí. Doncs escolteu, podreu veure Les Al·lèrgiques al Polen, com dèiem, aquest divendres a Gràcia, la Festa Major, també, si no, el 28 d'agost a la Festa Major de Sants, el dia 30 a Ripollet, l'1 de setembre a Vilafranca del Penedès, el 26 a la Mercè. Déu-n'hi-do, eh? Quins mesos que us venen. 3 d'octubre a Tarragona, 13 de febrer, ja de l'any que ve, presentareu àlbum a Rasmatàs.
2: Sí.
0: O sigui que, escolta, us venen mesos de feina, de molts concerts. Mm-hmm. Passeu-vos-ho molt bé.
2: Gràcies.
0: I moltes gràcies per venir aquí a Catalunya.
1: A tu.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Joana Subirats i Marina Rico. Adéu.
2: Adéu.

0: aquesta hora sona Libre, de Nino Bravo, perquè és la cançó que ha triat avui en Quim Vilamajor, l'influencer i escriptor, autor de Sento, la vida amb un cromosoma de més. Com estàs, Quim? Què tal?
1: Jo estic molt bé. I aquesta cançó a mi m'encanta.
0: Per què t'encanta?
1: Perquè transmet un missatge molt clar. Que a mi m'agrada ser lliure, per pensar i decidir el que vull fer en cada moment de la meva vida. I poder tenir la llibertat de ser com sóc.
0: Molt bé.
1: De que la gent sàpigui que jo sóc lliure per expressar-me amb la meva manera, amb les meves pròpies paraules, sense que ningú em corregeixi la manera com dic les coses.
0: És que, clar, em sembla molt bé i té tot el sentit del món que ho diguis i que hagis triat, doncs, aquest tema. Perquè sí. És, el de fet, amb la cançó amb la que hem triat per posar punt final a aquestes converses que hem anat tenint al llarg d'aquest estiu. De fet, els oients podeu recuperar sempre a la web de Ser Catalunya totes les converses que hem mantingut amb en Quim Vilamajor. I avui, per tancar, Quim, ens volem centrar en les relacions. I m'agradaria començar preguntant-te per com és la teva relació amb la família. No sé si tens germans, amb els pares...
1: Jo, amb els meus pares... Jo a casa visc amb els meus pares i amb la meva germana, que es diu Laura. Vale? Llavors, amb els meus pares, la relació que tinc penso que és molt positiva, perquè jo aprenc d'ells i jo també els ensenyo coses amb ells. Uh-huh. Els ensenyo a confiar en mi, que no s'han d'avançar a les coses, que m'agrada que m'ho preguntin abans de fer una cosa directament per mi. I també el que m'agrada molt ensenyar als meus pares també és que a vegades sense voler tots els pares, inclús a vegades els meus ho fan una mica, és que a vegades tendeixen a... Si veuen que tinc un moc al nas, per exemple, me volen posar el dit al nas, em volen forrar el nas directament. I amb aquestes coses m'agrada fer-les jo, saps? Jo ja sé que en el fons els meus pares me volen cuidar, però a vegades fan alguns petits gestos que a vegades a mi em fan sentir com una mica com un nen petit. Perquè que una mare te fugui el nas, encara que no ho faci amb mala intenció, és un gest que a mi em transmet com si jo fos un nen petit. Però que en realitat, jo penso

0: perquè jo sé que cada cop entenen millor el que penso, perquè els pares de vegades els costa entendre com pensa un fill amb síndrome de Down, saps? Per als pares això és molt difícil, però jo estic molt content perquè veig que els meus pares cada vegada m'entenen millor. I jo penso que els meus pares són persones molt empàtiques, comprensives, i al veure que m'entenen millor, jo també els entenc millor amb ells, saps?
1: Jo t'anava a preguntar, des de ben petit que parlàveu de tenir la síndrome de Down amb els teus pares, o com ho heu abordat això també a casa?
0: Bueno, a veure, jo quan era molt petit, primer no em vaig ser conscient, però a mesura que va anar passant el temps, a mesura que va anar creixent, i a mesura que els meus pares m'han anat explicant el que era la síndrome de Down, vaig treure la conclusió, quan jo era una mica més gran, la conclusió de que jo sóc una persona amb moltes capacitats, que encara que faci les coses malament o que no em surtin prou bé, jo en el fons no em sento només amb això. Jo em sento amb totes les capacitats que tinc, amb les qualitats que tinc per ser com sóc. I penso que això està molt bé. I també la relació que tinc amb la meva germana també és molt positiva, perquè quan érem petits, amb la meva germana, que es diu Laura, estàvem molt units, saps? Jugàvem molt, teníem una piscina de plàstic i jugàvem, però clar, ara ja ens hem fet grans. Jo sóc el gran i bueno, doncs la meva germana ara està en una situació que vol fer la seva vida. Però igual que em passa a mi, clar, jo també faig la meva vida.
1: Sí,
0: i m'agrada fer la meva vida. Perquè jo entre setmana estic al pis amb els companys, i amb la cambra, i amb les sortides d'oci, i les vacances d'exerço, el que sigui. I no estem ja tan units com abans.
1: Clar.
0: Però igualment, sempre hi ha alguns moments que estem junts.
1: I què et anava a dir? Tu on vas estudiar, Quim? A quina escola anaves? Perquè tinc entès que feies escolarització compartida. Què vol dir?
0: Sí, correcte. Jo t'explico bé, perquè això ho tinc que explicar molt bé.
1: Uh-huh.
0: A veure, resulta que els meus pares, quan jo vaig fer P3, tenien molt clar una cosa, que volien que jo estigués a l'escola de tothom, a l'escola ordinària. Vale? Quan jo ja feia P3, repeteixo, els meus pares tenien molt clar quina era la meva escolarització. Però resulta que les psicòlogues de l'EAP ens van recomanar fer escolarització compartida. Això què volia dir? Volia dir que jo anava 3 dies a l'escola ordinària, 3 dies dilluns, dimarts i dimecres, i 2 dies, dijous i divendres, a l'escola Alba, d'educació especial. Quina era la intenció real? La intenció real era que jo pogués rebre estimulació, fisioterapeuta, que m'ajudessin amb la logopèdia, perquè jo a l'escola Alba tenia una persona que m'ajudava amb tot el tema de vocalitzar, saps?
1: Clar.
0: I aquesta era la intenció real, i realment em van ajudar perquè jo pogués vocalitzar millor, saps, amb la fisio, perquè allà tenia una persona que em feia fisio, i també doncs era un pla ben intencionat. Però què passava? Que pels dies que anava a l'escola especial jo em vaig sentir apartat, perquè ja no feia exactament el mateix que la resta de companys de l'escola ordinària. Llavors és com que em vaig separar del camí sense voler. Però realment jo el que volia era una educació inclusiva. Jo el que volia era estar a l'escola ordinària amb el meu grup de companys, perquè amb el meu grup de companys estava a gust, realment. I en canvi, el fet de que em portessin a una escola especial, em vaig sentir apartat perquè no feia exactament el mateix que d'aquesta de companys. Però realment també em van ajudar. I jo, doncs, al final, és a dir, vaig viure moments i tot. Però hi havia situacions que em feien estar malament i d'altres, doncs, que em feien estar més còmode.
1: I què vas demanar? Ajuda al centre, als mateixos professors i professores?
0: Sí, això ho tinc que explicar. Jo, a l'escola especial, hi havia moments que estava malament, que no estava a gust, perquè m'havien apartat sense voler, però també estava content, per una altra banda, perquè des de monitores de menjador, me'n recordo, que em protegien. Si algun company me molestava o me feia la punyeta o el que sigui, llavors em protegia, em defensaven a l'escola especial. Jo

0: tres partes de los monitores de 22, que m'han recordo, em vaig sentir molt ben cuidat.
1: I ara, quan coneixes una persona nova, què esperes d'ella? No sé si aquests fantasmes sí. del passat tornen o si tens inseguretats o no.
0: Jo, mira, bueno, a veure, sí, una mica sí. Bueno, dubtes. A vegades tinc una mica de dubtes, perquè quan conec una persona nova, no sé si... Un dubte que tinc a vegades és que no sé si serà igual de parladora que jo. Mm-hmm. Perquè, clar, jo soc molt parlador. I a vegades me'n recordo d'un company meu, pensava que era molt callat, i resulta que vaig veure que no. És a dir, hi ha hagut persones noves que he conegut al llarg de la meva vida que jo em pensava, doncs, que serien molt callats o que tindria poca conversa, saps? Uh-huh. I al final he vist que no.
1: Hi ha algun mite, per això, sobre les persones amb síndrome de Down que t'agradaria desmuntar?
0: Jo el que noto és que sí que hi ha un mite. Un mite. I és que diu que les persones amb síndrome de Down no podem viure l'amor a la nostra manera. Què passa? Que jo sóc una persona que a nivell de sentiments visc i noto l'amor molt intensament. Perquè quan una noia m'atreu, que m'agrada, noto sensacions físiques. I d'alguna manera, a la meva manera, també sento que sigui enamorat. Però no ho expresso igual que les altres persones. Ho expresso diferent. I la diferència es enriqueix. Per tant, no es té que jutjar com si sigués malament. Simplement que és una diferència de més. Que jo no tinc per què expressar-me de la mateixa manera que els altres.
1: No, clar, clar.
0: I em diuen com jo m'hauria de sentir. O me comencen a explicar el que és estar enamorat de veritat com si jo no ho sabés.
1: Quim, m'agradaria, abans d'acomiadar-nos, m'agradaria preguntar-te també, perquè clar, tu fa molts anys que reivindiques els drets, la inclusió. Està canviant la societat?
0: Jo penso que sí, perquè dic una cosa. Antigament, les persones amb síndrome de Down estàvem sobreprotegides a casa dels pares. No podíem sortir de casa. Els pares ens ho feien tot. I ara, dic una cosa. Les persones amb síndrome de Down podem sortir de casa. Podem fer les coses per nosaltres mateixos. Aquesta sobreprotecció que hi havia abans ja no hi és. M'agradaria que la gent sigui més conscient de la manera de parlar i adreçar-se a les persones amb síndrome de Down. No que ens parlin com si les coses ens haguessin de sortir malament directament a veure el que som capaços d'aportar. Saps?
1: I tant.
0: Que no ens parlin com a nens petits.
1: Quim, moltes gràcies, perquè crec que amb aquest missatge, escolta, és la millor manera per acabar i per deixar aquesta conclusió. Crec que tots els oients també a casa segur que han après moltíssimes coses amb tu. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest estiu a l'Aquí Catalunya. I ens acomiadem escoltant també una cançó que t'agrada molt, que és Llença't de l'Ax Ambusto. Quim Vilamajor, que vagi molt bé, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: I ara, quan queden pràcticament 2 minutets per arribar a les 10 del matí, abans d'acomiadar-nos, traiem el cap a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè és on té lloc a aquesta hora l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils d'avui fa just 9 anys. Fins allà hi hem enviat en Miquel Giol. Miquel, bon dia. No sé si ha començat ja.
1: Bon dia, doncs no, està gairebé tot a punt perquè comenci aquest acte. Fa estona que han arribat desenes de familiars de les víctimes i les autoritats de l'Ajuntament de Barcelona i de Catalunya que s'han reunit aquí, s'han trobat a dintre de l'Ajuntament i ara mateix acaben de sortir totes les famílies, totes les autoritats que s'estan concentrant aquí a la plaça Sant Jaume, on per primera vegada es desplaça aquest homenatge, perquè el Pla de l'Os, on hi va acabar aquesta furgoneta que va cometre els atemptats ara fa 9 anys i que fins ara s'havien fet els homenatges allà, està en obres. Per tant, s'ha desplaçat aquí aquest homenatge, està a punt de començar i ara mateix veiem que s'hi apleguen totes aquestes persones amb una pancarta que presideix la plaça Sant Jaume, que diu Barcelona, ciutat de pau, en record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017. Les famílies són les protagonistes, igual que els diferents cossos de seguretat que aquell dia van presidir, que van socórrer a les víctimes, i avui, aquí, més enllà de que està a punt de començar aquest acte, que estarà quedarà culminat amb un minut de silenci, veiem tot de persones que s'apleguen, també manifestants de la plataforma. Exigim responsabilitats per denunciar que no hi ha voluntat política per arribar al final del moll de l'os dels atemptats.
0: Miquel Giol, moltes gràcies. Ara sentim les campanes de les 10 del matí. Podreu seguir com ha anat aquest acte d'homenatge als butlletins informatius i també l'hora 14 d'aquí Ser Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del matí, però ara us quedeu amb el racó de pensar de Carles Franzino i Estel Soler, la Mariola Cubells i l'entrevista Jordi Évole, els morts de merda i en Litus versionant a Bruno Mars. Que vagi bé.

Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: racó de pensada cada dilluns amb el Carles Francino i l'Estel Soler. Què tal, com esteu, estimats? Bon dia.
1: Bon dia, aquí a Madrid.
0: Aquí a Madrid, molt
1: Hola,
0: bé.
1: Hola, Estel, què tal?
0: Passant calor també com nosaltres, no?
1: Calor a Madrid, sí. El que passa que he estat quatre dies. Vam anar a treballar a Canàries la setmana passada, que fèiem un programa especial allà. Hòstia, allò és com un refugi climàtic, eh?
0: I tant, allà estan 25 graus tot l'any.
1: El dia abans de sortir estàvem a El Sauzal, que era el poble on havíem d'anar. Estaven a 22 graus el dijous a la tarda, i a Madrid a 38.
0: Déu-n'hi-do.
1: Hòstia, 16 graus de diferent. És com un forn, és com un microones, Madrid. No té humitat, però és com quan et poses al microones. Bueno, jo no m'he posat mai, però m'imagino que deu ser més o menys
0: així. I aquí posava gats per assecar-los.
1: Quedes així. Ostres. Però bueno, aquest matí he refrescat. Bueno, jo he sortit molt aviat i encara feia una miqueta de fresqueta. La cosa anirà pujant, però bueno, paciència, no passa res.
0: Hi ha qui prefereix la calor humida i aquí no. Jo et dic que prefereixo la calor seca, eh? També és perquè no la tinc, no?
1: Ja veuries aquí el sortir de la ràdio a Gran Via, quan surts a estar tot el dia després més o menys fresquet, als estudis i tal, i a la redacció amunt i avall, i surts al carrer, et fot una hòstia, però una cosa de bum!
0: Sí, aquí també, tremenda. T'ho suavitza bueno, una mica la humitat, però vaja. Què t'anava a dir? Què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
1: Mira, dues coses. Això de Canàries que dic, lo de, em fa pensar que hi ha moltes coses que passen al voltant nostre de les que no ens n'entenem perquè possiblement estem tot el dia donant voltes en bucles sobre els mateixos temes. La illa de Tenerife, que és un destí turístic preferent que tothom coneix, i les Canàries, i té els problemes de tants altres llocs, del perill o el risc de morir d'èxit i de morir ofegada per tanta quantitat de visitants, està des de fa 2 anys i escaig, gairebé 3 anys, està en un projecte de convertir Tenerife en una illa científica impressionant. L'altre dia vam conèixer projectes relacionats amb la supercomputació, amb l'observació de l'espai, amb la geotèrmia, que estan fent una mena de proves per obtenir, pues jo diria que la sobirania energètica a la illa, potser no a tota la illa, però sí a zones. Estan fent una quantitat de projectes en matèria científica. Jo no en tenia ni punyetera idea i m'imagino no ser un bitxo raro, sinó que això fora de la illa no surt massa, i em va fer pensar sobre les coses que tenim al voltant que no expliquem o que no ens expliquen i que en canvi són importants i passen. Però més enllà d'això, mira, a vegades com una imatge tonta de casualitat que t'entra pels ulls i et fa pensar. L'altre dia hi ha una campanya publicitària molt, molt divertida que es diu Este verano tú a lo tuyo,
0: sí.
1: que és una cadena d'hotels i que és una agència de publicitat molt bona, que és Macan, que tenen molta imaginació.
0: La tenim, la podem escoltar així,
1: ens posem en situació. Vinga.
2: Claro, tú y yo, que nosotros nos ocupamos de lo demás.
0: Este verano tú a lo tuyo, que nosotros nos ocupamos de lo demás.
1: Sí, i reprodueix escenes de viatgers, escenes de vida quotidiana, algunes gracioses, si està molt bé, si la campanya és collonuda, però es va donar la casualitat que l'altre dia amb un diari de gran tirada, més a més, a la part de dalt de la pàgina hi havia aquest anunci, Este verano tú a lo tuyo, i just a sota, amb grans titulars i una foto molt gran, la desgràcia de Venezuela. I que no és culpa a ningú, eh? No estic ni criticant ni enviant un missatge, no res, simplement, pof, se'm van posar les dues imatges davant i dic, hòstia, aquí està explicat tot. Està explicat la desigualtat, l'atzar, lo meravellosa i lo cabrona que pot ser la vida de vegades, i com això que en diem sort està repartida d'una manera absolutament aleatòria. Però em va fer pensar això. Em va fer pensar aquest contrast, este verano tú a lo tuyo, nosaltres seguim la nostra vida, que mira, si en un altre lloc passen desgràcies, doncs ja s'ho faran. Que no és això, eh? Perquè a més, tant la gent de Venezuela com tots els rescatistes internacionals i tal, com sembla que passa una desgràcia d'aquestes proporcions, hi ha una onada d'empatia i de solidaritat que dura el que dura, però em va fer pensar molt això. Em va fer pensar que el món és com és, que la vida és com és, i que, deu ser perquè estem a l'estiu i a final de temporada, però la meva reflexió és que dediquem-nos a les coses que realment mereixen la pena i no fem el gilipolles perdent el temps gastant energia amb altres que no tenen el més mínim interès.
0: De fet, ara m'has fet pensar que aquest cap de setmana llegia xarxes, i ara em disculparan perquè no recordo qui era l'autor d'aquesta piulada, però deia, no som conscients de la sort que tenim d'haver nascut on hem nascut i de viure on vivim. Ho dic perquè de vegades ens caguem amb tot. No? Tu l'has llegida, també? Sí, ara no recordo què feia. però sí. La vaig trobar encertada.
3: Sí, la Maria Nicolau. La Maria
0: exacte,
3: Nicolau,
0: la Maria Nicolau. L'estimada Maria Nicolau feia aquesta piulada. I té raó, sí. Perquè a vegades no, tendim a cagar-nos en tot, així, en general, i pel boc gros, però...
1: Que no està malament, eh?
0: També, i és necessari, perquè així com a mínim tens una vàlvula d'escapament, no? És com les olles de pressió, que com a mínim que no ens treguin això. Però vaja, posar-hi context a les coses també està bé, i perspectiva, no?
3: A mi m'agrada molt, Carles, la imatge que generes d'haver vist justament aquestes dues imatges, perquè a xarxes ja fa un temps que es promou el concepte dues imatges juntes s'entenen millor, no? Que de fet és un concepte bastant periodístic, no? Que és buscar el contrast o la complementació que ajuden a explicar un fet, no? I les contradiccions, quan les posem juntes, generen doncs, un global d'imatge molt més interessant. I per tant, m'agrada aquesta idea de metàfora que has rescatat, diguéssim.
1: Jo sé que estem al final de temporada, és l'edat, eh? Però estic amb una vena filosòfica, escolta, pujada de tot.
0: Que ja està bé, també, a vegades. Tots arribem una mica al límit, eh? Això ens passa als que portem programes de ràdio, però li passa a tothom, al final. Que, no? El tram final, fins a arribar a les vacances, acostuma a fer pujada, normalment.
1: Jo no estic especialment cansat, eh? No ho estic mai. No, perquè anem fent el dia a dia.
0: No tens aquell moment de que se t'asseca el cervell d'idees? No tens la sensació d'haver-ho fet tot, ja? Vull dir que no,
1: d'haver-ho
0: fet tot,
1: no.
0: I si no dona consells, eh? De com s'arriba a final de temporada, amb idees.
1: No, home, ja falten un parell de setmanes per acabar la temporada i, home, jo tinc ganes també d'anar-me'n de vacances i desconnectar. No costa gens desconnectar, per altra banda. De fet, m'he quedat a passar el cap de setmana allà a Tenerife i va ser acabar el programa divendres i escolta, pum, pum, ja està. No tinc una fatiga especial perquè m'agrada molt el que faig, conec molta gent i descobreixo coses noves com aquestes de divendres, per exemple,
0: sí.
1: I a més amb un poble, El Sauzal, amb una activitat cultural acollonant, amb un teatre, és un poble que té 9.000, no arriba ni a 10.000 veïns, que estaven en festes a Sant Pere, a més, tot engalanat i tal, és un mirador cap al Teide, cap al mar, o sigui, descobrir llocs i tal. A mi, com que m'agrada molt el que fem, no arribo especialment cansat a final de temporada. Ara, que tinc ganes de vacances, i tant. El plan B és molt bo.
0: I tant, sí. Vaja, aquí una que també li agrada el que fa, eh? Però crec que és compatible això,
1: sí,
0: poder arribar
1: tant,
0: cansat.
1: I tant que sí.
0: Estela, tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
3: Doncs, com dèiem ara, això meu també va de contrast. No són imatges, però són imatges amb paraules, diguéssim. Aviam, jo vinc una mica emprenyada perquè com a autora m'agrada la contradicció. Sense contradicció no hi ha personatge. M'agrada que tots siguem contradictoris, però com a ciutadana hi ha contradiccions que em posen una mica nerviosa. Aleshores, vinc a parlar-vos del reciclatge. Jo no sé si sou molt recicladors, com porteu la vostra culpa ciutadana, perquè penso que ens en general, tots hem anat assumint, qui més qui menys, aquesta gran culpa el dia que tires una llauna fora del lloc on l'has de tirar o que no has reciclat prou bé alguna cosa, no? Ho dic perquè, en general, tots trobo que ens esmerem bastant, que totes les campanyes que fa dècades que ens fan han tingut positivament efecte sobre nosaltres, però llavors veiem coses que em fan pensar. Nosaltres creiem en el reciclatge, però hi creu el senyor Gianni Infantino, president de la FIFA? Perquè jo, aquests dies, i on ens deixa tot plegat, vull dir, no? Jo aquests dies m'he impactat bastant i com us deia, m'he posat de mala llet de conèixer que aquest senyor, a mi el futbol me la pendula una mica, com si diguéssim, però resulta que aquest senyor...
0: Igual com el reciclatge en aquest senyor, no?
3: Exacte, tal qual, paral·lelisme. Aquest senyor ha agafat el seu jet privat i ha assistit a la gran majoria de partits del Mundial de Futbol. Aleshores, jo vaig llegir això, vaig veure una imatge que ara no us la reproduiré en paraules, però bàsicament era el mapa mundi amb els trajectes d'avió d'aquest home, i jo vaig pensar, i tu aquí, burra, sentint-te culpable perquè un dia has tirat un cartró a la brossa general, saps el que et vull dir? Perquè jo sóc una obsessa, vull fer-ho tot bé quan se m'encomana algú com a ciutadana i sobretot salvar el planeta, ho vull fer a l'extrem, reciclo els pots de vidre, eliminar eliminat tant com puc els plàstics, no? I tinc aquest objectiu que té molta gent que fa molt bé les coses, que és arribar a generar un potet de vidre de residus, perquè jo no sé si al·lucineu vosaltres també com jo de tots els residus que generem en un dia, en un dia, no?
0: Sí, sí. I l'espai que necessites a casa per poder-ho fer bé, també, eh?
3: Totalment, és que, perdona, és una feinada. Aleshores, a mi em sembla un insult cap a tots nosaltres que estiguem aquí fent les carràs, intentant fer les coses bé per salvar el planeta, i que ens n'adonem que, en realitat, la nostra gran tasca en aquest sentit no representa ni un 1% de l'impacte ecològic en general, no? Perquè el que ha fet aquest senyor, bàsicament, se'n diu tenir zero consciència climàtica, i podríem dir que les seves emissions són de luxe, no? De fet, llegia que hi ha entitats ecològiques que apunten que una sola hora de l'avió privat d'aquest senyor genera la mateixa contaminació que generarà una persona durant un any.
0: Clar, o sigui, però Estel, que tu baixis els braços amb això, és que ell guanyi la batalla. Ho dic perquè això em porta a pensar també, ho explicava aquest matí, no? Un altre contrast. S'acaba entre avui i demà la campanya de la declaració de la renda, i al final molts poden pensar, hòstia, jo estic aquí pagant religiosament, passant comptes a Hisenda, i després hi ha els que foten la mala caixa i què fan amb els meus impostos, no? I és veritat que per contrast és fàcil fer aquesta associació d'idees, però, clar, el fotut és que això et condueixi a dir, doncs mira, si ells ho fan, jo també passo del fisc i aquí...
1: No val rendir-se, perquè a més el que passa amb aquestes coses és que alguna gent ho utilitza com a coartada per no complir el que hem de complir.
0: Clar.
1: Ja sigui pagar impostos o reciclar. Aquest home, el Gianni Infantino, és un pamplines. A més, ja, en fi, ho ha demostrat amb tantes coses últimament que... però sí, fa molta ràbia. Fa molta ràbia que ell alegrement vagi pim-pam-pam un llavà. A més, va haver-hi fa uns anys un pla, no? Va haver-hi una gran declaració de reduir aquest tipus de vols, de tal, i després no fan ni puto cas. Vull dir, els que manen i els que tenen diners fan el que els hi surt del nispro. Però, bueno, però és igual, però nosaltres com a ciutadans jo crec que seguim tenint el compromís i l'obligació, que és molt gratificant d'altra banda, perquè tu, Estel, et molesta si... A mi em molesta trobar-me una llauna pel carrer. Això sí que em fot de mala llet.
3: I tant.
1: O una ampolla de plàstic que les recullo.
0: Tu hi has estat a Vilanova aquest cap de setmana i flipava. Dic, però com poden deixar-ho allà? És que em repeteja. Doncs ho agafes i ho treus, perquè al final dius, algú s'ha de jupir i treure-ho, no? Perquè si no allà es va acumulant.
1: Sí, efectivament.
3: Bé, jo crec que evidentment no ens ha de fer rendir-nos i hem de continuar amb la nostra lluita, sobretot els que tenim fills o nets, per intentar deixar un món que no els hi caigui a sobre, no?, d'alguna manera. Però sí que crec que de la mateixa manera que com a ciutadans se'ns demana aquesta feinada, crec que també tenim el deure d'assenyalar aquestes contradiccions, no? Vull dir que els jets privats, en aquest sentit, ho estem veient ara amb el Mundial, però ho veiem, no ho sé, amb esdeveniments com la Super Bowl, el Festival de Cannes, quan fan els foros de Davos... Aleshores, això és a gran escala i ens molesta, però per mi també hi ha petites contradiccions al dia a dia, en aquest sentit, que emprenyen. Tipo, anem al supermercat i, tot i que la gent ja s'ha conscienciat molt i va amb els cistells o les famoses tote bags, si tu t'oblides la bossa, et faran pagar cèntims per aquella bossa. Aleshores, expliqueu-me com ens empassem que jo he de pagar diners per una bossa de plàstic, però dins del supermercat trobem mandarines pelades envasades amb dos tipus de plàstic diferent i tot un bròquil envasat en plàstic. O sigui, ens estem tornant bojos en aquest sentit. Ens demanen compreu amb sostenibilitat i després jo penso que en general els governs són molt poc durs a l'hora de castigar les grans empreses contaminants. Per exemple, en el sector de la roba, que és una indústria de les més contaminants, continuem tenint Shein desmantellant ecològicament tots aquells països on, a més, generen condicions laborals d'explotació total i generant volums de roba que no arribarem mai a poder eliminar, no? Aleshores, sí que jo sóc una ciutadana responsable i culposa, però vull assenyalar aquestes contradiccions sistèmiques perquè m'emprenya una mica.
0: Carles.
1: Bueno, el que deia la Marina del dret a cagar-se amb tot, sí. No, jo m'apunto, jo.
0: Doncs, que, com a mínim, el que dèiem, que això no ens ho prenguin, que ens dona vida, també.
1: No.
0: De vacances és veritat que igual et cagues menys en les coses. Això també passa.
1: No, però hi ha una cosa amb lo dels compromisos socials, ja siguin de reciclatge, de pagar impostos, de, en fi, el que vulguem imaginar, hi ha una part, a més, gratificant a l'hora de complir-los. És a dir, no sé, jo potser això va d'unes esprits i a caps i a persones, no? Però han fet trampes ja sigui jugant a futbol, jugant a cartes, a la feina, amb el que sigui, hòstia, és que no li trobo el gust. No li trobo el gust. Llavors, si hi ha un marc general on comportar-se i una sèrie d'obligacions i de drets i de deures i tal, hòstia, jo crec que seguir això, hòstia, és que a mi em fa sentir bé. No sé, és com conduir. Pues si estàs amb una cruïlla, collons, deixa passar, no et fotis allà al mig a tapar, que és absurd. Vull dir, no sé, a mi em gratifica.
0: Ui, aquest tipus de persona també, el que fa veure que no et veu i tira a mi i no et deixa el forat perquè
3: en aquest sentit hi ha una frase que ara no ho sabré dir de qui és, però sempre busco l'autoria i soc rigorosa amb això, però no ho sé dir, però que m'ha impactat i és d'aquestes que m'ha quedat gravades, que parla del que dius tu ara, Carles, que diu, la dignitat és fer el bé encara que ningú et vegi. No?
1: Exacte, i molt bé,
3: em sembla molt interessant de què fas quan ningú pot aplaudir-te i quan no hi haurà un retorn social, no? de que sabran què estàs fent, no? Per tant, com bé dius, encara que ningú ens vegi, per nosaltres mateixos, no? També d'alguna manera.
0: I tant, clar que sí.
1: Hi ha un termòmetre molt interessant amb això, per saber com és una persona, que és com tracta els nens, els infants.
0: Ai, sí.
1: Quan hi ha públic,
3: i la gent gran,
1: tots es deien, ai, ai, ai, mono, ai, ai, ai, ai, ai. Però és interessant veure quan no mira. No dic que li estigui fotent una esbatussada, no dic això, però és molt interessant veure com l'ignora, com és un pesat aquest nen, no sé què. Ahir venint amb l'avió hi havia un nadó pobre que anava plorant tota l'estona perquè ja sabeu que quan hi ha alçada la oïda dels nens pateix molt, no? Però bueno, ningú va protestar, ningú va dir res, però jo he anat altres vegades, com imagino que totes vosaltres també, amb un tren o amb un avió, hòstia, a veure si calla esta niña d'una puta vez. Bueno, noi, és que, en fi, què vols fer-hi? És un nen. No podem fer miracles, tampoc, no? I em sembla que això de com un adult tracta amb un nen quan no el miren, quan no el controlen, és molt interessant. Jo m'hi fixo molt.
0: Albert Camus, Estel, Albert Camus.
3: Ah, Albert Camus, home.
1: La dignitat, fantàstic.
3: Quin greu no haver sabut això. Escolta, jo sumo un altre mesurador que jo tinc d'estupidesa humana, que és com la gent tracta els cambrers, perquè jo vaig ser cambrera i crec que has de ser primer cambrer per aprendre a ser client, no? I després, un que em sembla un mesurador d'idiotesa total, que és aquella gent que es cola darrere una ambulància quan l'ambulància ha passat. O sigui, em sembla que no mereixeries viure si ets d'aquestes persones. No, em sembla gravíssim, això.
1: És veritat.
0: Anem fent llista, podem anar fent llista. Ho proposo aquí, anirem... Tenim diverses llistes de la reflexió.
1: És bona idea, el de fer llista d'això, eh? Sí. Mira, a mi no em veieu avui, i és casualitat... És casualitat, no em veieu, però porto una samarreta de funambulista, del músic, que darrere porta una inscripció que diu «Sobren gilipolles».
0: Mira,
1: amb una lletra que falta, que és una estrelleta. Sí, mira, me l'he posat avui, però no perquè pensés que anàvem a parlar, que desembocaria no a parlar d'això, sincerament.
0: Sobren gilipolles, ens falten més francinos, més Estel Solés. Una abraçada, estimats, que vagi bé.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Mariola Cuells, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, companya, com vas?
0: Quina camisa més maca que portes avui. Quin estampat, tu.
4: És un vestit,
0: eh? Meravellós. Primaveral, molt bé.
4: Exactament, és que ja estem en primavera, eh? Això ja està, vamos, primavera, estiu, així, al Mediterrani, a València, on estic jo.
0: Avui tornem a tenir un convidat de luxe, Jordi Évole, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina, com estàs?
0: Doncs bé.
4: Hombre, Jordi, cariño, com estàs?
0: I tu com estàs, Jordi Évole?
5: jo estic fantàstic. Mig de vacances, perquè ja hem acabat la temporada, en principi, perquè mai se sap. Sempre.
4: Ui, això què vol dir? No, això què vol dir?
5: No sé ni jo el que vol dir. Però crec que ens estem ficant en un altre liu.
4: Escolta'm una cosa. No, mira, no vaig a deixar-te passar això. Jo, estos dies que estava... bueno, que he vist el programa, que he vist el haterisme este habitual a Twitter i tal, és que jo et porto al cor quan passa això, perquè em sap greu, perquè em pareix injust, però és que no em crec això que dius de... No, estic bé.
5: Ostres, jo... Perfecte. T'ho juro.
4: Sí.
0: Per què no t'ho creus, Mariola? Per què no t'ho creus? Espera, que estem, no, estem a teràpia ara.
4: Vale, no, perquè... És que això, ho pensava l'altre dia, sí? De fet li vaig enviar a Jordi un WhatsApp privat, clar, que no direm ara per què era, per un atac que va rebre ella, un atac completament gratuït d'una persona que jo no sabia qui era i resulta que és prou coneguda en el món de l'esport, no? I li vaig enviar un WhatsApp dient-li tal, este qui és, no sé què, però una miqueta per recolzar-lo, no? I vaig començar a preguntar-me si això realment, els que rebeu aquest tipus d'atacs absurdos i furibundos, teniu la pell ja de rinoceron o no. Llavors jo vull saber-ho. Vull saber tu què fas davant d'això.
0: Ara deixem contestar l'Evole sobre si té o no la pell de rinoceron, però per posar una mica en context als oients, per si algú s'ha perdut. En els últims dies el que ha passat és que l'Evole ha acabat temporada, per això diu que està descansat, però que qui sap ha acabat temporada de lo de Évole. Havíem fet una travessa aquí, tu havies apostat que portaria Pedro Sánchez, Mariola, finalment... Finalment ha estat l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Déu-n'hi-do el que va donar de si aquella entrevista.
6: Porque se explica mal la figura del fiscal general del Estado. Lo dice la Constitución que... al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno.
0: I a partir d'això li han dit a tot menys guapo a l'Évole una part de la ciutadania i una part sobretot del haitarisme de les xarxes socials. Això d'una banda, de l'altra, el que hem tingut també és una cosa que no havia passat o que feia molt que no passava, que és un tio de la Sexta anant-se'n a Ràdio Televisió Espanyola. Hem tingut a l'Évole amb el Broncano. Allà l'Évole també va fer de determinades coses, anava vestit d'una determinada manera i això tampoc ha agradat a una altra part de la parròquia i també li han plogut les crítiques. Évole, tens la pell de rinoceron?
5: No, jo tinc pell molt suau. Però no m'afecta tot això. No m'afecta gens. Em va afectar en el seu moment. Em va afectar en el seu moment i jo, pues, jo crec que ja vaig passar aquest sarrampió. I ara mateix és que trobo que primer, que no són tants. Segon, que jo també rebo molt d'amor de molta gent diferent. I que, bueno, i que les coses estan així, i quan fas una cosa com les que nosaltres fem, home, quan entrevistem, jo què sé, a Alejandro Sanz, pues no tindràs la polèmica que quan entrevistes al fiscal general de l'Estat. Però a mi em posa bastant entrevistar al fiscal general de l'Estat, sabent que hi haurà una part del país que em dirà de tot, però és que no em preocupa gens.
0: Què és el que t'ha tornat la pell dura? Perquè tu dius, va haver-hi un determinat moment en què sí que m'afectava. No sé si estàs parlant de l'època del procés, si va ser allò o si van ser altres coses, el que et van curtir i el que dius, mira, ara ja em rellisca.
5: Mira, jo crec que nosaltres quan vam començar provocàvem molta unanimitat. Estic parlant de l'any 2008, fins al 2012, més o menys. Nosaltres vam abordar molt els anys de la crisi. Sí. Econòmic, del buit, i aquells anys jo crec que fins i tot teníem massa unanimitat de suport. I arran vam començar a no tenir-ne tant per part de la part més de dretes d'Espanya, i després amb l'inici del procés i sobretot a partir de l'any 14-15, pues també el món indepe, al veure que jo no... Bueno, que jo em declarava no independentista, pues, també, pues, no sé, va ser com una mena de decepció de dir, hòstia, com pot ser que tu, que li has fotut tanta canya a Espanya, o a com funciona Espanya, ara no estiguis de la nostra part. I allà ho vaig passar molt malament. Molt, molt, molt, molt, molt malament, sobretot aquí, perquè al final jo visc aquí i jo tinc, o sigui, molta gent independentista que la considero la meva gent. Em va afectar, estava crispat, estava agobiat, entrava en un lloc i mirava com em miràvem. No sé, era un moment difícil. Potser te'l fas tu també al cap,
0: Ja.
5: I tot això va acabar pues, l'any 18 jo deixo Salvados, l'any 19 arriba la pandèmia, a principi del 20, i a mitjans del 20 entrevisto el Pau Donés i m'adono que la vida és una altra cosa. I va ser molt, molt reveladora aquella entrevista. Jo suposo que ja estava en un procés de canvi, però per mi aquella entrevista és com un abans i un després de moltes coses.
0: Un canvi de xip absolut. Mariola.
4: No, jo volia dir que, a banda de tot això, és que s'ha de posar el focus on s'ha de posar, és a dir, jo vaig veure el programa, com sempre, el programa era un programa complexíssim, era un programa treballadíssim, era, clar, és de veres que dius, bueno, jo estic com a favor d'obra, no? Però és que a mi em costa molt pensar que algú, després d'escoltar tot el que va dir, tot el que va contar Jordi, diguem, entrelaçat amb les declaracions de l'exfiscal, no tinga clar el quadre de la història i de l'assumpte. A mi em sembla, és a dir, és irreprochable el programa, no sé, segons el meu punt de vista, de veres, i jo soc, intente ser prou objectiva. I jo vull saber, Jordi, quant de temps costa fer això? Com convences tu a l'exfiscal? Quin és aquest procés? Que és el que a mi m'interessa.
0: Si trobarem el WhatsApp, el mòbil de l'exfiscal general, el WhatsApp de l'Évole, dient-li fiscal.
5: No. Això comença quan comença el cas, jo començo a parlar amb l'entorn del fiscal i no rebo resposta directa d'ell mai. I quan ja s'ha fet el judici, que queda per conèixer la sentència, el fiscal ve un dia a Barcelona a un homenatge dels últims afusellats del franquisme al Camp de la Bota. Uh-huh. Aquell dia ens veiem. I aquell dia parlem i a mi em dóna la sensació de que aquell home té ganes d'explicar-se, però que jo tenia la sensació de que si el condemnaven no tindríem l'entrevista. Però quan el van condemnar vam consistint i ens va acabar dient que sí. I ja està.
4: Quant de temps insistim?
5: La sentència sobre el desembre, nosaltres aquesta primera trobada potser la tenim a l'octubre, pues calcula els mesos fins que ha sortit. Mm-hmm. 9 mesos o... no sé.
0: Jordi,
5: però vaja, que és la nostra feina per seguir aquest tipus d'entrevistes. A mi el que més m'agrada del meu programa és que en una mateixa temporada puc entrevistar a Loquillo, a Lola Herrera i al fiscal general de l'Estat i a Iñaki Urdangarín. Mm-hmm. O sigui, això em dóna la vida.
0: Iñaki Urdangarín, que va ser quan més ho vas petar. T'anava a dir, deies, ens hem fotut en un altre embolat. Què ens pots explicar?
5: Sí, no, com encara no està garantit, no puc dir-ho. Però,
4: és a dir, que
5: sí,
4: no s'ha acabat la temporada.
5: No us ho sé dir perquè és una cosa que ens va arribar ahir també d'una entrevista que fa molts mesos que perseguim.
4: Ah,
5: I clar, quan se t'obre una finestra d'oportunitat, bueno, també tenim la sort que la cadena ens permet que si fora de temporada surt alguna cosa així especial, doncs ens obren un altre cop finestra.
0: A veure, sí que és això del Pedro Sánchez que tu vas vaticinar, Mariola, i que arriben diferit.
5: No, aquesta té una vessant més internacional.
4: Vale.
0: Ja està, no t'apretarem més, Jordi. T'agraïm, com sempre, que hagis volgut atendre la nostra trucada. Enhorabona per com ha anat la temporada i vaja, que ja t'ho he dit més d'una vegada, que aquest també és el teu programa quan vulguis.
5: Jo el sento, us vull dir una cosa final, i és que, a part d'això que has explicat, d'haver anat a la revuelta, d'haver fet el programa del fiscal general de l'Estat, per acabar de rematar la temporada... Hem estrenat Sidosa.
0: Hem parlat així.
5: S'ha rebut un hate bastant important, sobretot a l'Edu Casanova. Avui fem l'última projecció de Sidosa al cinema Zaribau. Uh-huh. Està a la sala plena. Farem un col·loqui a posteriori. Crec que tindrem alguna visita que no esperàvem, però que ha tomat aquest últim pas. I a partir crec que d'aquest diumenge o de l'altre ja estarà a la 3 Player, que era el lloc natural on havia d'estar. És a dir, el del cinema va ser un capritxo nostre bàsicament per també recaptar fons per entitats que defensen les persones, els drets de les persones amb VIH i SIDA. I aquest hate sí que no l'he entès. Aquest sí que m'ha costat molt d'entendre, sobretot perquè no anava directament cap a mi, sinó que anava cap a una persona com l'Edu Casanova, que ha decidit fer un pas importantíssim, importantíssim per ell i per moltíssima gent, de visibilitzar aquesta malaltia en un moment que ho visibilitzem tot, les malalties mentals, el càncer, les malalties rares, i en canvi ningú visibilitza el VIH, i és una cosa bueno, que està a la nostra societat i que ens hauria de costar una mica menys de visibilitzar, però que jo crec que no ho fem perquè tenim aquest sentiment a vegades de culpa d'aquesta malaltia. A mi m'ha arribat perquè jo m'he portat malament.
0: Ja.
5: T'hauríem de fer mirar.
0: I és veritat que com a mínim ara hi ha, vaja, com a diverses iniciatives que intenten fer veure això, tu amb Sidosa, però també Romeria, no?
5: Sense Romeria, anar més. Carles Simón, a mi em sembla una pel·li on la reivindicació de la filla demanant que els seus avis reconeguin que el seu pare va morir de sida, em sembla espectacular. I no sé, si posem un granet de sorra per aquestes coses, per mi és més important que moltes altres. Però no entenc com una persona que ha fet aquest pas tan generós pot rebre tant de hate, pot rebre tant d'odi. Hi ha una frase de l'Edu Casanova que m'encanta, que diu: con un VIH se puede vivir, con odio no.
0: Imagina't.
5: I hòstia, li vull agrair que hagi... Segurament ell no estarà escoltant ara això, però... perquè està a Madrid. Però vaja, que li vull agrair el pas que ha fet, el valent que ha sigut, i em sap molt greu que hi hagi tanta maldat. Perquè, mira, la maldat per fer el fiscal general de l'Estat al final té un component de política...
0: Allò que va amb el càrrec, no? Sí.
5: De posicionament... també jo tinc una línia editorial i no renunciaré amb ella. O sigui, jo tinc la línia editorial que tinc i ja està, com tothom té la seva línia editorial. Però el que li han fet a l'Edu em sembla d'una crueltat i em sembla d'una maldat que no és humana.
4: No. Però Jordi, això no. També és política, eh? És a dir, l'odi cap a l'Edu també és política.
5: El que passa és que en aquest cas, com es barreja amb una cosa que jo crec que és transversal, perquè la SIDA i el VIH no entén d'ideologies. Hi ha gent amb VIH de dretes, d'esquerres, de centre, d'extrema esquerra, d'extrema dreta. I, per tant, un espera que això provoqui una mena de consens. I ni així provoques consens. Llavors, com m'he de preocupar jo per els tuits d'odi del dia del fiscal general de l'Estat, quan això al cap i a la fi... Bueno, pues una mica que a la Marina entra dins de lo previst, però que a un tio que està fent aquest pas, que és un pas que jo crec que ajuda a moltíssima gent, que altres el veuran com una qüestió de bonisme, que també és molt divertit això ara, que el bonisme és dolent i el malisme és bo. O sigui, estem en un moment molt boig. Per tant, des d'aquí... primer, gràcies a tota la gent que ha anat al cinema a veure Sidosa, gràcies a tota la gent que vindrà aquesta nit a l'Aribau, i que molt aviat a la plataforma, i que espero que es vegi molt.
0: I que vinguis un dia amb ell, amb l'Edu, quan vulgueu, aquí al programa.
5: Sí.
0: Veniu a l'estudi, així no parlem en la distància. Jordi Évole, de debò, gràcies per la teva generositat, també.
5: A vosaltres, un petó molt gran,
4: un petó.
5: Mariola.
4: Un petó, Jordi.
0: Que vagi bé. Mariola, ens hem menjat gairebé tot el temps de la secció, però valia la pena aquesta conversa.
4: Sí, molt la pena.
0: He de dir-te,
4: perdona, que jo cada vegada que he entrevistat a Eduardo Casanova a La Ventana, no necessàriament per este tema, he tingut que borrar en la home del meu Instagram, que és la de la SER, o sea, vull dir, quan penxes, quan revises la història, he tingut que llevar un fum de comentaris.
0: És increïble. Volíem parlar amb el Roger Coma avui per aquest nou programa que fan el 3CAT per fomentar l'ús del català, que es diu Català Fàcil, però per fer bé les coses, com que ens hem quedat sense temps, preferim emplaçar-lo a la setmana setmana que ve, a dimarts
4: sí,
0: que ve.
4: Sí, perquè mereix la pena, eh? Per, programa,
0: sí, per no fer les coses atropellats, que vaja, que tampoc ens agrada que sigui així. El que sí que volíem aprofitar per comentar amb tu és el que hem conegut de Risto Mejide. Resulta que s'acaba la seva era com a jurat.
7: ¿Y por qué te presentas a Got Talent?
8: Porque fui tu primer botón de oro y quiero demostrarte que no te has equivocado.
0: Després de 20 anys, ara diu que s'acomiada de Got Talent a Espanya.
4: Sí, no tinc més informació, eh? No tinc ni idea ni per què se'n va. Suposo que és esgotament ja de que porta molt de temps, o a lo millor és que té un altre projecte. Desconec completament la seva... En fi, què és el que vol fer, en definitiu. Però sí, sí, és un canvi radical com a jurat. De tota manera, mira,
0: clar,
4: últimament...
0: Que també es pot haver cremat el personatge, és a dir, ja no ell, sinó que el personatge tingui una vida limitada, que la gent s'hagi esgotat,
4: bueno,
0: d'aquesta figura.
4: Però ell en Got Talent ja no era el personatge que nosaltres varen conèixer en els primers temps de OT. Ahí era un personatge molt més diluït i molt més contemporitzador i molt més homogeni, no? No crec que siga això, no crec que siga esgotament, perquè ja no era... Yeah. Tan agut com o sigui, tan accentuat.
0: Tan agra, sobretot, no?
4: Sí, sí, exactament, sí, sí.
0: Doncs això, que se'ns acomiada el Risto Mejide. Sí, acabem amb la recomanació, Mariola, la recomanació setmanal de quina sèrie podem veure. Ens portes a Movistar Plus, Yo Siempre a Veces.
9: Viniste pedo con la puta carayana de pintalabios después de follarte a otra.
10: Ya está, Laura, por favor, ya está.
11: Menos mal ya saliste de ahí.
12: Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
13: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Y tus amigas solo están para el cancho.
0: ¿De qué va?
4: Doncs mira, és una sèrie que a més ha guanyat el premi al millor guió a Cannes, que és una cosa a Cannes Sèries, que és una cosa interessant. N'hi ha una altra nominada també, que està molt bé també, que es diu Se tiene que morir mucha gente. I esta sèrie de Yo siempre a veces està feta a més per dos dones, que són Marta Loza i Marta Bassols, que bueno, a mi em sembla molt interessant que siguin dos ties les que han portat endavant la sèrie. És una dona soltera en Barcelona, una Barcelona prou atípica també la que és, una dona soltera que té que lluitar contra tot el que ara mateix una dona soltera, una mare soltera, perdona, no una dona, una mare soltera molt jove amb la precarietat en la que estem instal·lats ha de conviure i ha de lluitar. Llavors, ahir hi ha molts personatges al voltant, la família, els amics, el pare que no s'implica, el pare que no paga la pensió que toca, i és complexa i sobretot és que el relat és prou inusual en el nostre panorama. Està feta per Suma Conter, que és la productora dels Javis, i és una sèrie molt encertada, jo la recomano. És de veres que és molt de nicho, en el sentit este de que és molt millennial, molt d'una determinada tipus de gent i tipus d'edat, fins i tot, però és una sèrie interessant.
0: Doncs Mariola Cubells, recomanació feta. Moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana que ve.
4: Venga, petón.
0: Abraçada gran, adeu.

0: Ben, Javi Llegas, Quico Amat, què tal, com esteu?
1: Estem molt bé. Estem molt bé.
2: Bueno, què passa?
1: Em sento molt solet perquè ara veig el Benja a una pantalla, perdó, és que avui no està el Benja.
0: Avui, el Benja.
1: Sí, el Benja no està a l'estudi amb nosaltres.
0: Sempre feu això, a mi em posa nerviosa parlar de la intraràdio, no només vosaltres, eh? És costum de fer-ho a les persones, vull dir, no sé si la gent li importa el que està passant aquí
1: a
0: l'estudi.
1: No? En sèrio? Uau, nosaltres
2: és
1: la per defecte.
0: Sempre m'ho pregunto.
1: Donem el component humà, no?
0: Val, val.
1: Saps? O sigui,
0: avui tenim el Benja.
1: Benja no és aquí, jo estic sol, estic trist.
0: No estàs sol, estàs amb mi, saps?
1: Estic amb tu, però el meu partner...
0: No és el mateix, va.
1: Clar, no és el mateix. No és gens el mateix. Aviam, nosaltres venim a parlar no de morts de merda avui, sinó de morts que ens van deixar fets una merda.
0: Ostres.
1: En el món dels comic books. Jo t'he de dir, Marina, també, que ara t'has de preparar per parlar com... Imagina que estàs parlant amb un nen de 5 o 6 anys.
0: Pensava que anaves a dir amb un friqui.
1: No, sí, amb un friqui. Equivalent, perfectament equivalent, les dues coses, vale? A tots els que llegim còmics des que érem molt petits, ens van impactar una sèrie de morts que van ser molt morts de merda, però per lo malament que ho vam passar en el moment.
0: Però morts reals, eh? No de còmic.
1: De puto comic book, sí, clar,
0: ah,
1: clar.
0: Ah, val, sí, sí.
1: Un moment, vaig dir una cosa que potser... O sigui, superherois, superherois no existeixen.
0: L'oncle de... Estem parlant de l'oncle, per exemple, de l'Spiderman, o no?
1: Per exemple, l'oncle de l'Spiderman, però jo, com a fan de l'Spider i tota la vida, l'oncle sempre me l'ha pelat. Sí, me l'ha pelat moltíssim.
2: Hi ha dos o tres... Jo parlaré d'ell, eh? Jo parlaré
1: d'ell. Tu parles d'ell, perfecte.
0: Tiet després... Sam, es deia? No recordo si es deia.
2: No. Tio Sam,
1: tio Ben.
2: És el dels Estats
0: Units. Ben, veus? Eren tres lletres,
1: Jo ja sabia que aquestes morts de merda serien complicades.
0: Va,
1: perquè
0: perdó,
1: explicar
0: no
1: això als civils és complicat. Però, per exemple, hi ha una mort que no va ser de merda, però que sempre vam desitjar molts fans de l'Spiderman que es morís la tia May i mai es moria. Els comic books. Perquè era molt... Ell sempre tenia culpa per ell, era molt pesada, i jo pensava, hòstia, que s'alliberia i que es mori la tia May. Es morien tots menys la tia May al final. Vale? Bueno, va, unes quantes morts. Va. Primer, Elektra. Elektra és la superassassina d'origen grec, vale? Que la van crear com a contrapartida i enemiga del Daredevil, i es va convertir en love interest del Daredevil. Al final va ser com un rotllo d'amantes... Bueno, s'estimaven de veritat. Llavors, en el Daredevil 181, per raons ajenes a la nostra voluntat, va lluitar contra el Bullseye, que és un tio que tira... I si ho expliques és una mica ridícul, però que tira com cartes, que tallen, i el Bullseye la va matar d'una forma superextrema. Primer la va degullar amb una carta metàl·lica, i llavors li va clavar una de les pròpies punxes que feia servir la Elektra d'una forma supergràfica en el moment, perquè és una mort... Els còmics en aquell moment encara eren bastant per nens i la mort és molt gràfica. Després...
2: Diria que era Frank Miller el que estava...
1: Era Miller, ja, no? Sí, clar, era Miller molt abans de començar a fer coses adultes. Encara... Bueno, sí, però clar, sí. Aquesta mort va ser com xunga.
2: Frank Miller, Marina, és el director de 300... Sí. I Sin City.
0: Sí, sí, sí.
2: Després va tenir com mogollon de... Després de ser un gran autor de còmic, va tenir com carrera interessant al cine.
1: Sí. Després hi ha un altre mort superimpactant que a mi també me la va pelar perquè em queia una mica gordo, que és el segon Robin. És el segon Robin, vale? Jason Todd és el segon Robin. Però o sigui, hauria d'haver estat alineat amb ell perquè era com rebel i era contrafigura paterna. Era molt típic com en aquell sketch de l'Adam Sandler, saps, Benja, que un masculla tot el rato, que un murmura,
2: sí, tot el rato.
1: El tio que tot el rato murmura. Pues el Jason
0: Todd... El grima, lengua de serpiente del...
1: Sí, no, però una mica murmurando entre dientes, així, rebotat, però clar, rebotat contra el Batman. Batman era figura d'autoritat, però era el que ens molava. Com que és una mica capullo i una mica boques i bastant rebel, DC va decidir carregar-se'l, perquè era un personatge poc popular, i en 1988, això és el primer cop que es fa, que després s'ha fet altres cops, però van engegar una campanya publicitària amb dos telèfons, en aquell moment eren només en paper, vale? En els còmics, perquè els fans decidissin si el salvaven o el mataven.
0: Molt de gladiadors, això, eh? Molt de
1: sí,
0: romà.
1: Sí, va ser superheavy. I molta gent va trucar, van copar les línies telefòniques, l'havia de matar el Joker, evidentment, i va guanyar, per molt poc, va guanyar que el matessin. I finalment, en el capítol que tocava, el Joker se'l va treballar enèrgicament amb una barra d'acer i, per si de cas no se l'havia carregat, el va deixar en un magatzem ple d'explosius.
0: Són les nominacions d'Operación Triunfo
1: total,
0: o de
1: total.
0: Gran Hermano, però versió còmic.
1: Total. Tu, Benja, vols dir alguna entremig de les meves o no?
2: No, mira, aprofito que has estat parlant de Batman i Robin per parlar de la mort de Thomas i Martha Wayne, que són els pares de Bruce Wayne. Aquesta és una de les grans morts també de la història dels còmics, perquè és la mort que genera la creació de Batman.
0: Pobra, vale? Criatura.
1: Tot s'explica per allà.
2: És increïble, perquè això és una mica el que fa sempre també la factoria Disney, és cada cop que li poses una pel·li a Disney als teus fills, i el protagonista es queda orfe.
1: Orfe,
2: sí, sí, sí, la pel·li, sí, és terrible. Sí, sí, sí, sí, és terrible.
0: Però així comencen a entendre que és la mort, ojo, eh?
1: Això jo està molt bé.
0: No, vull dir que la, sí, la meva filla ha vist moltes pel·lis de Disney i parla de la mort amb una normalitat que a mi
2: normalitat que flipes,
0: em té preocupada.
1: Fins i segon, segon...
2: No, clar, ella diu, he vist Frozen i és igual que et moris perquè tindré poders.
0: Clar,
2: no?
0: Clar,
2: això és guapíssim.
1: A part, els fans de la música...
0: Que m'apareixeràs a la segona pel·li.
1: A part, els fans de la música pop o de la literatura, el que sigui, sabem que l'orfenatge crea fa carisma i crea talents.
2: Total,
1: ho sento així. No volem que passi, però l'atropellament de la mare de John Lennon va crear el John Lennon que tots coneixem, etcètera, etcètera. És que funciona així, ho sento.
2: No, en el cas de Marta i Thomas Wayne, tothom recordarà que és això, no? Crec que ells surten del cine amb el nen de veure una pel·li. Ells són una família de súper de pasta, són els tios més rics de la ciutat de Gotham, realment. Mm-hmm. O sigui, són uns pijos de la parra. I ells surten del cine, es fiquen per un barri xungo, ells segurament han anat al cine Ripollet i han de sortir per un carreró de Ripo, i el Thomas, el pare, es flipa una mica i diu no passa res, anem per aquí que anirem, arribarem més ràpid a casa, ¿vale? I és allà on els ataquen, uh-huh, on els roben i els maten, i llavors hi ha la mítica imatge, la mítica com és la mítica vinyeta i després fet fílmic també de com les perles, no,
0: del
2: collaret cauen a terra, no? I llavors el Bruce ho veu com els seus pares moren, i ell decideix que serà, pues, un... Que és una cosa raríssima, això, perquè normalment no acostuma a passar així. Quan et passa això, acostumes a ser tu un delinqüent. Però, bueno, Batman... Primer, els serveis socials suden d'aquest nen i el deixen a una batcueva sense pares.
1: Té molta pasta.
2: Amb l'Alfred.
0: Però el majordom és el seu tutor legal, clar.
1: Perdona. L'Alfred és proficient, eh? Se'l deixa en bones mans. Què estàs dient, Benja, tio?
2: Ja,
1: estàs insultant,
2: pare, no?
1: Estàs insultant una cultura.
2: Recordem que la filla d'Isabel Pantoja es va emocionar més quan va veure la cangur que la mare. O sigui, realment, Bruce Wayne
1: total,
2: va quedar en bones mans. Sí, només això, que ell en comptes de... l'orfandat, en comptes de portar-lo a delinquir, el fa convertir-se en un superheroi sense poders, que és la grandesa també d'una mica de Batman, no? Que és un superheroi supercool que no té poders, només té pasta gansa.
0: És el millor,
1: clar,
0: de tots.
1: Jo, també hi ha una altra mort que em penso saltar perquè me la pela, i us he de dir clarament, que és la del Capitán Amèrica. El Capitán Amèrica sempre me l'ha pelat moltíssim, era l'Avenger més irritant i mai m'ha agradat, i sempre està donant ordres, i a més la seva història congelada a la Segona Guerra Mundial
0: no
1: és com una mica terrible. Per tant, quan li van fotre un tiro... A més que a Marvel i DC sabies que quan els mataven, molts d'ells es ressuscitaven, no tots. Per tant, havies d'esperar una miqueta i tornaven a aparèixer. Llavors, la mort més heavy, no sé si consideres amb mi, Benja, el que passa és que ens va pillar una mica...
2: O sigui, ens va... Ah, ja sé quina
0: diràs.
1: Ja anaves preparat a que passés perquè això va passar. Pues el comic book és del 73, per exemple, i jo vaig començar a llegir còmics cap al... no sé, quan tenia 7 o 8 anys. Clar, ja sabia el que havia passat, però que no ho vaig llegir em va emocionar igual. Què és? Gwen Stacy. Gwen Stacy total. És la nòvia de Peter Parker des de l'Amazing Spider-Man 31, ¿vale? Des de desembre del 65. És l'etapa de Romita Senior, que és l'etapa superguapa de l'Spider-Man, així com icònica, i havia de ser l'interès màxim de l'Spidey, ¿vale? I a més la van fer com perfecta, que era, pues, jo què sé, superlleial, decent, era filla d'un policia, això potser no és tan perfecte, però era el...
2: Perquè podia... Bueno.
0: Depèn.
1: Amb el senyor Stacy, sí, perquè era un senyor superíntegre. I què va passar amb això? Que això es va desenvolupar al llarg dels 60, on les figures femenines, de cop i volta, començaven a ser contestades, i molts fans no els agradava tant la Gwen Stacy. Tothom havíem d'estar com... L'havien dissenyat perquè tots els nerdos estiguessin superenamorats de la Stacy, i llavors va aparèixer la Mary Jane. La Mary Jane Watson era un personatge com mig secundari que apareixia per allà i tal, però era farrera, alliberada, salvatge, jeta... anava amb uns looks 60s al·lucinants. És una figura seixantera, de mitjans dels 60, supertípica.
2: I li deia tigre.
1: Era molt guai, i era una tia que anava pel món així, saps, creant desconcert. Què va passar? Pues va haver un shift on tothom es va girar cap a la Mary Jane, i no els hi va quedar més collons com passava en aquella època, que és acceptar els fets. O sigui, els fans manàvem. I llavors van tenir que... van decidir carregar, no només apartar la Gwen Stacy, que se n'anés de viatge, sinó fer-ho dràstic, com ho feien en aquell moment. I llavors hi ha un còmic que es diu The Night Gwen Stacy Died, que és el 121 i 122 de l'Amazing Spider-Man del 73, on el Duende Verde lluita contra l'Spider-Man i el tira, no com a la peli, em sembla que, a les pel·lis la tiren des d'un terrat, en els còmics originals la tiren des del pont de Brooklyn, i en el còmic book és mitiquíssima la vinyeta on no s'explica què ha passat, però es veu un snap, es veu una onomatopeia que és snap, que és quan l'Spider-Man l'intenta recuperar amb la xarxa i
2: no pot.
1: I li trenc, assumim que li trenca el coll.
0: Mare
1: i llavors assumeix, això és una altra idea també, tots els superherois han d'anar carregats amb culpa, i a l'Spider-Man se li havia de posar la culpa de que s'havia carregat a l'Stacy. T'he de dir una cosa, he de dir que he mirat això a Wikipedia també, per revisar algunes dates d'anys, i la mort de la Gwen Stacy té exactament la mateixa extensió de pàgina que la conferència de Yalta de febrer del 45.
0: Imagina't.
1: Vale? O sigui, té la mateixa importància al món la mort de la Gwen que quan es va decidir...
0: A l'hora de jerarquitzar la informació important.
1: Partició d'Europa després de la Segona Guerra Mundial.
0: La més dura, la més xunga pel Quico, no sé si coincideixes, si en tens alguna més, tens un minut i mig, Benja.
2: Molt ràpid, és una cosa que jo no sabia, no la tenia clara i no sé si tothom ho sap, i és clar, quan tu parlaves, Marina, de la mort de l'oncle Ben, que és el tiet de l'Spiderman, que mor en part per culpa de l'ego

0: per guanyar pasta, no? Ell, i hi ha un moment en què ell deixa passar a un lladre, no, o sigui, no té com...
1: I el
0: no
1: lladre
0: té,
1: mata no l'oncle. Sí.
0: És el que mata l'oncle, va? I l'oncle li diu un gran poder... com és? Un gran poder té una gran...
2: Una gran responsabilitat.
0: Però clar, aquí la pregunta és, ell, aquest tio per què vivia amb els oncles? No és aquest tio, era, què passava? I resulta que Peter Parker, jo no, això no ho sabia, era orfe.
1: També.
0: Des dels sis anys. Clar. Perquè els seus pares eren... Això és verídic, eh? Els seus pares eren agents de la CIA.
1: Verídic dins del món fictici.
0: Bueno, dins de... Sí, que és veritat que estic dient.
2: Escolta, no diguis món fictici, ens estàs trencant un somni.
1: Perdó.
0: El Peter Parker és orfe perquè els seus pares eren agents de la CIA.
2: Ah.
0: El deixen a càrrec dels seus tiets per por de que li passi alguna cosa per ser fill de qui és, i en un accident d'avió quan ell té 6 o 8 anys, o un accident d'avió, ells moren, i és un accident provocat pel tercer Red Skull, el Cráneo Rojo, que es carrega els pares del Peter Parker.
1: Mare, o sigui, realment,
2: pensa que no has dit pel tercer Rai. Pensa que no has dit pel tercer Rai.
0: Quasi.
1: Senyors, gràcies. Ens hem quedat amb ganes de més, però vaja, la setmana que ve, que serà l'última. Que vagi molt bé.
3: Aquí, Catalunya.
1: I afilem la recta final del programa amb el Litus. Què tal? Bon dia, com estàs?
4: Molt bé.
1: Avui, Bruno Mars, 2012, Lookout of Heaven.
5: Lookout of Heaven va néixer a l'octubre del 2012. La idea va sorgir durant una sessió informal entre bastidors quan Bruno Mars i el seu equip van començar a repetir la frase que va acabar donant nom a la cançó. A partir d'aquí van desenvolupar la melodia i la resta de cançó a l'estudi. Molts oients van comparar el so de la cançó amb el de la banda de Police i el mateix Bruno Mars va reconèixer que el grup va ser una influència important a l'hora d'escriure el tema. És la tercera cançó més reproduïda de la història de Bruno Mars. I clar, què passava l'any 2012? Doncs, per exemple, la gent parlava sobre la suposada fi del món que s'havia de donar el 21 de desembre, segons el calendari Maya. El robot espacial Curiosity va aterrar a Mart i va començar a explorar el planeta. Barack Obama va ser reelegit com a president dels Estats Units d'Amèrica. Espanya va demanar ajuda europea per rescatar part del sistema bancari i va arribar a 5,7 milions de persones aturades. La manifestació multitudinària a Barcelona per reclamar un estat propi per Catalunya, i això va fer que el president Artur Mas convoqués eleccions anticipades. Els grups de WhatsApp van començar a substituir els SMS. El Gangnam Style va ser el primer vídeo de la història a superar els 1 milió de visualitzacions a internet. I Leo Messi va registrar el rècord de més gols en un any natural, 91.
4: Més modernes que us he cantat. Sempre us porto cançons més antigues.
1: Clar, estem parlant d'una cançó del 2012 que va triomfar, i de quina manera?
4: Va petar molt. El Bruno Mars ja estava funcionant prou bé, però diu que volia sorprendre amb aquest nou single, que volia fer una cosa una mica diferent dels seus anteriors singles, i amb aquesta cançó va rebentar.
1: I quan la va escoltar per primera vegada, quan la vas escoltar per primera vegada, et va recordar, dius, a Police.
4: Totalment. De fet, he investigat, i el Bruno Mars reconeix que, de fet, es va basar en cançons de Police. Va començar a jugar a l'estudi amb un ritme i va començar a desgranar acords tipus entre Roxanne... entre Walking on the Moon, dels Police, no? Per exemple,

0: està una mica, no? Per, jugant per aquests camps de polis.
1: És a dir, una mica això, semblances amb Sting. És una cançó molt sensual, a més.
0: Sí, de fet, hi ha moments de la lletra una mica, bueno, una mica bèsties. Hi ha un moment directament que diu... 'Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. Però a mi m'impressiona bastant un vers que diu... swimming in your water, something spiritual. Aquesta és una metàfora... Bueno.
1: Que la deixarem allà i que cadascú la interpreti. Que té un punt de sex símbol, a més, el Bruno Mars.
0: Sí, jo crec que no és casualitat que aquesta lletra tingués aquest punt sensual, o sexual directament,

0: perquè ell ja tenia un punt de sex symbol i estava intentant doncs reafirmar aquesta imatge de tio guapo i en fi, i talentós, i aquesta cançó doncs l'ajudava molt a reforçar aquesta imatge.
1: L'escoltem o què?
0: Vinga.
1: Vinga, som-hi. El Litus ens interpreta Bruno Mars.

0: Em sembla dificilíssima de fer.
1: És complicadeta.
0: Amb una guitarra i prou, com acabes de fer tu ara.
1: És complicadeta, sí, sí, sí. I has vist que l'imita una mica, l'Sting.
0: Sí. Però bastant...
1: O el tros aquest de... És que tot el rato em venen cançons de Police.
0: Litus, una abraçada, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Fins aviat, adéu.
2: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
2: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.
4: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
6: no, hi estic d'acord.
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
2: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
0: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
7: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
2: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues?

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra.
1: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
2: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
3: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a tot es va anar.
2: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023. Documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
4: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Dalfó. Aquests dies d'estiu, el Llapis fa memòria.
5: Connectem les cançons del Llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la cabina.
0: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
7: Normalment em dona treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfecte, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
8: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: El primer nom del dia és Rodri, serà el fitxatge estrella del Barça fins ara de l'estiu quan es faci oficial. Ens deia el Nil que aterrarà al voltant de les 7 de la tarda. I l'operació amb quines xifres es tanca? Principi d'acord que van arribar ahir el Barça i el City?
1: Sí, el principi d'acord del que van arribar ahir Barça i Manchester City fa que Rodri signi pel Barça per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Aquests 10 en variables dependran dels títols que aconsegueixi Rodri en els 4 anys que firmarà com a blaugrana. És a dir, si el Barça acaba pagant 70 milions per Rodri, vol dir que haurà estat una època molt i molt positiva a nivell de títols pel Barça, per tant ja sortiria rentable, per tant 60 milions d'euros fixes el que paga el Barça per Rodri, que firmarà fins al 2030 com a blaugrana.
0: Futbolista consagrat, 30 anys, millor jugador de l'últim Mundial, capità de la selecció que aixeca el títol, pilota d'or fa dues temporades, entremig ha passat una lesió de genoll que ja ha deixat enrere, com vam veure el campionat del món, un migcentre que s'adapta perfectament al perfil que encaixa l'estil del Barça. Un futbolista format a l'Atlètic de Madrid, que va passar pel Villarreal abans de tornar al primer equip de l'Atlético, després d'haver debutat a primera amb el submarí, i anar-se'n a Manchester a les mans de Guardiola, que l'ha acabat de moldejar com a migcentre. Però aquest talent que van detectar la comunitat de Madrid ha passat per la mà de molts formadors, entre ells l'Armando de la Morena, que és l'entrenador que el va tenir just abans de que fes el salt de l'Atlético al Villarreal per anar fent el pas a professional. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
0: No, no vamos a descubrir hoy a Rodri, ¿no? Al futbolista que es hoy en día el Balón de Oro, mejor jugador del último Mundial.
2: No, la verdad es que no. Yo creo que todo el mundo le conoce, conoce sus cualidades, sus condiciones. Y la verdad, pues bueno, que es un sueño de cualquier futbolista pues llegar a las cotas que él está consiguiendo.
0: ¿Qué tenía de crío cuando lo detectasteis en el Atlético?
2: Bueno, sobre todo la toma de decisiones, inteligencia táctica en el campo. La verdad que él se crió y se formó pues un poquito por debajo a nivel físico de la media del grupo, pero poco a poco fue creciendo tanto a nivel físico como sobre todo a nivel futbolístico.
0: Sí, llama la atención porque ahora ves el físico que tiene, la espalda que tiene, la planta, la estatura, lo bien que va cuerpo a cuerpo, por arriba. ¿Era pequeñito de niño?
2: Bueno, hasta cadetes, él como que desarrolló un poquito más tarde que el resto de compañeros que tenía en el equipo. Y bueno, pero lo subsanaba con el tema de, pues de anticipación, de inteligencia, para poder competir contra otros chicos que tenían un poquito más de físico. Y luego ya a partir de juveniles, que yo le tuve en sub-17 cuando era juvenil de primer año, pues la verdad que acabó siendo el jugador más grande del equipo ya. O sea, pasó de empezar un poquito de lo entre medias del equipo a convertirse en el más, a nivel físico, en el más grande. Y después, pues bueno, a nivel deportivo y futbolísticamente con el balón en los pies, pues bueno, lo que ya conoce y sabe todo el mundo.
0: ¿Y era líder de niño? ¿Ya hacía un poco de cabecilla del vestuario? ¿O al ser así chiquitito era más bien tímido? ¿Lo desarrolló después?
2: Bueno, él era un poco tímido, por un poquito extrovertido. Además, justo cuando empezó en la etapa de juvenil, en un partido, en una final que tuvimos contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, pues se lesionó el cubito y el radio. Y bueno, eso le impidió los dos primeros meses pues no poder estar en el día a día de los entrenamientos con el equipo. Y bueno, pues eso también, cuando entra un chico que no ha estado los primeros meses, pues luego le cuesta un poquito más participar. Pero luego la verdad que acabó muy bien la temporada y a partir de noviembre, diciembre, que ya se incorporó con el grupo, pues la verdad que empezó a demostrar lo que ya sabíamos y lo que no sabíamos, lógicamente, era llegar hasta donde ha llegado.
0: Porque el otro día nos contaba Martí Perarnau, periodista que ha estado muy de cerca en su etapa en el City, siguiendo los pasos de todo lo que ha hecho ahí Guardiola y los jugadores que han sido estructurales para él, y nos decía que incluso Rodri, cuando llegó, le tuvieron que decir Fernandinho, los cabecillas del vestuario, decir, tío, tranquilo, tranquilo, que aquí hay unos capitanes, y hay uno, es decir, que ese carácter que le vemos en la selección, haciendo entre comillas de padre, de Lamine, de todos estos chicos tan jóvenes, no se cortaba un pelo tampoco en un vestuario grande. Que Flick hace poco decía, esta temporada pasada, que necesita perfiles así, de jugadores que tomen el mando dentro del campo.
2: Sí, sí, él en ese aspecto evolucionó muchísimo en todos estos últimos años. Y al igual que su etapa de sub-17, pues era un poquito más extrovertido y era un poquito más tímido, pero en cuanto empezaba a coger ya confianza un poquito con el resto de compañeros, se le notaba que era un líder, Y sobre todo, pues bueno, él tiene una inteligencia ya innata, tiene varias carreras aparte del tema del fútbol, o sea que el chico ya pues venía muy bien formado, muy bien educado desde la parte de la familia, su entorno, su representante, la gente que le lleva a la carrera deportiva. Y yo creo que todo eso pues también le han hecho ser el Rodri que es actualmente.
0: Varias carreras universitarias.
2: Sí, él cuando estaba estudiando, yo recuerdo que cuando íbamos a los torneos, pues al igual que otros chicos a veces en el autobús o en la propia residencia o en el hotel donde nos quedamos y tal, pero bueno, están un poco más distraídos, se lo toman un poquito más con menos, un poquito más de hobby, pues él se lo notaba, oye, pues tengo un examen el miércoles, aunque es el fin de semana de torneo, pues me quedo unas cuantas horas a estudiar en el autocar, que a lo mejor son 6, 7 horas de viaje en algunos torneos, pues aprovechaba también pues para leer, para bueno, seguir formándose, no solo a nivel deportivo como lo hacía, sino también a nivel personal.
0: Además, aquello que decía Guardiola de Iniesta en su día, de no lleva tatuajes, no se tiñe el pelo, no tiene redes sociales, tiene una vida discreta, ¿no? La novia creo que la conoció en la facultad, es decir, el yerno perfecto un poco, Rodri, la imagen que tenemos de él por lo menos.
2: No, y a nivel personal, las personas que le hemos tratado y le conocemos, o sea, es una magnífica persona, muy muy buena gente, muy buen amigo de sus amigos, con su familia, la verdad que bueno, es un chico, como tú dices, un yerno ideal, sería para cualquier chica.
0: Oye, ¿y te sorprendió que teniendo Barça y Madrid pujando fuerte por él, prefiera jugar en el Barça?
2: Bueno, a ver, Rodri, ten en cuenta que se ha criado desde muy pequeño en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, ya todo el mundo sabe la rivalidad que puede haber entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y yo creo que, entre comillas, para los que somos atléticos y tal, pues queremos pensar que también ahí pues ha hecho un guiño a la afición del Atlético de Madrid.
0: Sí, ¿eh? ¿Crees que es una
2: también,
0: cosa más de
2: yendo
0: de,
2: para el Barça?
0: ¿Crees una cosa más de identidad que no de futbolísticamente me encaja más como juega Flick, cómo me quiere hacer jugar Mourinho? ¿Crees que es un tema más de sentimiento?
2: No, yo creo que será un cúmulo de todos y, por supuesto, la manera de jugar del Barcelona y los jugadores que van a estar rodeados con él, pues lógicamente, personalmente, considero que le beneficia mucho más en su fútbol. Viene de la escuela de Guardiola también en los últimos años, filosofía Barça, bueno, y lo que aprendió también en Atlético Madrid, que es distinto en algunas fases, pero en otras fases también se asemeja bastante.
0: No te lo digo porque con el Atlético estábamos con el tema Julián, que no hay manera de que el Atlético quiera acceder a negociar. Digo, me parece que en el Atlético mucha gracia que vengan al Barça tampoco hace, pero antes al Barça que al Madrid, ¿no? Me decías, Guardiola, que una de las cosas que nos contaban es que lo que le enseñó es a no correr tanto, que corría demasiado cuando llegó a Manchester, le decía.
2: Sí, la verdad es que sobre todo lo que le conocíamos, lo que vimos que evolucionó sobre todo en pues tener más llegada de cara a portería, en metros finales, que a él le costaba un poquito, y sobre todo en los metros finales, pues también, pues bueno, pues tener ahí esa presencia de movilidad, pero ya no corría tanto a la hora de presionar, a la hora de gastarse. A ver, también pues poco a poco va teniendo más edad y también supo canalizar y analizar esos momentos en los cuales tenía que correr y en los cuales tenía que estar un poco más pausado.
0: ¿Te gusta cómo encajan con Pedri? Porque en la selección vemos, en la Eurocopa que ganó España, Pedri empezó más de media punta, este Mundial que ha empezado Pedri más cerca de Rodri lo ha acabado jugando Fabián. No sé si es un tema del perfil de centrocampistas que son los dos o es un tema simplemente de que el seleccionador va haciendo. ¿Tú crees que encajan bien con Pedri?
2: Sí, por supuesto. Tanto Pedri como Rodri, pero estamos hablando de en sus posiciones, estarán entre los 5 mejores del mundo. Y cuando se juntan jugadores de este estilo, bueno, seguro que van a dar muchísimas alegrías a toda la afición de Barcelona y al club. Y seguro que se van a compenetrar y van a saber perfectamente. Y Flick pues será capaz de ponerles y de pedirles pues lo máximo para que tengan el mejor rendimiento posible.
0: Armando de la Morena es entrenador des de fa molts anys, va estar 17 anys a l'Atlètic de Madrid, va tenir allà Rodri. Armando, quan gane el segundo Balón de Oro ahora en septiembre, te volvemos a llamar. Pues lo ganará, ¿no? ¿O no?
2: Por supuesto, yo espero que sí. Igual que cuando ganó el primero, pues bueno, estábamos ahí un poco con el tema ya sabemos aquí de toda la propaganda y todo eso que se hizo desde el Real Madrid con el tema de Vinicius, pero bueno, al final lo ganó justamente Rodri y esperemos que pueda conseguir el segundo Balón de Oro e incluso un tercero. O
0: sea, el feo
2: por
0: que le
2: supuesto.
0: hicieron, el feo que le hicieron no yendo a la gala y ahora querían que eligiera al Madrid por encima del Barça.
2: Ahí hablamos de ahí entramos un poco todos.
0: ¿Cómo?
2: Así
0: ¿Cómo?
2: que no, personalmente, no, quería decir que personalmente los que conocemos a Rodri, lo que le hemos tratado, los que lógicamente nos alegramos muchísimo por todos sus éxitos, por lo que queremos eso, creemos que se lo ha merecido, no se lo ha regalado nadie, tanto el primer Balón de Oro que le dieron como si ahora le dieran el segundo Balón de Oro, por supuesto, pues no creo que nadie se tendría que extrañar y al revés,
0: No, no, y que
2: pues todo el
0: dices.
2: mundo alegrarse.
0: Cuando dices segundo y tercero es que de la rodilla, bueno, ya lo hemos visto en el Mundial, ha quedado bien, ¿no? Y el chapa y pintura de la espalda de este verano y todo, que físicamente 30 años, habiendo quedado bien, le queda carrera.
2: No, no, él está perfectamente. Yo hablo de vez en cuando con él, con su entorno, con su representante y tal, y puedo asegurar que él está en perfectas condiciones para tener 4 o 5 añitos. Yo creo que los va a dar a muy buen nivel y seguro que le va a ir fenomenal.
0: Y que viniendo al Barça ya nos da la dimensión del jugador que es, ¿eh? El mejor centro del campo del mundo, se une Rodri. El problema es de los que ya están, para que no les quite el sitio, muestra también la confianza que tiene en sí mismo de lo que puede hacer aquí.
2: Bueno, luego la temporada es muy larga y seguramente tienen cabida todos, pero está claro que en los partidos importantes, pues Rodri cogerá los galones junto, pues los que ha dicho Pedri y compañía, que la verdad que es un, como tú has dicho, el mejor mediocentro, dos mediocentros de España puede ser y del mundo.
0: Pues Armando, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte y quedamos en contacto.
2: Igualmente, que vaya todo muy bien. Gracias.
0: Rodri Arterra aquesta tarda, 60 milions fixos i deuen variables, ens deia el Nil, que també ens deies que Cancelo arriba lliure de contracte aquest migdia.
1: Sí, arriba lliure de contracte, per temes fiscals s'havia hagut d'endarrerir aquesta operació per Joao Cancelo, que, tal com va informar ahir el Mundo Deportivo, finalment arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb l'Al Hilal, per tant, una molt bona operació del Barça, que s'ha estalviat aquests 10 milions d'euros que en principi anava a pagar per Cancelo, que ja arribarà aquest migdia a Barcelona a l'aeroport del Prat, i aquí s'espera també per poder jugar, o com a mínim poder ser presentat ja davant l'afició el pròxim dimecres en el Gamper que jugarà al Camp Nou.
0: Això té un vas comunicant amb la sortida de Casado, que també una de les opcions que té és Aràbia?
1: Això té un vas comunicant que l'Al Hilal és precisament l'equip que més està temptant a Marc Casado. No que la decisió estigui presa ja, de fet, pel que ens consta, la decisió serà exclusiva i únicament del futbolista, que està acabant d'aquests dies de treure totes les propostes que pot per acabar de decidir a qui vull anar, a qui no vull anar. Jorge Méndez està en aquesta situació de portar-li a Marc Casado totes les opcions que té per ell, a Europa, fora d'Europa, però la temptació de l'Al Hilal amb, evidentment, el projecte, sobretot el tema econòmic sobre la taula, tempta molt a Marc Casado, crec que ja feia mesos que ho explicàvem, veurem què acaba decidint, però jo crec que és una opció que a dia d'avui té bastanta força.
0: Veurem si acaba encaixant tot plegat amb l'arribada de Cancelo lliure i l'oferta suculenta que li fan a Casado des de l'Aràbia Saudita. Clar, és un dels efectes col·laterals de l'arribada de Rodri, que han de sortir mig centres, sortirà Casado, que ja era al mercat des d'abans de començar l'estiu, i dels que pugen de baix també s'hauran d'anar a buscar la vida alguns dels que estaven marcats per intentar fer-se un lloc a dalt, com és el cas de Tommy, Nil.
1: Sí, Tommy Marquès, que en principi marxarà al Braga, on coincidirà amb Pau Víctor. El traspàs es tancarà al voltant de 10 milions d'euros fixes, més 2 en variables, pendents de si el Barça inclou aquesta recompra pel doble o si tan sols inclou un dret de tanteig, és a dir, que en qualsevol moment que algú vulgui fitxar a Tommy, el Barça tingui aquest dret preferencial de poder-se anticipar a qualsevol operació. Més enllà de Tommy, altres futbolistes com, per exemple, Héctor Ford, pendent també d'aquesta sortida, el Dortmund, l'Inter, diferents equips estan preguntant molt per la situació, però clar, aquí sempre passa el mateix, és a dir, una cosa és mostrar interès i preguntar per la situació, i l'altra és realment poder fer una oferta que convenci el Barça, que ja vam explicar l'altre dia, que el tassava entre 15 i 20 milions d'euros, però no es descarta, evidentment, que s'acabi fent una fórmula com les que ara s'estan fent bastant, de vendre el 50% del jugador, que és el que passarà, per exemple, amb Jofre Torrents, que avui està previst que voli ja cap a Amsterdam.
0: Aquesta nova estratègia que el Barça ha adoptat amb els joves, amb els que busquen sortida, n'hi ha d'altres, en canvi, que estan fent la pretemporada amb el primer equip i opten a guanyar-se un espai durant la temporada. Hem parlat al principi de Visibu i el seu doblet, de Hamza, que segueix fent golets, i un altre que sembla que està obrint camí per fer-se un lloc a la primera plantilla és Xavi Espar, que ahir el vam veure jugant per dintre, al mig del camp.
1: Sí, de fet, és un futbolista a qui Hansi Flick, després de veure les primeres setmanes, ja va comparar pràcticament amb Philipp Lahm per l'adaptació que té a poder jugar de lateral, per com es situa per dintre. Ahir va jugar d'interior, per cert, amb molt bona nota i jugant 75 minuts, i després del partit, els micròfons de TV3 reconeixia que, malgrat jugar de lateral normalment, està preparat per jugar en altres posicions.
3: Al final he jugat més al lateral, però bueno, a la selecció he pogut jugar de pivot o d'interior, o sigui que estic ja acostumat i m'he sentit còmode, i la veritat que molt content pel partit.
1: Doncs aquest Xavi Espar, Teje, que jo crec que està fent tot el possible per fer-se un lloc al primer equip, i que em sorprendria molt que veiéssim un escenari que no sigui el de Xavi Espar jugant al primer equip del Barça aquesta temporada.
0: A més, ahir va tornar Lamin, que va marcar caminant, va marcar Adeyemi per primer cop, va jugar Gordon...
1: Sí, Adeyemi, que va marcar el primer gol i, a més, va assistir a Hamza en el segon. Lamin, que sense accelerar massa, va poder marcar des dels 11 metres. Doblet de Visibu, insisteixo amb el tema de Rafinha davant de centre, quan van coincidir Adeyemi, Gordon i Rafinha, un Gordon que ho va intentar. No va ser el més encertat del partit, però va deixar bones sensacions. Un Barça cada vegada es va rodar més, també minuts, per exemple, per Pau Cubarsí. Eric i Condés van partir lateral dret, crec que és un escenari que ara mateix els dos que es repartirin aquesta posició són ells dos, a l'espera de si pot haver-hi algun canvi amb la situació de Jules Condé, però en principi Eric i Condé s'han de repartir aquest lateral dret, i crec que ja és definitiu que veurem el de Martorell, que aspira a ser capità aquesta temporada, jugant molt més de lateral que no pas de central.
4: Y mi hijo, que no ha hecho muy bien. Jugó 10 minutos y mira, gol. Sin ni siquiera esforzarse, es el mejor. Es el mejor, y eso significa que yo soy el mejor padre del mundo.
0: Como Jean-Claude, tu hijo, sí, sí.
4: ¿Qué?
0: Jean-Claude Van Damme.
4: Madre mía. Seguimos.
0: recupera. Nil, tens sang aquí.
4: ¿Quieres un nugget? Que te falta energía.
0: No, crec que has de mossegar-te la llengua amb el que va passar ahir a Girona. Aguanta'm un moment, que ara irem. Però abans, ahir també va començar amb golejada l'Espanyol a primera. Asier Chaves, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Teje, què tal?
0: Tot i que encara té feina al mercat ahir amb el gruix de la temporada passada i amb algun debut també entre fitxatges i jugadors del planter que es van estrenar de titulars, solvent el conjunt de Manolo González per sumar els primers 3 punts de la temporada.
5: Doncs sí, ha començat la Lliga de la millor manera possible, golejada, porteria 0, liderat provisional, 3-0 contra el Llevant, un partit encarrilat pràcticament des del principi. Roberto Fernández va obrir el marcador al minut 5, just abans del descans va tornar a aparèixer per fer el segon. L'Espanyol va sortir intens, pressionant a dalt, fent molt de mal cada vegada que podia córrer, va deixar el Llevant sense xutar ni una sola porteria entre els 3 pals. A la segona part va baixar una mica les revolucions, però sense perdre el control, Dolan va acabar de tancar la golejada al minut 80, però més enllà del resultat, una de les bones notícies va ser precisament la resposta dels joves, Javi Hernández amb assistència en el segon gol, bon partit també de Roger Hinojo, i Manolo González va acabar el partit reivindicant els jugadors que venen del filial i de la 21.
6: Ell també ha crescut molt a l'etapa que ha tingut fora, tant l'any de l'Osca com l'any del Mirandés. Jo vull posar jugadors del filial o de la cantera. El tema és que has de passar un peatge per jugar a primera edició. No és tan fàcil, que a vegades és que diem, i no és tan fàcil perquè nosaltres normalment no guanyem 3-0. Llavors, bueno, penso que a Bauza, a Hinojo, a Javi, a Marcos, al anar fora els he anat bé, i bueno, són jugadors que per sort són de la casa i ojalà es puguem utilitzar molt de temps.
5: Una victòria rotunda, 3-0, l'Espanyol és co-líder. I això va provocar que Manolo...
7: Calma, tio.
5: Això va provocar a Manolo que et preguntessin...
7: Ja està, ja som col·legiats. Tenéis que ganar la Liga.
5: En tot això, Manolo ja saps com és i ell va posar fre des del primer moment.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30... es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Vamos a ver qué pasa en la jornada 30, cuando queden 8 partidos, vamos a ver, me hace la pregunta y te respondo, pero lo que pienso es que queda mucha liga y lo que quiero llegar a 44 o 43 lo más pronto posible.
5: Qui sí que es pot permetre gaudir una mica més d'aquesta fotografia és Roberto Fernández, que és el pitxitxi provisional. Va fer broma al tram final de Carrusel amb què es guardaria aquesta captura de pantalla. Va insistir que això és un plus de confiança tant per ell com per tot l'equip i que, sobretot, que no es pot repetir la segona volta de la temporada passada.
8: Sí, es lo que te he dicho. Al final es la jornada 1, pero bueno, capturaré la pantalla y me la guardaré.
9: Es un plus de confianza para todo el equipo, la verdad, para el míster, para todo y para la afición también, sobre todo. Confianza para afrontar los próximos partidos. Por supuesto, eso no puede volver a repetirse y ahora la verdad que hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así.
5: Amb la lesió de Quique García i fins que torni Puado, Roberto és la principal referència ofensiva de l'equip. Manolo González ho sap i va dir que és molt fàcil detectar quan està bé, per la manera com pressiona, per com competeix, per com es mou pel camp, però Roberto té clar que així és com ha de sortir sempre, independentment de que faci gols.
6: Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien, y es en las presiones. Tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno.
8: Bueno, él ya me conoce, son bastantes partidos, bastante ya un par de añitos y ya sabe cómo soy, pero yo al final tengo que salir así en todos los partidos, da igual cómo esté, y tengo que salir a por todas, como siempre.
5: Al próximo rival de l'Espanyol serà el Madrid, a Cornellà. Però Roberto recorda que la temporada passada ja els van guanyar.
8: Bueno, pues al final es uno de los mejores equipos, en donde ya le hemos ganado una vez, ya sabemos lo que es ganarle y vamos a intentar con todas las armas ganarle aquí en casa.
5: Ahir TG, per això, deixa'm dir-te que no va poder jugar Lele Cabrera perquè va fer un cop al bar al partit contra el Getafe la temporada passada el 21 de març, quan ja marxava cap als vestidors. El comitè de disciplina va entrar d'ofici, es va sancionar amb 3 partits, una sanció que s'ha recorregut fins al final, però ahir li va comunicar al club que no podria jugar, per tant no va poder jugar ahir, tampoc podrà jugar contra el Madrid ni podrà jugar contra la Real Societat a Noeta d'aquí 2 setmanes.
7: Cap problema, ahí estamos. No, venga.
10: I Manolo, per cert, va dir, acció, feu-te un cop de puny a la pantalla del bar, que ha passat en altres partits i no s'ha sancionat. Si no recordo malament, va ser Bellingham, que va fotre un cop de puny
7: a la
10: pantalla.
7: Però bueno, estamos en lo que estamos.
10: I dissabte el tindràs davant.
7: Ja sabem de què va. I el Bellingham estarà allà. Efectivament. És que tu ho has dit.
10: I a l'Ele no.
7: Ja està, i punto.
10: Però que estàs co-líder, Manolo. Que estàs en llocs de Champions.
7: Que te vols callar la boca, tio.
10: Estàs en llocs de Champions.
7: Ja està, és que ja esteu dient. Mira, t'ho diré, ja t'ho he dit en prosa, te lo voy a decir en verso. Te lo digo en verso. Venga. Creo que no me entiendes. Vale.
10: Millor que jo no t'entén ningú, Manolo.
7: Amics del Real Club Deportivo Español, si ja és poc habitual veure un eclipsi total de sol, imagina't anar a Cornellà i que l'equip guanyi per 3 gols i que el rival no et remunti ni et toqui els picarols. Ahir, a la roda de premsa, ja em van fer la pregunta a Mamporrera. Vais colíderes en la Liga, joder, dona gràcies que estem a primera. Ja sé que el Roberto ha començat com una fiera, però el que em parli d'Europa li rebento la mandíbula entera. Perquè després perdem un partit i, oh, Manolo, és que ja no vales. I si et parlen de posicions de Champions, patada a los huevales. Aquí anem partit en partit, a cautela i amb tranquil·litat. I el que em parli d'Europa, el treco per la meitat. Doneu gràcies que el primer partit hem tingut porteria zero perquè hi ha 2-3 fitxatges que encara els confongo amb l'utillero. Jo vaig demanar un lateral amb una cama ben dura, però, bueno, si no fitxem, pues ja jugarà una criatura. Que hi ha equips de l'altra banda de la Diagonal que van d'humildes, de catalans i que s'estan gastant un dineral però porten un balón d'oro per un pastizal que és més fatxa que la Bascal. Però nosaltres, primera jornada i 3-0 amb 4 xavals. I si em pregunteu sempre quin és el secret de començar guanyant, la recepta, cojones al darrere i cojones al davant.
10: 40 en falta, Manolo, va, pels 43. L'Espanyol va poder començar amb victòria a la primera divisió. El Girona, tot i donar una molt bona imatge, no va poder sumar de 3 a segona.
7: Del Girona, que per cert ens dèieu que ens passaríeu, no?, la temporada passada. Aquest any hauríeu de fer els mateixos punts. Ens hauria de superar en punts, però vosaltres segon i nosaltres la primera.
10: Ah, no, no treguis pit.
7: No. Ja està. No, és que me van diciendo coses i tomen els collons aquí.
10: Girona 1, Leganés 1, salvat el minut 90 amb un gol d'Abel Ruiz, que ens va narrar la Núria Vilamala al Carrusel Deportivo. La Núria, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, TG.
10: Un partit que, veient-lo, ens
0: dona motius per pensar que el Girona amb aquesta lliga tan llarga té mimbres, sobretot si acaba bé el mercat per tornar a primera divisió el més aviat possible, però sobretot el que ens deixa és un postpartit en què el propi entrenador ens va explicar que hi havia jugadors, un com a mínim, en veu de l'entrenador, però n'hi va haver més, que es van negar a jugar.
11: Sí, el nom propi és Igankov, Teje, perquè ja saps que els periodistes abans del partit ens donen una fitxa del partit amb els 11 titulars i amb els jugadors que hi ha a la banqueta, i un dels jugadors que apareixia a la banqueta del Girona era Víctor Igankov, però Teje, la posició de la cadena SER Montilivi està molt a prop de la llotja, i Víctor Igankov no està a la banqueta, estava assegut a la llotja vestit amb un xandall del Girona, i després del partit, preguntat a Quique Álvarez, entrenador del Girona, per què havia passat, va ser claríssim el tècnic del Girona.
12: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
11: Claríssim, Quique Álvarez, sobre què havia passat amb Víctor Igankov, que vol sortir del Girona, i doncs ahir es va plantar, va decidir que ell no es volia vestir de curt, que no volia jugar, i tot i que el Girona el va convocar, ell va decidir no canviar-se, no seure a la banqueta, el mateix que va passar amb Bennett, que en aquest cas ell sí que estava a la banqueta, però tal i com va explicar ahir el Nil, ell també es va negar a saltar escalfar i, per tant, jugar al partit.
0: Sí, Nil, quan li van dir escalfa va dir...
1: Sí, són dues situacions molt diferents, però, és a dir, els dos es van negar a jugar, però, clar, quan entra un entrenador o un jugador que està convocat i directament et diu no em canviaré i se'n va a la llotja, és molt diferent. A més, Igankov ja ho porta fent tota la pretemporada, no ha jugat cap amistós, és veritat que Bennett vol sortir del Girona, però al principi el missatge que li havia traslladat al club era que ell entenia que el club havia fet una aposta molt forta per ell, que per tant vas pagar 17 milions d'euros per ell, si no et ve algú i et paga mínim el que has pagat, és normal que no el deixis marxar, a més amb un contracte llarga durada com té, si Igankov acaba contracte l'any que ve, per tant la situació és diferent, però el comportament pel que ens expliquen des de dins de Igankov és de pel·lícula, pràcticament, amb totes les coses que està posant per no jugar, per intentar marxar gratis. A més, això, evidentment, va crear una crispació enorme al vestidor, els pesos pesants, Stuani, David López i companyia, evidentment, molt descontents amb l'actitud dels seus companys i posant d'exemple altres jugadors com Arnau o Àlex Moreno, que sí que tenen ofertes per sortir, que pot ser que acabin sortint, però que malgrat tenir ofertes, ahir van jugar 90 minuts, el Girona estava en quadra en defensa i van acabar jugant, això és una de les coses que se'ls va recriminar, el Girona ho està estudiant internament i veurem com acaba, però evidentment mala peça al taler, però insisteixo, l'escenari de Igankov és molt més greu que no pas el de Bennett, evidentment ell durant la setmana havia tingut molèsties i ell va dir que no estava per jugar, els metges havien dit que sí que estava per jugar, però el que va fer Igankov, doncs el club ho estan estudiant i... Jo crec que això gairebé no pot acabar.
0: Un dels bons capitans que ha tingut en aquest sentit el Girona és l'Eloi Amagat. Sabem que el més important perquè un equip trobi el rumb, més enllà de que s'han de fer els deures al mercat, de que l'entrenador ha d'instal·lar una idea de joc, que els jugadors se la creguin i que sigui efectiva per aconseguir els resultats i generi un relat futbolístic que doni confiança al grup, és que els jugadors tinguin aquesta sintonia de tenir tots un objectiu comú. I en aquest sentit, un dels bons capitans, com dic, que havia cohesionat molt bé en els bons anys del Girona amb ascensos a primera, en permanències, és l'Eloi Amagat. Eloi, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia, com esteu?
0: Tu et trobes en una situació així i què? T'han d'agafar els teus companys perquè no facis una barbaritat o com ho gestiones això?
13: Segur, és una situació molt desagradable. Coneguent certs jugadors que encara estan al vestuari del Girona, segur que va haver-hi molta tensió. És un dels problemes més importants, que hi hagin jugadors en una plantilla que no vulguin estar allà, i em dóna la sensació que ja no només d'aquests dos casos que parlàveu, sinó que n'hi ha més d'un que té el cap posat en un altre lloc, i això per un objectiu tan ambiciós com és el de tornar a primera divisió, hàndicap important i difícil de gestionar.
0: Que el míster ho digui en públic és perquè el club no tingui més remei que posar-hi mesures, és perquè simplement estava tan incrèdul que no s'ho pot aguantar. Per què creus que és que aquí que ho diu en públic?
13: Crec que és una cosa tan sorprenent que un jugador amb contracte es negui a escalfar o a canviar-se, que jo crec que no et pots aguantar. I jo sóc dels que penso que el club ha d'aplicar la màxima contundència perquè el nom del Girona estigui respectat. Són dos jugadors que s'han enriquit del club, que són responsables, que hi eren la temporada passada, d'un fracàs com va ser el descens a la segona divisió. Per tant, mà dura, fins on es pugui arribar. Crec que l'entitat està molt per sobre de qualsevol persona, de qualsevol treballador, de qualsevol jugador, i si és que ha estat així, és una falta de respecte molt important cap al club, cap als companys i cap a l'afició, que al final és qui és més important.
0: Això sí, no acaben trobant qui pagui per ells el que demana el Girona i s'han de quedar tota la temporada. Hi ha un càstig que solucioni que algun dia es tornin a posar aquesta samarreta, que diguis un mes, dos, tres, els que sigui, d'indisciplina, una multa econòmica del tamany que sigui, però això es pot arribar a perdonar o aquests dos jugadors no es poden tornar a posar aquesta samarreta?
13: Jo crec que quan s'arriba en aquest punt, el club necessita trobar una solució. Evidentment, el mercat sempre té les seves dificultats. És lògic que el club es posi dur amb el tema de les clàusules, però és molt difícil que propis companys, la pròpia afició, pugui perdonar o assimilar una falta de disciplina d'aquest estil. Jo sóc dels que penso que per reptes tan importants, gent que es senti orgullós de vestir la samarreta del Girona, que tingui l'energia i el cap i la fam per créixer en el club, perquè si no tot serà molt complicat.
0: És que perquè la gent entengui, perquè clar, és lícit els que pensen, clar, ells són professionals, al final ells doncs volen anar on tinguin més projecció, cobrin més calés, cobrin... Posava al nit l'exemple dels laterals. Ahir el José Manuel Alemán explica a Carrusel que l'oferta que li ha fet el València Arnau és de 5 temporades a 3 milions per temporada, 3,2 milions per temporada. El que passa és que només n'ofereix 5 al València, al Girona, que diu, escolta, si el consideres tan important com per pagar-li 3 quilos l'any, no te'l vendré per 5 milions, té una clàusula de 8. Però perquè la gent ho entengui, Arnau, si ara es lesiona,
1: no pot
0: marxar. Arnau s'està jugant un contracte de 15 milions d'euros.
1: I a part que no té contracte amb el Girona més enllà del juny, vull dir que acaba el 2027. Sí, sí,
0: que ell s'està jugant 15 milions d'euros i ahir és titular, juga tot el partit, posa la cama, és a dir, perquè la gent entengui de la gravetat del que està passant amb Sigankov i amb Benat, que pot ser professional i voler el millor per la teva carrera, però que mentre tens un contracte assignat, encara que sigui per un any, Arnau, jugant-s'hi 15 quilos, està posant la cama cada dissabte.
1: És així.
13: Aquí el problema, perdoneu, és que es faci excepcional el que fa Arnau. Que destaquem això, que ho és, evidentment, i va tenir una actitud ahir, amb tot el que expliqueu, que segur que és una realitat de la proposta del possible creixement en la seva carrera, però és que és el que hauria de ser el comú quan tens un contracte signat, com és el cas dels dos jugadors dels quals parlàveu. Per tant, jo és que no veig una altra manera, és negar-se a treballar, a fer la teva feina i una falta de respecte, com deia abans, a tot.
0: Més enllà d'això, Eloi, li veus fusta de descens a aquest Girona pel que vas veure ahir, que va fer el triple d'ocasions que el Leganés, va tenir molta més pilota, és a dir, el resultat és un 1-1, però qui veiés el partit, crec que el Girona va mereixer, pel que es narrava la Núria Carrusel, guanyar-lo. Tu li veus fusta de descens a aquest equip o falta veure com acaba el mercat i que la segona són 42 jornades que són eternes?
13: A mi la posada en escena em va agradar, l'energia que va transmetre l'equip, la intenció, com dius, sent molt superior al Leganés en quant a possessió, en quant a arribades a l'àrea, a ocasions. Per tant, és per ser optimista. Evidentment, falta moltíssim moviment i és un problema que un mercat més d'estiu arribem a aquestes alçades amb tants dubtes, no? Amb tantes incerteses de qui marxarà i qui arribarà. Però bé, això és llarguíssim, que coneixem bé aquí Girona, la segona divisió, l'exigència que té, però tot dependrà molt dels propers dies, del que es pugui desencallar totes aquestes situacions de les quals perdem avui i que han d'arribar, evidentment, jugadors de gran nivell per aconseguir una fita que bé sabem aquí que és complicada com la de tornar a primera divisió.
0: Doncs, Eloi, capità, gràcies per ser-hi sempre quan t'ho demanem. Una abraçada forta i esperem que sí, que acabi tot bé amb el Girona primera el mes de maig, millor que el juny amb el play-off.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada, esperem que sí.
0: 12:42.
14: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb una notícia d'última hora, Nil, que és que el Barça ha fet oficial que Sergio Busquets s'incorpora a l'estaf del filial del Barça Atlètic.
1: Sí, correcte. Va aparèixer per les oficines ja fa setmanes. Volia començar la seva etapa com a entrenador i de moment s'incorpora com a tècnic assistent al Barça Atlètic. A la mà començarà a créixer en aquesta carrera com a entrenador de la mà de Julián Beletti.
0: Cridat a ser un bon entrenador, Sergio Busquets, començarà treballant al futbol formatiu del Barça al costat de l'heroi de París. Andrea de la Torre, bon dia.
11: Bon dia, Deje.
0: Arnau Santero, bon dia. Aquest micro encara no funciona. Bermúdez, canvia liga, si no, no sentirem a l'Arnau Santero. Ahir es va estrenar el Girona en aquesta segona divisió. Avui és el Sabadell el que torna a la categoria de plata i ho fan un escenari històric.
11: Sí, el Sabadell torna a la categoria de plata i ho fan aquesta tarda a les 7 al Molinón contra l'Sporting. El partit suposa la tornada dels arlequinats al futbol professional després de 5 temporades, un debut exigent davant d'un històric com l'Sporting.
0: El Barça, com sabeu, encara no ha debutat a primera divisió, tampoc el Real Madrid, perquè tenia molts internacionals després del Mundial encara de vacances. L'equip blanc ahir va aconseguir un triomf contra el Schalke.
11: Sí, l'equip de Mourinho va guanyar per 3-0 l'equip alemany ahir a les 5 de la tarda, va obrir la llauna Mbappé al minut 6, el segon el va fer Hausen de cap al 20 i va tancar l'amistós Carlos Espia amb un gol al minut 57. Van debutar Diomandé, Cucurella i Konaté i un Madrid que acaba de vendre Jacob Ortega per 10 milions d'euros a l'Estrasburg.
0: Ahir van viure també els dos primers títols de la temporada a França i a Anglaterra.
11: Comencem amb el PSG, que no va poder guanyar la Supercopa de França després de caure per 1-0 davant el Lens, que va aconseguir la primera Supercopa de la seva història. I a Anglaterra comença malament el City post-Pep Guardiola. L'Arsenal es va emportar la Community Shield per 3-0. Calafiori va marcar als 45 segons, Havertz va fer el segon i Odegaard va sentenciar el partit a la segona meitat. Primer títol de l'Arsenal de la 26-27, inici per oblidar d'Enzo Maresca a la banqueta del City.
0: Ahir Ferran encara no hi era amb el Paris Saint-Germain, no estava a la convocatòria. A França, el Dijon, de segona divisió, ha trobat una manera molt original de fer que els seus aficionats vagin al camp amb la indumentària del club.
11: El club entrega als seus abonats una bufanda amb un xip integrat que permet accedir a l'estadi amb simplement apropar-la al detector de la porta. És a dir, aquest any els aficionats del Dijon poden accedir al camp amb la bufanda no només per animar, sinó també per fer-la servir d'abonament.
15: Estàs diciendo coses rares de mi.
0: No, no, Dijon.
15: Está diciendo ya otra vez, la prensa está hablando de mí otra vez por culpa de Joan Tejedor diciendo mentiras otra vez. Se ha dicho que yo estoy metiendo bufandas en los campos y yo no estoy metiendo, nunca he metido bufandas en un campo de fútbol. Yo no, es muy cansado siempre estar teniendo que contradecir a la prensa.
0: Siempre. Ho anem allargant, a veure si així arriben els resultats, però estem pendents ara de les proves mèdiques que li estan fent a Clara Serra Jordi, que ha tornat lesionada de la selecció sub-20. Ana Palet, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Té una lesió produïda en els entrenaments de preparació d'aquest Mundial sub-20 del 5 al 27 de setembre. Recordem que el Barça estava molt enfadat que s'hagués convocat a una jugadora com Serra Jordi, ja fixa a l'absoluta per un Mundial sub-20. Doncs bé, segur que s'anava a perdre les primeres 5 jornades de Lliga. Ara està passant proves mèdiques Serra Jordi, té una lesió al canell. Serà important determinar si el trencament és total o parcial i en funció d'això si ha de passar o no per quiròfan, perquè allargaria el temps de baixa, però s'acumulen les lesions al mig del camp del Barça, que després de la sortida d'Alexia aquest estiu no és que vagi precisament sobrat d'efectius.
0: El Barça d'handbol s'ha endut el primer trofeu de la pretemporada en una reedició del que va ser l'última final de la Champions.
17: Sí, els de Carlos Ortega van guanyar la Premium Cup davant del Fuchs Berlin per 35-39, repetint així la fita de la passada Champions. Arriba d'aquesta manera el primer trofeu del curs que serveix per donar tret de sortida a la temporada blaugrana.
0: L'europeu d'atletisme ha deixat dos bronzes més a Espanya l'última jornada.
17: Sí, l'equip de marató femení amb la catalana Meritxell Soler i l'equip de 4% mix, amb rècord d'Espanya inclòs, amb els catalans Guillem Crespí i Jael Bastué, s'han endut les dues últimes medalles de bronze que tanquen aquest europeu de Birmingham, que n'ha donat un total de 8.
0: I ara ens saludarem una de molt especial. Però abans expliquem que, per fi, l'últim dia, Espanya ha inaugurat el medaller europeu de natació.
17: Sí, 5 anys després de l'últim podi en un europeu, el mateix Hugo González va ser el primer a aconseguir-ho amb una plata en els 200 metres d'estils i poc després de la primera medalla, que es va resistir molt, va arribar a la segona, a mans de Laura Cabanes, que va aconseguir el bronze en els 200 papallones.
0: Passen 2 minuts a 3:15.
14: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
14: @ketijugas.
10: l'app de la cadena SER, on trobeu tots els continguts, a més de seguir els programes en directe, en àudio i en vídeo, per recuperar, si us heu perdut el Què t'hi jugues o qualsevol dels programes de la casa, ja sigui els que fem a SER Catalunya o els que fa la cadena SER. Núria, què destaquem avui del món digital?
11: Mira, Teje, que la gent ja ens reclama el Sique i el Flaqui, em fa gràcia perquè, clar, els oients ja els coneixen bé. I hi ha un oient, el Xavier, que diu quan torna el Flaqui al Sique, i un altre oient li diu mai, estan de vacances, i un altre diu que després de l'aturada de seleccions. Ja
10: que és més tard que mai l'aturada de seleccions, no?
11: Exacte,
10: que acaba l'octubre,
11: em sembla. Aquest any haurem d'esperar, i només deixa'm dir-te, Teje, que ja ho hem anat llegint aquests dies, però la gent està molt contenta amb el fitxatge de Rodri. Per exemple, el Roberto ens diu que eleva molt el nivell del Barça al mig del camp, i també la gent contenta amb Cancelo, sobretot pel nivell que va exhibir aquesta temporada passada, que fa que la gent tingui esperances amb l'arribada de Joao Cancelo.
19: Todos estamos muy contentos, todos estamos muy contentos por Rodri, que estamos muy contentos todos con la llegada de este jugador tan bueno que hemos fichado.
10: T'ha costat el mateix que Gordon?
19: Sí, pero claro, las condiciones son diferentes y no es lo mismo fichar un jugador que tiene un año de contrato, con el que tú puedes pagar mucho menos por un Balón de Oro, 70-80 millones, y por un jugador que tiene muchos años de contrato como Anthony, que es muy bueno y es un jugador muy correcto también.
10: No, t'estàs marcant un bon estiu. Només you had one job, que diuen allà, no? Era fitxar un davant de centre, has fitxat tot menys un davant de centre, però tot
19: muchos,
10: el que has fitxat...
19: Muchos jobs, però...
10: Gran...
19: Estamos
10: no, és irònic, gran mercat el que està fent el Barça aquest estiu.
19: Esperamos. Yo creo que estamos haciendo bien el trabajo, pero ahora falta un delantero, que es lo que estamos hablando siempre con Hansi y con Rodri también.
10: Con Rodri també, que jugui de palomero.
19: Con Rodri, pues igual puede jugar de palomero. Es un buen jugador, tiene mucho gol, marcó en una final de Champions. Rodri.
10: Les temporades són llargues i de moment la cosa marxa.
14: Què t'hi jugues?
10: Us deia que de seguida saludem una medalla molt especial de les que ha aconseguit la delegació espanyola als europeus d'atletisme a Birmingham, perquè fa 10 dies, el 7 d'agost, just abans de la inauguració, el Què t'hi jugues, parlàvem amb Paul McGrath, el marxista català que havia de córrer la mitja marató. L'any passat me recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar a què aspires a aquest europeu.
20: Bueno, fa 2 anys vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, una medalla crec que és l'objectiu, no? Però bueno, sempre hem de somiar i jo somio amb l'or.
10: Somiant, abans d'ahir passava això.
21: Paul McGrath, que completa el triplete, tenia un bronce, tenia una plata i se va a llevar la medalla de oro con un futuro esplendoroso por delante. Tiene tan solo 24 años. Paul McGrath, campeón de Europa en Birmingham.
11: Buah, carrerón.
21: Bueno, dominar toda la carrera prácticamente...
10: Paul McGrath, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia, bon dia.
10: És un somni, eh?
22: I tant, sí, no? Fa 7 dies.
10: Uf, la cobertura...
22: I va fer realitat.
10: La cobertura ens va una mica així, a veure si enganxem ara sense tant retard amb el Pol. Escolta'm, et vam veure molt solvent a la cursa. Es pot dir que la vas guanyar caminant, com aquell qui diu?
23: Pol, on estàs?
10: Uf.
23: Pol, on estàs? On estàs? Que no ens sentim gens bé.
22: Jo estic a l'aeroport.
23: A l'aeroport, ui, clar, això a les portes d'embarque costa, que arribi la trucada.
10: Sí, sí, sí.
23: Costa que arribi la trucada.
10: Sí. Espera, mira, Pol, fem una cosa. Penja la trucada, que et trucaran amb telèfon normal, perquè, clar, ho fem amb el WhatsApp web, perquè...
23: Però és que la cobertura...
10: El 4G... El so és més clar.
23: El 4-5G...

0: Pol McGrath, que, home, ja que ens va dir ell mateix que posats a això, guanyar-lo
1: i va dir el tio i diu,
0: i guanya l'europeu,
1: sujeta-me el cubata,
0: i a més, una cursa, ja et dic, liderant pràcticament sí, tota la cursa, amb distància amb els italians, va arribar a la meta amb un somriure d'orella a orella, per tant, escolta'm, va ser un dissabte d'atletisme interessant d'aquesta, ja podem dir figura, perquè és podi mundialista fa un any a Tòquio, ara campió d'Europa.
2: Jo soy más rápido que él.
0: Tu, sí.
2: Jo soy más rápido.
0: Sí, sí.
2: Claro, porque te corro más que Pol McGrath. ¿Quién es este? No sabes quién es. ¿Cuántas Champions tiene después Pol McGrath?
0: No, Champions cap.
2: Pues ya está.
0: Ya vas a hacer las teves otro día. El otro día feies petonets a la grada, a la amistosa.
2: Mandé pesito a los del Chalke, porque se llama Chalke 04, cada vez que jueguen en casa es el resultado, gilipollas que son.
0: No, manonis, no.
2: Qué tonto que son.
0: Yo no, ¿eh? Yo no. A ver, Pol, si ahora sí. Hola, Pol.
3: Ara, s'escolta'm jo?
0: Oh, ara sí, ara perfecte. I sense...
3: Hola, s'escolta?
0: Sí. Tu em sents bé?
3: Sí, sí.
0: Els oients estan vivint el que és una prova de so en antena. No, et deia, Pol, que va ser una cursa molt solvent. No sé si t'ho esperaves, guanyar amb aquesta solvència. Vaja, com a mínim nosaltres des del sofà vam patir poc. No sé tu com ho vas viure.
3: Sí, bueno, jo pensava que l'italià que era favorita, que venia millor marca, doncs... Jo més potser no a mi, però què va ser més fàcil del que esperava.
0: Més fàcil del que esperaves. Va ser una cursa allò d'instint, d'anar tirant, d'anar a fondo, o va ser una cursa molt d'anar pensant, d'anar calculant, de, hòstia, no agafem aquest ritme, no tal, no sé si va ser una cosa molt tàctica o va ser una cosa molt de pell, de deixar-te portar.
3: Bueno, i és que vaig canviar el ritme al quilòmetre 10, quilòmetre 11, que ara em calaven 10 quilòmetres més, però em trobava molt bé i em sentia molt confiat, i que al final físicament ja vaig arribar a 17, però tant mentalment com físicament em trobava superbé i no vaig patir moltíssim, així que la veritat va ser una cursa on el estic molt content i molt orgullós.
0: Com ho vas celebrar?
3: Bueno,
0: Que es pugui explicar.
3: Tenia... Ja es pugui explicar, doncs, bueno, amb els amics i... Vam donar una volteta per Birmingham, per la nit. I ja es va anar bé.
0: I vam trobar algun lloc que no tanqués abans de les 12?
3: Ja, això era el problema, que a les 12 de la matinada et tancava tot, però bueno, ja vam fer tot el possible per continuar la festa.
0: No, a més, ens ho explicaves, que clar, tens família a Escòcia, tens també molta família al Regne Unit, que estaries ben acompanyat. Ostres, guanyar davant dels teus... Imagino que si haguessis pogut dissenyar un escenari ideal, no l'haguessis dissenyat millor.
3: No, és que això mateix, no? Tenia multitud de famílies d'Irlanda, d'Escòcia, també d'aquí de Catalunya, que hem vingut a Birmingham, i era l'ocasió. Vaig fallant una miqueta a París, no?, on també tenia moltíssima gent, a Tòquio no, però clar, està tot el gent, només va poder venir la meva germana, i a Birmingham tenia claríssim que no podia, que no podia. Ho devia fer genial, perquè fer-ho amb tota la gent que estimes és increïble i insomni.
0: Em deies com va anar a París, però vens després d'aixecar-te amb un bronze al Mundial, ara a l'hora a l'Europeu. Tens ja Los Angeles molt al cap o queda massa? Queden 2 anys.
3: No, sempre. Jo vaig acabar a París i aquesta vegada estava pensant en Los Angeles. Això és un objectiu. Cada dia, no, jo, tots els entrenaments van pels campionats d'Europa o del món, van per fer el millor possible a Los Angeles, i és la meva motivació.
0: Arribaràs a aquest ritme com un dels rivals, no sé si a batre, però com a mínim a tenir controlats. No sé si això et canvia una mica també la manera de competir, la manera de preparar-ho, o ja t'agrada que siguis un dels que assenyalen com a tenir en
3: sí,
0: compte.
3: Sí, no, a mi m'agrada la presó. Sí, a mi m'agrada. Sí que després sí que, doncs, al dia de la carrera, doncs, ets exigirat, no? I qualsevol cosa que fas, doncs, que tens 3 o 4 metres darrere teu, però a mi em motiva això, i em dona força.
0: Doncs, Pol, et deixem que acabis d'embarcar i vinguis cap aquí, perquè tornes cap a Catalunya, entenc, no?
3: Sí, torno ara, crec que en 20 minuts, en l'embarcament, així que ja, ja torno cap a casa.
0: I,

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 i ja torna a ser dilluns. Això pot semblar una mala notícia, però també té les seues coses bones. Anem amb les piles carregades, continua sent estiu per a molts i moltes, i el més important, comencem setmana aquí, a la treva.
2: I aquest passat cap de setmana va començar la Lliga de Futbol, i això vol dir que aviat tornarà un dels podcasts més importants de Catalunya, La Sotana. I avui ens explicarà com desconnecta el seu presentador, l'Andreu Janola.
3: I després també anirà la cosa, ja que tindrem la secció de la mitja part amb l'Anna Palet, que avui tindrà un toque musical. Per tant, prepareu-vos per cantar i connectar amb nosaltres, que comencem. Benvingudes a la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Influenciar significa exercir influència o produir un efecte sobre algú o alguna cosa per modificar la seva manera de ser, de pensar o actuar. Al llarg dels anys hem tingut líders, hem seguit patrons i persones que han marcat tendències. Però avui dia, quins requisits hi ha per carregar el títol d'influenciador?

0: No sé si esteu al dia del que ha estat passant estos darrers dies a les xarxes socials. És que fa uns dies l'influencer Carlos García penjava un vídeo fent unes declaracions sobre que tot això de l'eclipsi era només una cortina de fum del govern.
1: La vergüenza que la información real de lo que está ocurriendo en España con el eclipse o la tenga que dar una cuenta que se llame Carlillo el Nervio. Vamos a ver, chicos, estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece si estamos una semanita en vez de hablar de tantos problema, pues vamos a hablar de un eclipse de mierda.
0: Los de arriba han decidido poner la luna delante del sol.
2: Es una mica parenda Miguel Bosé, una claro. Per una cosa i l'altra per l'altra.
3: És que tot és culpa de Perro Sánchez. Clar, no sé
0: que jo vull dir, sé que no serà ninguna breaking news per a ningú, perquè influencers dient tonteries, malauradament, hi ha bastants. El que passa és que s'ha fusionat amb moltes altres notícies entre que la seva dona, la Natàlia, va sortir a defensar-lo en un vídeo cridant, però literalment cridant, que li havies de baixar 3 tons el volum, barrejant moltes coses, que sí, també l'havien criticat per l'eclipsi, però havien aprofitat per a criticar-la ella, que està embarassada, com pot ser tan feministes que són... Bueno, una barreja de coses que al final s'hi va acabar fotent gent que no té res a veure amb el món influencer... periodistes, inclús, clar, lo típic que ja fan rodes de premsa i pregunten sobre això i es va fer molt més grans. I llavors han catalogat com estos dies convulsos com la caiguda dels influencers, perquè va haver un noi que es va posar a fer vídeos com sense pèls a la llengua, uh-huh, criticant a tots els que havien fet alguna declaració una mica desafortunada, i clar, la gent es va espantar una mica com dient, serà veritat que s'acabarà l'era dels influenciadors?
3: Jo no ho sé si s'acabarà o no, i menys, jo crec que ara mateix no s'acabarà. Ara bé, sí que tot ha tenido com un pic de popularitat, hi ha hagut moments en què influenciaven models, actors o així, i els influencers han tingut també el seu moment.
2: És que jo crec que també el problema que tenim avui en dia és que hem fet famosos, hem fet influencers, a molta gent que el que té al cap és ser rint directament i que té unes idees que no són una cosa amb el que s'hauria de fomentar avui en dia. Però clar, com no hi ha un filtre i ells directament parlen a la seva audiència, ningú els pot filtrar i acaben dient autèntiques animalades.
0: És que el que abans miràvem com a ciència-ficció a Black Mirror, per exemple, ara no ho és tant.
4: Buena periferia. Gusta a los desconocidos, eso suma. Gran círculo interior es bueno.
5: Gracias.
4: Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible.
0: El 4,5 aquest fa referència a la puntuació que tu tenies com a persona. És un episodi de la temporada 3 de Black Mirror que es va estrenar el 2016, o sigui, imagina't, fa 10 anys, en el que feia una mica de sàtira amb això de que arribaríem a un punt en què acabaríem puntuant-nos com a persones sobre valor total 5, de com és de simpàtic...
2: Com un TripAdvisor, però de persones.
0: Sí, i que al final aquesta puntuació et definiria el teu nivell socioeconòmic. Per exemple, allà, si tenies menys d'un 2,5, literalment ja no podies accedir a la feina.
2: Black Mirror és espectacular perquè hi ha episodis que et marquen coses que semblen molt boges però que poden acabar que passant de veritat.
3: 100% veritat, perquè a Black Mirror ho porten com a l'extrem, però és que jo conec a còmicos, a humoristes, actors fins i tot, que els miren en els càstings segons el número de seguidors que tinguin a Instagram.
0: Sí.
2: Molt habitual.
0: És que és això, que al Black Mirror t'ho pintaven com algo totalment catastròfic, però no estem tan lluny d'això. El que passa és que si entenem la paraula influenciador com algú capaç de crear un hàbit o tendència a altres persones, realment això podem dir que ha existit tota la vida.
2: Sempre.
0: Perquè ja al segle XIX, Ambrose Bierce, que era un general estatunidenc i senador, va popularitzar les sideburns, és a dir, les patilles unides al bigoti.
3: Que ara porten els cayetanos i les han recuperat.
0: Tal qual. Uh-huh. Després, William Dorsey, que era una figura afroamericana del segle XIX, als Estats Units es va convertir en referent de la cultura drag i la diversitat. Va organitzar balls privats per a la comunitat LGTBI i es va autodenominar drag queen per primera vegada, enfrontant a la policia durant una batuda, un acte que va inspirar activistes del segle XX. Després, per exemple, la reina Victòria de Gran Bretanya va establir un canvi en la moda nupcial al 1840. El seu vestit de nòvia blanc va marcar l'inici d'una tradició contemporània en bodes. És a dir, gent que ha fet coses que han canviat les rutines, hàbits, etc. de la gent, existit sempre.
2: Sí, abans sempre eren com una figura de líder, no?, que la gent volia assemblar-se, i jo crec que això, ara en parlarem, òbviament, amb el tema de les xarxes, s'ha acabat doncs, perdent una miqueta aquest lideratge per gent doncs, que cau en gràcia, que sap com connectar d'alguna manera i que acaba...
3: Inclús passant. Gent que no fa tanta gràcia al poder que sigui influenciador, perquè mira la Lady Di a finals dels 90, a la Casa Reial Britànica no li interessava res que ella fos la princesa del poble i ella es va convertir en això fins i tot després de ja no pertanyar a la família real.
0: Clar, la cosa és que abans, per tenir un altaveu, havies de ser o un nepo baby, és a dir, fill de, o un intel·lectual, o destacar en algun camp concret. A la vella època, la noblesa més selecta de la Tercera República Francesa, el gratin parisí va inaugurar el segle XX admetent a artistes burgesos en els seus balls de gala, tertúlies, caceres... Tot això sí, perquè aquests balls els organitzava la noblesa, acceptaven a aquest tipus de personalitats, però sí, ficaven
2: no?
0: pasta.
2: La, com es diu? La casta, no? Que diria Pablo Iglesias.
0: Sí. Mentrestant, a l'altre costat de l'oceà es constituïa un altre model que va sobreviure a la vella època i va tenir el seu apogeu entre els anys 20 i 40, l'anomenada Café Society dels Estats Units.
3: Que, de fet, hi ha una pel·li de Woody Allen que es diu així, es reflexa perfectament com funciona, la recomanem.
0: Sí, sí.
2: Com parla... es diu la pel·li?
3: Café Society.
2: Ah, Café Society.
0: I eren, pues, famílies de la aristocràcia estatunidenca o l'alta burgesia industrial, que era com el star system de Hollywood de l'època. Més tard, als 62, va aparèixer per primera vegada a una vogue nord-americana el terme Beautiful People, en al·lusió al cercle íntim del president Kennedy. Més tard ja no era només el cercle íntim del Kennedy, sinó que era ja més magnats, estrelles o títols nobiliaris. I això ja va passar a ser sinònim de el VIP, la gent VIP o la jet set, que també es diu.
2: I que anys enrere eren els burgesos, no? Els clar. Feudals, que tenien el seu sistema i que els altres anaven treballant una miqueta el seu son.
3: És que té sempre ha tingut un punt aspiracional, que és com el que tu vols ser, és una qüestió de classe, una qüestió de pasta i d'això que vols convertir-te en.
0: El que passa que això és una mica el que parlàvem també amb tot el tema de coses de rics, que... No és el mateix ser fill de i ja tenir com un caché que el ser famós que ha arribat més tard i vol passar a formar part de tot això.
3: És com que parlàvem dels nous rics la setmana passada.
0: Sí, sí.
2: Ara hi ha els nous influencers, perquè abans això que dèiem, influencers era pues, els Beatles, el Michael Jackson, Bob Marley, importants. Ara pues, et pots trobar un xoques, que és, òbviament, de les persones més conegudes i més famoses d'Espanya, i el nivell és el que és.
0: Però, clar, la cosa és, quan comencen a fer-se conegudes les persones que ni són fills de, ni són intel·lectuals, ni cantant, ni tampoc cantants o models? Jo diria que el primer impàs el podem relacionar amb l'arribada dels realities. Home. Gran Hermano, Gandia, Shore, que després acaben tenint continuïtat en programes com Sálvame i que fomenten tot l'Star System Telecinco.
3: Exacte, en plan, que donen tot el seu espai a comentar la vida d'aquest senyor de Gran Hermano i de si després ha lligat amb un o amb l'altre.
2: Que jo crec que al principi era una mica com Cròniques Marcianes, no?, que agafaven gent, entre cometes, friki, que, malauradament, per riure's una miqueta d'aquestes persones, per mirar que graciós el friki aquest, i després ha evolucionat que els mateixos friquis s'han convertit en icones, com per exemple Ilenia...
3: O Belén Esteban, que és la primera influencer d'Espanya.
0: Clar, la cosa és, Gran Hermano, el primer a Espanya es va estrenar l'any 2000.
2: Ismael Beiro, mític.
0: És que, al final, són persones que han consolidat la seva carrera als mitjans, ens agrada més o menys.
2: Tu te'n recordes d'aquell Gran Hermano, Aitana?
0: Jo no, jo no havia existit encara aquell Gran Hermano. Jo era Petit Hermano.
2: Petit Hermano.
0: No, no.
2: Però va ser una bogeria absoluta, a nivell d'audiències, a nivell de crear persones que eren famoses per el simple fet d'haver sortit a la televisió. No havien fet res, no havien
0: clar,
2: creat
0: no, no
2: res.
0: No venien de cap lloc.
3: I que el canvi també és que jo crec que, i de fet, per això mateix jo crec que va triomfar tant, perquè una cosa és el concepte aspiracional del que volem ser, però tu et sentiràs o empatitzaràs molt més amb un noi de Madrid que no ha fet res, diguem-ne, amb la seva vida que amb el John Lennon, perquè tu no estàs a aquell nivell.
0: I això és el que va passar també amb l'arribada d'internet i del YouTube que va arribar aquí l'any 2004, que tu ja, per arribar a ser algú conegut, no necessitaves més que una càmera davant teua. I la gent també empatitzava molt més en aquests tipus de persones perquè es podien reconèixer més a ells mateixos que amb la filla d'Antonio Banderas, que és com, és que jo mai podré ser ella.
2: I que podies pensar, jo també puc ser aquesta persona que està parlant, jo també podria crear o podria comprar el que m'està demanant i no m'estan parlant de Volkswagen d'última gamma i de Maseratis, que és impossible que jo arribi.
0: Es democratitza l'arribada a la fama, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que això té el punt positiu de que no necessites unes barreres d'entrada molt altes per poder accedir, però també té el punt negatiu que precisament no necessites unes barreres molt altes d'entrada. És a dir, qualsevol persona pot agafar un mòbil i posar-se a gravar i arribar a molta gent. Clar, això és com... No li pots donar tampoc tanta veracitat al que escoltes, perquè precisament per això no tens ninguna garantia de que esta persona sàpiga de lo que està parlant.
3: Però la veracitat va una mica de la mà dels seguidors. No la veracitat, sinó la popularitat i el de fet de que tu confies en un compte d'Instagram.
2: I a més, m'ha parlat també d'unes xarxes socials que moltes vegades fomenten un algoritme que et surt d'una determinada manera d'una altra, que és diferent, que això com no es controla, sembla que sigui aleatori i potser no ho
0: és. El que passa que jo crec que ahir sí que ens hem de fer una mica d'autocrítica i hem de ser també un poc conseqüents amb el que consumim. És a dir, val que ells poden agafar un mòbil i gravar, però tu també pots decidir si l'escoltes o no l'escoltes. Mm-hmm. I moltes vegades crec que també ens quedem fixes en el... No, és que, clar, aquí fem famosa qualsevol. Exacte, fem famosos, els fem famosos nosaltres.
3: I quanta gent es menja tots els vídeos de l'Espombo i diu que les odia.
2: Clar. I també ja crec que hi ha unes persones que hem de ser realistes amb el que sabem que consumim. Per exemple, quanta gent es pensa que Torrente és no una sàtira, vull dir que és una persona veritat. Doncs també hi ha molts influencers que tu els veus i que estan fent bromes d'un tipus que dius, vale, tu estàs prenent amb conya perquè saps que és un humor i el que sigui, però hi ha gent que s'ho pren de veritat i que s'ha de saber que el que diu i el que està fomentant no és una cosa que s'hagi de mantenir.
0: Però per si algú que ens està escoltant no està massa al dia d'aquest món, què és exactament un influencer?
3: A veure, quan parlem d'influencers, en general són persones que creen contingut a xarxes socials, val? De fet, ells es diuen així mateixos molts cops creador de continguts i no influencer, val? El terme influencer sí que ve del català, en català és influenciador, i ve de l'anglès, que és del verbo influenciar. És un concepte que ja existia, com has dit tu, Aitana, i plan, i de fa molts segles, no m'he inventat res, però l'any 2004 i 2006, quan comencen a posar-se de moda tots els blogs, en plan, les primeres del MySpace i aquestes coses, doncs surten els influencers digitals, que és al que ara ens referim.
2: Clar, i al final és gent que fora d'allà és el primer àmbit. Per exemple, la persona amb més seguidors d'Instagram crec que és Cristiano Ronaldo, però no és un influencer, és un futbolista.
3: Això anava, perquè clar, tu dius, bé, ho has dit bé, o sigui, el Cristiano Ronaldo, vale, té molts seguidors, però ell no menja per Instagram o per ser un creador de contingut, menja perquè és futbolista. I llavors ens hem preguntat, vale, com menja un influencer que només es dedica a ser creador de contingut? I això ens ho ha explicat l'Anna Pérez, que és representant d'actors i influencers a Lighthouse a Madrid.
6: Cuando la marca contacta como con la agencia que lleva este influencer, entonces le hace la propuesta de campaña. Puede ser una campaña puntual o luego puede ser también el caso de ser embajador de una marca, en el que ahí se plantea como una fidelidad y un trabajo más a largo plazo con la marca. En la campaña puntual, que sería como lo más habitual, al final lo que te digo, pues la marca contacta y entonces lo que plantea son X contenidos. ¿Cómo se miden estos contenidos? Se plantean a nivel presupuesto en pack de stories, que sería una serie de stories de Instagram, en publicación, en Reels y luego en TikTok. Ellos te dicen, quiero promocionar mi producto, para eso me encanta el perfil de tu talento. Y el contenido que queremos plantear son dos pack de stories, un post y un reel. Y luego, una vez que salga esta colaboración, pues le vamos a hacer una entrevista de tres preguntas de no sé qué que vamos a subir a nuestras redes sociales. Dame un presupuesto.
0: Clar, és com... No és com molta gent es pensa de dir penges una foto i ja estàs cobrant per aquesta
3: Exacte.
0: Foto. És una campanya.
3: I que a més, el que anava a explicar l'Anna ara, perquè és que, o sigui, tu et dones un pressupost segons el caché que tingui l'artista. Uh-huh. Si tu has fet tens un munt de seguidors, com parlàvem abans, doncs cobraràs més per fer un post, perquè el teu post val més diner, perquè el veurà més gent, uh-huh. i tu vas negociar amb l'empresa, val? Què passa? Que el tipus de... Bueno, els diners, els packs, depenen també del tipus d'influencer que siguis, val? Per què? Perquè els primers influencers que van haver van ser els influencers de moda, val? A tots se'ns ven al cap la Chiara Ferragni.
2: Dulceida.
3: Exacte, la Chiara va ser la primera el 2008, que va fundar la The Blondie Salad, que és la amanida rosa en català, i era un blog de moda. Va ser la primera persona que va dir, oye, jo començaré a penjar continguts, que és que jo avui m'he posat aquest modelet estupendo i vull que el vegeu. Aquestes influencers de moda, que a Espanya va ser Dulceida, va ser la Marta Rimbau, totes aquestes, ara després han mutat una mica, s'han transformat en influencers d'estil de vida, val? Uh-huh. Són aquestes influencers...
2: Lifestyle.
3: Aquest influencer que és el que fa que et ven la seva vida. O sigui, tu t'has enterat, tu t'has, has vist com s'han anat a menjar amb els seus pares avui, com s'han anat a treure el gos... Estàs, o sigui, ella comparteix la seva vida i el que ven és la seva vida. després, o sigui, fins i tot, per exemple, la Marta Riumbau o la Dulceida, que a mi m'agraden el contingut que fan, però elles ara mateix s'han convertit en unes influencers de maternitat perquè han sigut mares.
7: Clar.
3: Llavors tu t'enteres de que han sigut mares.
7: Que això ja és un altre tema del que poder parlar.
3: Que no entrarem,
2: i abans però... era com, clar, tu abans si volies publicitar qualsevol marca, tenies la ràdio, la televisió, ara tens altres canals que poden arribar a la gent, com qualsevol personatge influencer és, no deixa de ser un mitjà de comunicació propi.
3: Exacte.
2: Per arribar a aquesta gent.
3: Perquè tenim, i per parlar de menjar i marques de menjar i de cuina, influencers de cuina i de vida sana, però fins i tot el Carlos Ríos, que és el creador del compte Real Fooding, que és de menjar-se sense ultraprocessats i aquestes coses, que ha creat un imperi, una marca de productes supersans, en qüestió, no estic fent promo. Després estan els tipus
7: d'impact públic, que diuen ells.
3: El tipus d'influencer que són polític o activistes. Des de la Inés Hernán, que ja va començar penjant vídeos com explicant coses de dret i fent activisme, ara ja és comunicadora, és presentadora, és un altre tipus de cosa. Tenim des del feixista, des del meu punt de vista, Vito Quiles.
7: Clar, que també és influencer.
3: Exacte, és un influencer al final. Després tenim influencers periodistes que vigileu amb aquests. Per què? Perquè jo no dic que no siguin periodistes de formació, que està bé, però ells no tenen un mitjà que els recolzi. Aleshores no tenen un contingut editorial, no tenen filtres en moltes ocasions i cuidadet. I després els influencers culturals, per exemple.
7: Clar, és a dir, quan diem que una persona és influenciadora hem de matisar, perquè influenciadora simplement és que té una comunitat. A partir d'ahí ja s'ha de veure què fa en el seu contingut. Anna Palet, tu t'has plantejat això de ser influencer?
8: M'agradaria molt perquè crec que la vida és més senzilla, no? Si ets influencer, però de moment no ho acabo de veure.
2: Uf, jo crec que no, eh? Que tinguis que estar tota l'estona penjant la teva vida, no tinguis la teva vida privada.
8: A mi donen milers d'euros per penjar un story.
2: Amb això parlarem, clar.
7: Pues de moment milers d'euros no tenim, però sí que podem anar a publicitat i tornar per a donar-te la teva secció, el pareix bé?
8: Això em sembla fantàstic.
7: Pues ara tornem.
9: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
10: SER Catalunya, Barcelona. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
11: Jo soc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
12: Salà, què és la transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
11: Pues la transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
10: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.
9: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: Fet, és que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
13: no, hi estic d'acord.
9: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
10: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
14: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
10: Aquí Catalunya, edició estiu, amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
15: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
10: És estiu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grupo.
2: És dimarts, tenim aquí a la nostra Anna Palé.
3: Ja és dimarts,
4: ja és dimarts,
2: dimarts,
4: ostres.
2: Dilluns, perdó.
4: Que bé que avança la setmana.
5: Si vols que siga dimarts, jo per mi, genial, però...
4: Jo també em faig aquestes mentides, Amparo, però no funciona.
2: No m'he equivocat de col·laboradora, almenys.
5: Després diuen que fem cortina de fum, normal.
2: Que se m'ho dic tot mal, estic fatal. Doncs és dilluns, tenim aquí a l'Anna Palé, que vindrà a parlar-nos del tipus d'influencer més influencer de tot, que són els futbolistes. I que no es limiten ni a crear contingut ni a jugar al futbol, sembla.
4: Doncs no, fins i tot n'hi ha els cantants. I déu-n'hi-do, perquè n'hi ha moltíssims. O sigui, no m'he quedat curta...
6: Malauradament.
4: Malauradament, en molts casos, no m'he quedat gens curta en aquesta secció on repassarem els futbolistes cantants, aquells que, més enllà de la passió de la pilota, tenen també la passió de, doncs, cantar, donar la nota, i, escolta, tenen aquesta vessant musical. Si us sembla, jo crec que ja teniu alguns noms al cap.
2: Però parlem
4: que
2: de futbolistes més futbolistes que cantants, o com Julio Iglesias, que va començar a ser futbolista, però és cantant més que futbolista.
4: Això ho decidiu vosaltres, per què els coneixeu més? Per quina de les dues vessants? No començaré pel més típic, perquè jo, sincerament, d'aquest no sabia que tenia... que com a mínim que havia produït i publicat cançons, i és Ronaldinho, que evidentment li encanta la música. Crec que tu ho havies comentat,
6: sí,
4: Uri.
6: Cosa, i no fa gaire, fa un parell de mesos com a molt, que va publicar un àlbum sencer.
2: És un nou artist.
4: No descobri aquesta vessant de Ronaldinho, que, escolta, si més no, sona bastant bé. Aquesta és la veu de Ronaldinho, aquí, en aquesta mena de cúmbia així moderna.
6: I ell sempre, òbviament,
4: bonito.
6: I quan jugava al Barça, més que futbol, al final de la seva etapa li agradava molt més la música, la festa, tocar els bongos.
2: La festa,
6: i no pas el jugar al camp de futbol.
4: Vols dir que li agradava la festa quan aquesta cançó que estem escoltant es diu Vamos a Beber, que publica amb Denis, Joao Lucas i Marcelo, de l'any 2014, per tant ja té...
6: Marcelo...
4: No, Marcelo, un altre Marcelo, però seria bo, que els brasilers fessin aquí el clan de la cúmbia i...
2: Home,
4: i
2: per això està a l'alçada de Madonna, ara, que surt amb ella a les finals del Mundial.
4: Exacte, jo crec que quan li deuríem proposar va dir... Palante, clar que sí.
6: El clan de la cúmbia, per no dir el clan de la caipirinha, que sí que existia,
4: Sí, aquests, la sala biquini encara els recorda, jo crec, de Barcelona. Ronaldinho, la veritat que prou bé, és a dir, sempre l'hem relacionat amb aquesta vessant musical, però n'hi ha un altre que es veu abans guanyant un Grammy que una Champions, i això és molt perillós.
7: Yo mataba por ti.
4: El meló de Sergio Ramos és molt gros.
6: I va donar que parlar molt aquesta cançó, moltíssim.
4: És que, tu veuràs, vull dir, tenia una ex i la ex era el Real Madrid, saps? Vull dir, cada lletra era pitjor que l'anterior.
2: Aquest sí que és un influencer, mi cariño, eh?
6: I a més, jo me'n recordo que ja havia cantat una cançó de la selecció anys enrere, que no sé si era Eurocopa
4: Mundial. La Roja Baila,
6: sí. La Roja Baila. Allà ho havia fet mitjanament bé, en aquesta... Que Estireles, aquí sí que va patinar totalment.
4: Doncs sí, més que res, perquè la gent s'esperava, no?, que potser no fos una cançó íntegrament dedicada al Real Madrid i com, doncs, de dolgut ell se sentia.
5: Jo, de veritat, patix, perquè crec que s'està ressentint molt el gremi musical des de que els futbolistes creuen que poden cantar, de veritat, és que...
4: És duríssim, vull dir, jo si fos cantant...
6: Patiria, eh?
4: Patiria
2: però
4: molt.
2: Ell fan un tipus de música que li fa la competència més a les cançons fetes a Mia.
4: Sí.
6: I Sergio Ramos toca bastant bé la guitarra, tot s'ha de dir, que a vegades ha sortit algun programa tocant la guitarra
5: la
6: i prou bé.
5: Però la pots tocar a ta casa, no cal que vagis definint-te per ahí com a artista, és que...
4: I com a artista, que repeteixo, que ell pensa que abans guanyarà un Grammy que una Champions, un Sergio Ramos, per cert, que no té equip, jo crec que ja perquè els equips veuen que si es porten malament amb ell, igual una cançoneta...
2: Doncs sí que està més a prop del Grammy que de la Champions,
4: sí. En aquest sentit, sí. Per cert, feliç aniversari cap a aquesta cançó, perquè està a punt de complir un any.
6: Un
4: per
6: any,
4: tant,
6: ja?
4: Sí, sí. Moltes
6: com
4: felicitats, Cibeles.
6: Sí, sí.
4: N'hi ha un altre, aquest del Barça, que ha publicat també cançó fa poc, i d'aquest jo, sincerament, sí que no m'esperava que li sortís la part cantant, i és l'Ansu Fati. Sí.

0: Temps ha tingut, per crear cançons els últims anys.
1: T'anava a dir, quina relació hi ha entre que la teva carrera futbolística no estigui passant pel seu millor moment i tenir temps d'anar a un estudi musical a produir cançons? Jo crec que és una relació
2: està
1: bastant alta.
2: Bé, jo aquesta me la joderia una nit de festa,
1: Sí, sí, sí, he de dir que no està... És veritat, vull dir, no entra malament.
0: No, i que parlem de futbolistes que canten alguns molt malament, però que hi ha músics que s'estan guanyant la vida i omplint estadis que canten igual o pitjor, que també cal dir-ho.
2: Ja home, això ha dit en les 40,
3: Però per lo menos ells aposten per la seva carrera musical. Wow. La cosa és que estos
1: jo crec que
3: viuen
1: aquí
3: de futbol, s'omplin les butxaques i després diuen, oh, bueno, ara jugaré a ser cantant.
1: I comencen a diversificar, perquè Ansu Fati ja està veient que la seva carrera com a futbolista ha durat menys que un tàper quan estàs sortint de la feina i diu, escolta, doncs igual, tot i tenir la vida resolta econòmicament, potser també puc ser cantant.
0: I jo crec que tot ve una mica perquè tots en algun moment, jo almenys hem volgut ser un rockstar, una estrella de la música.
1: Les dutxes han fet molt mal, L'acústica del lavabo fa molt mal perquè et creus més.
0: I quan tens els diners per poder-ho portar a terme, dius, vaig intentar-ho, a veure si puc complir un estadi. Crec
1: totalment
0: que no passarà en aquest cas.
1: Si us dic el nom de J.M., sabeu de qui parlo? J.M.?
3: No.
0: Amèrica?
1: I si us dic Jesse Rodríguez, us sona més Jesse Rodríguez?
2: No, a
1: ell no.
0: Sí.
1: Exfutbolista del Real Madrid, en el seu moment es va arribar a dir que era el deixeble de Cristiano Ronaldo.
0: El bichito.
1: No va arribar tant. No ha fet mala carrera, Jesse Rodríguez, que continua jugant a dia d'avui. Però va tenir aquest alter ego, J.M., on va veure claríssim que s'havia de dedicar a la música.

0: i no amb mals artistes, perquè aquesta cançó, per exemple, que es diu Jo Sabia, col·labora, per exemple, amb De La Ghetto, vull dir que és un artista molt consolidat internacionalment.
1: A mi em recorda molt el mood Ozuna antic, Daddy Yankee.
0: També és veritat que la cançó és antiga, ja té uns quants anys.
1: Sí, però això és aquest tipus de reggaeton més antic que a mi em funciona bastant.
0: I té moltes cançons, o sigui, aquest va darrere dels passos de Ronaldinho.
1: El puc fer, o sigui, et demano un spoiler, tots són reggaeton?
2: És el que anava a preguntar ara mateix.
0: Mira, va molt bé que em preguntis això, perquè la següent canvia totalment de registre i és la d'Eric Cantona. When Jesus fall, say all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. S'han obert boques, a l'estudi, amb aquesta
2: no
0: veu greu,
2: no
0: amb aquesta veu malosa i profunda.
2: Jo tinc una samarreta d'aquest senyor i no sé què va
3: jo
2: fer
3: també.
2: Ni on va jugar.
3: Home, hi haver-hi un moment que és la gran icona, que és una patada que va donar un aficionat per feixista,
0: un sí.
3: I li va donar una patada voladora.
0: Sí, sí, Kung Fu Panda va
2: però
0: ser en aquell moment.
2: Però que sembla Phil Collins ara mateix, aquest senyor.
0: Sí, no només ell combat el feixisme i juga a futbol, sinó que a sobre és cantant i té aquesta... O sigui, té una veu increïble, realment.
3: I actor, també, que ha fet moltes sèries i pel·lícules, sobretot en el seu país,
1: a França.
3: Una pregunta,
1: ell és Barbie?
0: Sí, se li ha donat el do de que se li doni tot bé, aquest senyor.
2: Ell és perquè... Mira, això sona millor i el podem comprar com a artista,
3: Sí, sí, també jo crec que va molt en relació com els futbolistes és al camp, no? José, Ronaldinho, Sergio Ramos, en aquest punt una miqueta boig en algun dels seus partits, i Eric Cantona, que sempre era aquest capità una mica fins i tot seriot, i que també ho es pren a les seves cançons.
2: Vols dir que aquesta seria la cançó que faria Pujol, per exemple?
3: Sí, o una més de festa major, Pujol, amb
1: sí,
3: les
1: jo
3: cabres.
1: Jo m'imagino un estil charango.
3: Sí, tot igual.
0: Sí. Sí, però vull dir, la cançó, per exemple, es titula The Friends We Lost, Els amics que hem perdut, vull dir que aquest to melancòlic amb aquesta veu profunda realment se't posen la pell de gallina. Però, per mi, si hi ha un futbolista que em preguntava l'Amparo si se'ls coneixia més per futbolista o per cantant, jo conec més Álvaro Benito com a cantant de Pink Noise que l'Álvaro Benito futbolista, que evidentment ho va fer molt bé, però malauradament les lesions també el van castigar molt. I per mi Pink Noise és una banda brutal.

0: pensava que em posaries les ombres de Paco, no? Que és la més icònica,
1: segurament. És que a mi todo me da igual, m'encanta. És la meva preferida.
0: Estem per primera vegada tots units en aquesta taula.
1: Ens ha unit la música feta pels futbolistes, el que pensàvem.
0: I fins i tot hi ha una versió amb tabureta d'aquesta cançó.
2: Exacte, jo tenia pòster de Álvaro Benito a casa meva, de la Bravo, i mon pare un dia entra a la habitació i diu: per què tens un pòster d'un jugador del Madrid? I jo en blanc, què?
1: Allà van col·lisionar dos mons. Clar, tu, qui és aquest jugador del Madrid del que m'estàs parlant?
0: I hi ha molta gent que a dia d'avui encara diu Álvaro Benito, un que era futbolista, que fa cantant, i al revés, gent que diu: aquest era futbolista del Madrid.
3: I tinc una altra pregunta. Noies, hi ha alguna que s'hagi passat a cantant? És que no em sona.
1: Diria que encara no, eh? Clar, aquí també hi ha un recorregut més curt.
3: Clar, ja fa més anys.
1: Però em sembla que no. És a dir, ara mateix no em ve cap al cap, però pel dilluns vinent investigaré. Potser alguna brasilera sí que s'ha animat, alguna dels Estats Units, però així de local, no. No, no.
0: El que jo en aquesta secció he trobat a faltar una persona que és música i crea moltes cançons de tant en tant, que és Pinto, el Guajin. No,
1: sí,
0: era la fàcil,
1: tenia,
0: no?
1: El tenia pendent, però sincerament, mira, he acabat fent aquesta selecció, però sí, Pinto.
3: Molt bona selecció.
1: Pinto realment produeix, vull dir, jo crec que per sobre de les seves possibilitats.
0: Massa i tot, eh?
1: Sí, a més balla, te'l pots trobar pel carrer fent així espectacle, vull dir, és tremendo. Per acabar, com sempre, la secció, us porto un missatge secret. Em sembla que la persona us farà molta il·lusió. Aquesta jo crec que no canta, aquesta persona, però escriu com els àngels i és el Ramon Besa.
4: Doncs mireu, jo el que intento justament és desconnectar. Desconnectar vol dir fer vacances, i per mi fer vacances vol dir badar, vol dir gandolejar. Una cosa que als pobles d'abans es deia molt, que es deia fer vida de gos, no? Quedar així una mica malament, perquè avui els gossos gairebé són, en molts escenaris, són molt ben tractats, però allò de gos és dir, bueno, estar al costat de veure passar la vida sense que passi gran cosa. Però tot i així, sempre mantinc una rutina, un hàbit, que és llegir els diaris cada dia. El plaer de poder llegir els diaris sense necessitat de llegir-los feinejant, sinó simplement com un lector. I el que més, doncs això sí, també buscar bons restaurants. És una època en què m'agrada molt menjar bé, i això inclou no només dinar, doncs si puc de tant en tant sopar. Coses molt senzilles, estar doncs també hores amb la família, retrobar-te amb amics, i allò que tens la sensació que per durant un temps el rellotge no t'apreta, sinó que ets tu que controles el rellotge.
1: M'encanta com es dona treva el Ramon Besa.
2: Que Ramon Besa es doni treva mirant diaris és una cosa que no em sorprèn gens.
0: Mm-hmm. I menjant bé. Sí, quan parla, et dona aquell moment de tranquil·litat.
1: I la paraula badà, que també ens va dir el Xavi Saissó. Per tant, badà comença a ser
2: un concepte de la treva.
1: Un concepte de la treva entre els periodistes esportius que m'agrada molt. Per cert, ens envia un missatge al Jofre Mateu, a qui li enviem una forta abraçada. Ens recorda que Jesse va marcar ahir amb Les Palmes, que ja ha començat la segona divisió. Per tant, un Jesse que no només produeix musicalment, sinó que també continua produint gols.
2: Deportiva Les Palmes.
1: Ah, efectivament, sí.
3: Pues un petonet per a ell, no?
1: Molt gran,
3: que no
1: molt
3: deixa
1: gran
3: de fer èxits en tots els camps que vulga.
0: I una abraçada amb el barret, que sempre deu portar aquesta època de l'estiu, que ens va dir.
3: Sí. Anna Palet, moltes gràcies.
1: Una abraçada molt forta.
3: Ens veiem el dilluns que ve.
1: Fins al dilluns vinent.
3: L'últim dilluns. No.
2: O dimarts.
3: Ara anem a descobrir com és Dona Treva el nostre convidat d'avui.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Avui toca rebre la visita d'una persona que ha passat per aquesta casa, encara que de manera efímera. És un dels protagonistes d'un dels podcasts més importants a Catalunya, que ha hagut de reinventar algunes vegades fins a trobar el seu lloc amb els seus seguidors com a Patreon del projecte i otorgant-lis llibertat absoluta. També li agrada gaudir d'uns bons macarrons i d'un bon festival, i ens explicarà com es dona treva a l'Andreu Janola.
6: Jo escoltava molt la ràdio des que tenia 12 o 13 anys, perquè el meu pare sempre escoltava la ràdio. Nosaltres, de la Sotana, sempre diem que el límit de l'humor és la llei.
7: Evidentment, jo he tingut moltíssima enveja dels meus tres companys de taula de cada dilluns, perquè són molt bons, perquè amb els seus són boníssims.
6: Jo el programa que tinc com més al cap quan vam haver de fer la Sotana i vaig haver de copiar coses va ser Il·lustres Ignorantes.
7: Però per què he de fer això ara?
0: Ai, benvolgut, que estrany. Andreu Joanola, com estàs? Com vas?
8: Què tal? Com estem? Com estem? Gràcies per convidar-me.
0: Home, encantats. I tu, suposo que moreno, no? Després d'unes vacances ben merescudes aquests dies.
8: Sí, sí, he anat a Indonèsia, que no hi havia estat mai. Molt merescut, dues setmanetes ben bones. No hagués tornat, però s'ha de tornar, no?
0: Home, gent que et coneix ha dit que és molt raro que tu te'n vagis de viatge tan lluny a Indonèsia, que estaves una mica... que no aniries cap allà i al final has acabat passant, eh?
8: Ha acabat passant, perquè a mi no m'agrada gens volar. Tinc una por... com molt grossa a volar, sobretot a enlairar-me i a l'aterrar. Quan està dalt, penso, jo què sé, ha d'anar molt malament la cosa perquè caigui. Però escolta, vaig dormir molt, al final a vegades les pastilles també ajuden molt, i jo crec que vaig dormir més de la meitat del vol, i estic pensant ja que potser hi tornaré, eh? Mira què et dic.
0: Sí?
8: Sí.
0: Escolta, la primera pregunta que sempre fem, Andreu, ja. Tu com et dones treva, com desconnectes?
8: Saps què passa? Que o sigui, jo treballo poc, però treballo tot el dia. O sigui, no sé gaire com explicar-ho, sinó que he d'estar com tota l'estona pendent de coses, però la gent es pensa que treballo poc. Jo em dono treva, he de ser sincer, durant el dia a dia, a la nit, mirant TikTok, o sigui, és una cosa horrorosa, m'hauria de treure aquest vici, però és com, saps, com una cosa molt fàcil, com molt ràpida, com que és anar tirant amunt, i l'altra, o sigui, una mica més romàntica, que he descobert ara, que és que m'agrada anar a la muntanya. O sigui, jo em pensava que podia desconnectar anar a la platja, el que passa que quan vas a la platja hi ha més gent que a Barcelona, fins i tot, i llavors ara he descobert que a l'estiu, si vas a la muntanya... No estàs sol, però déu-n'hi-do el sol que pots estar a la muntanya juny, juliol i agost. Per tant, estic descobrint aquest any, 2026, que anar a la muntanya em va bé per la meva el coco.
0: I ara que parles de la muntanya, et van tantejar, no?, per anar a la travessa VIP. Al final, crec, no veu anar, no sé com va anar el tema.
8: El tema va anar que ens van enviar un missatge, crec que DM de, o Instagram o Twitter, bueno, ens ho vam agafar a broma. Sí que és veritat que vam pensar que ja havien baixat molts esglaons VIPs per acabar enviant-nos un missatge a nosaltres, o sigui, molta gent suposo que havia dit que no. I hi va haver un moment que vam dir, en el cas de que diguéssim que sí, qui aniria? I crec que vam decidir que hi aniríem el Joel i jo, que segur, vull dir, no he vist la travessa. Ja ha sortit la travessa?
0: No, al setembre, al setembre.
8: Ah, no ha sortit la travessa.
0: Han sortit els concursants, però no sí. Les imatges.
8: Sí. Suposo que haguéssim perdut a la primera de canvi, perquè el Joel i jo ens discutim cada dos minuts, el Joel suposo que hauria fumat tota l'estona, jo suposo, pues, jo què sé, que m'hauria queixat tota l'estona, i per tant no hagués anat bé, però sí que és veritat que va ser curiós, que ens van convidar, i ens van dir el preu que ens pagaven, ojo, que ens van dir el preu i no sortia a compte.
0: No surt a compte?
8: No.
0: Vale. No et diríem que ens diguis quanta quantitat.
8: No, però no sortia a compte.
0: Ara parlaves del Joel. El Joel, juntament amb el Magí, amb el Manel, amb Enric, sou la sotana, un fenomen absolut, que no sé si fins i tot molt més enllà del que us podeu esperar com a començarà a fer una pila d'anys.
8: Va, és segurament la millor cosa que hauré fet mai, perquè a més... Vull dir, ha funcionat, però més enllà de que hagi funcionat i que a la gent li agradi i tal, és fer-ho amb els teus amics i cada setmana i portem ja... Crec que ara, al setembre, començarem la 13a temporada. Evidentment, no ens podíem imaginar mai que compliríem teatres, que portaríem a qui hem portat el programa, que això ens obriria portes per treballar a altres llocs. Per tant, o sigui, no farem res que s'iguali a la sotana, ni pensant-ho com dos anys, ni fent-ho molt bé, sinó que es va donar, i jo crec que per... No hi ha res que s'hi assembli, i estic molt content d'haver-ho fet amb el Manel, el Joel, l'Enric i el Magí.
0: I veu passar per aquesta casa, per la cadena SER. No sé com acaba el temps. Bueno, no tinc molt clar com acabar, però vaja.
8: Vam passar per aquesta casa, sí que és veritat que no va anar funcionar del tot bé. Sí que és veritat que li hem d'agrair al Sigue Rodríguez, que des d'aquí li envia una abraçada, que primer ens va comprar l'1x1, que nosaltres fèiem per Twitter després dels partits. I llavors, quan nosaltres, doncs, hòstia, sí que és veritat que estàvem a Ona de Sants i a vegades no es gravava o sentia malament i tal, l'Enric va dir, tu, hem de canviar, li hem demanat al Sigue si coneixia algun lloc, i ens va dir que, hòstia, que podíem anar a ser Catalunya, però bueno, llavors, pel nostra manera de dir les coses i de posar-nos amb el poder, crec que ens vam posar amb gent que no tocava i van decidir no, o sigui, ensenyar-nos la porta de sortida i dir moltes gràcies per tot.
0: Heu creat també un estil i una escola amb la sotana, perquè ara no sé si comences a mirar podcast amunt i avall, tots utilitzen bona part de les expressions, del format, del rotllo que utilitzeu vosaltres durant 13 temporades.
8: Sí, és guai. Escolto molts podcasts, però sí que és veritat que quan vaig de convidat en algun podcast d'aquests que comença, perquè a mi m'agrada molt anar als podcasts de la gent que comença, faig una crida des d'aquí. Bueno, ara tampoc, que m'envien com...
3: Obriu DMs.
8: No, me'ls tanco directe. No, però vull dir que, hòstia, que a vegades la gent té por d'enviar missatges i tal, però a mi m'agrada molt anar a podcasts que estan començant i que tenen il·lusió i que, sobretot, evidentment, ho fan en català. Però sí que és veritat que quan vas a un d'aquests podcasts veus que hi pot haver una cosa o una inspiració o que ells han escoltat molt la sotana i, home, doncs això fa il·lusió, a mi fa il·lusió.
0: Sou 5 amics, això que dèiem, 13 temporades, la relació no s'ha trencat, perquè això suposo que és un dels punts més complicats, després de 13 temporades, cada setmana que no hi hagin friccions i que aguanteu i que encara tingueu corda per estona.
8: Sí, no, o sigui, ens barallem cada dia ens perdonem, ens tornem a barallar, hi ha moments que estem barallats i no sabem per què estem barallats, però en conjunt ens ho passem molt i molt bé. O sigui, quan estem en directe, jo crec que enlloc m'ho he passat com en els directes de la sotana, tant a l'estudi com al teatre, i, hòstia, poder-ho fer amb els teus amics, que els hi pots dir les coses tal com raja, crec que no té preu. Per tant, és irrepetible.
0: I abans també, quan començàvem donant-te la benvinguda, un tall que parlaves sobre els límits, no? Que el vostre límit al final ara mateix és la llei, és a dir, tot el que no passi d'aquí, doncs endavant.
8: Jo crec que sí, o sigui, al final el límit de l'humor el marca la llei, fins allà tu mateix el que vulguis dir, quan la llei s'hi fica pel mig, doncs és que no podies accedir, però sí que és veritat que nosaltres hem après a fer la sotana, podem dir. Nosaltres vam començar d'una manera a parlar dels temes d'una manera com molt directa i ara hem de ser una miqueta més polits a l'hora de dir el mateix, però d'una altra manera.
2: Feu els mateixos acudits o bromes entre vosaltres en antena que fora de l'antena?
8: Sí, home, fora de l'antena, doncs segurament diem coses que en antena no es podrien dir, però jo crec que un 75% de les coses que diem en antena ens les diríem perfectament al bar amb cerveses.
0: Han vingut personatges com Joan Laporta, Gerard Piqué, Marc Caçador, Marc Gasol, el Panxo d'Azó, una pila de personalitats que han vingut a la sotana. No sé què més esperen o quins serien els convidats, òbviament, em diràs Messi o algun d'aquests que sigui menys conegut que t'agradaria portar la propera temporada, per exemple.
8: Doncs mira, sí que és veritat que, clar, van passant els anys i molt a no repetir, o sigui, jolín, si hem de repetir, repetim, perquè Baia Baia ha vingut 3 vegades i a mi m'agrada que vingui Baia Baia, però a mi m'agrada no repetir. Llavors, si hem de repetir, prefereixo estar sols, perquè el programa sense convidat també funciona molt. Mira, jo et dic algun que a mi m'agradaria molt, i potser escolta Ser Catalunya, i em truca i em diu, mira, Andreu, doncs per què no... Jo vull portar els germans Estopa, serien una gent que voldria portar.
2: Nosaltres també, eh?
8: Sí? Hòstia, doncs aviam qui ho...
3: Benvinguts a la treva, escoltant.
0: Els has tirat fitxa ja per això, ho has intentat?
8: Sí, estem, molts mails, són molts mails per parlar més topa, però bueno, ja ho aconseguirem, jo crec. El pare de Lamine Yamal m'agradaria molt, Hasselhart, seria un altre fenomen que jo crec que molaria molt. Sí que és veritat que estem en converses i fa molt bona pinta que aquesta temporada vindrà una jugadora del Barça femení.
0: Clar, perquè per això potser també, no sé si ha caigut pals, perquè del femení només va venir el Pere Romeu, l'entrenador.
8: Sí, però ens ho fiquen, vull dir, no és fàcil, no ens ho fiquen, vull dir, les coses són molt complicades, però no passa res. Llavors, volem que vingui Joan Laporta a ser president, perquè sempre ha vingut sent candidat i no ha vingut mai a ser president, i no sé qui més m'agradaria que vingués. Crec que ara vindrà un jugador del Lleida que ha baixat com moltes categories per ajudar el Lleida, perquè ell estima molt el Lleida i ha anat allà. Ara no recordo el nom, però jo crec que serà molt divertida la pròxima temporada.
0: Mm-hmm. Quan comenceu a tot això?
8: Bueno, doncs el primer dilluns de setembre. Nosaltres com els nens. Nosaltres tanquem la paradeta el dilluns abans de Sant Joan i obrim un altre cop la paradeta el primer dilluns de setembre. Les vacances són innegociables. Això sí que és una cosa que vull dir a l'oient. Si esteu de vacances, que no us molesti ningú. Esteu de vacances.
3: O sigui, tu sí que eres capaç de donar-te treva quan no estàs treballant.
8: Sí. O sigui, si estic de vacances, estic de vacances. Potser una setmana abans de començar començo a mirar ja si algun convidat hem de portar. Però si tu estàs de vacances, és que quan estàs treballant, t'exigeixen treballar. Però quan tu estàs de vacances, t'han d'exigir estar de vacances. A mi, per exemple, veus notícies que a vegades fica aquest jugador del Barça ha escurçat les seves vacances malament. Malament, malament. Les vacances, això és una cosa que vull dir, s'han de fer senceres, des del primer dia fins l'últim. I es fan vacances, i no s'agafen trucades, ni es contesten mails, es fan vacances, punto.
0: Tu ets capaç de ficar el modo avió, de no contestar i que no t'arribi res?
8: Jo, de vacances, o sigui, ara a l'estiu, puc fer-ho. Sí que és veritat que de tant en tant vaig mirant i em fico nerviós quan hi ha molta cosa a contestar, perquè sóc un despistat i llavors quedo com un maleducat, i en veritat sóc despistat, però jo no, de veritat que intento contestar tots els missatges. De fet, bueno, jo els contesto tots. Sí que n'hi ha alguns que dius, hòstia, aquest missatge que m'han enviat és estrany, no el contesto, però no el contesto per maleducat, sinó perquè em sembla fora de lloc.
2: Andreu, tu fas vacances de la sotana, però com l'Andreu Joan o la influencer, pots fer vacances?
8: Però influència no, jo no influencio ningú, crec.
2: Una mica, una mica influència sí que ets.
8: Bueno, jo intento ensenyar el que faig, i després hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada. Hòstia, és que jo no crec que sigui influencer. Jo quan vaig a menjar, a mi m'agrada molt menjar. Una altra manera de donar-me treva entre setmana és anar a menjar. És perquè és una cosa que a mi m'agrada molt i molt fer. És una cosa que a casa meva, a la meva mare li agrada molt cuinar i des de petits ens ha ensenyat a menjar i a menjar bé, i a mi m'agrada molt anar a menjar. Llavors, si quan em porten un plat jo dic, hòstia, el provo, i em sembla que la gent ha de saber que en aquell lloc fan aquest tipus de menjar i és bo anar-hi, doncs jo faig una foto i ho penjo.
0: I una altra treva, que crec que estaràs d'acord, és la música. És que pràcticament no hi ha festival que hi vagis i no trobis l'Andreu Janola per allà.
8: A més, està molt bé.
3: I ho dius, home, perquè a tu també és molt fàcil,
0: sí,
3: trobar-te allà.
0: Ens anem trobant. Sí.
8: Ens trobem a les barres. Ens trobem a les barres amb l'Uri. Estan molt bé. És que estan molt bé els festivals. Crec que és un moment, a més, ja que arriben, que la gent ja està pensant amb les vacances, que tot fa molta il·lusió, que ja pots ficar-te pantalons curts, que pots allargar molt

0: Si vas al Cruïlla, dius, em trobaré aquesta. I això fa bastanta il·lusió. Sí que és veritat que al final dels concerts i dels festivals sempre quedem els mateixos, que fem tard, però estan molt bé els festivals. I jo crec que també s'ha de reivindicar els concerts petits, o sigui, els concerts de sales, perquè els festivals poden estar molt bé, però crec que el que dona de menjar els grups de música han de ser les sales petites.
1: I el Canto del Loco, que tu és dels concerts que més vegades has vist. Ara ja no, però el Dani Martín...
0: No, jo he vist el Canto del Loco quan era Canto del Loco molts cops. Recordo a Fontejau, aquí a Girona, recordo una a Sant Feliu de Guíxols, recordo una a Barcelona, i he vist a Dani Martín ell sol, que la meitat de les cançons que toca són amb el Canto del Loco, vull dir, són cançons del Canto del Loco, però qui les pot cantar és ell, perquè les va fer ell. Però a mi, o sigui, és que l'adolescència em va agafar així, o sigui, em va agafar amb Rams 23, em va agafar amb Voltaco, em va agafar amb Maleta Hispa, que em va agafar amb el Canto del Loco, amb l'Oreja de Van Gogh, i és el que hi ha.
1: I l'has cantat molt, aquesta cançó, perquè tu també toques la guitarra.
0: Toco la guitarra, sí. El Canto del Loco és molt fàcil de tocar, perquè no són tampoc uns virtus, no, vull dir, no és...
2: El Canto del Loco que no escolti.
0: No, però no són Led Zeppelin, perquè ens entenguem, no són uns virtuosos de rep, però bueno, fan cançons que s'enganxen, i llavors crec que venen més les cançons que enganxen que una persona que ha estat estudiant guitarra clàssica 30 anys. Llavors... toco la guitarra, cançons de Canto del Loco, perquè són molt fàcils, i m'agrada molt també imitar la veu de Dani Martín, tot i que no ho faré aquí, evidentíssimament, ni per 5.000 euros que em paguéssiu amb un bízum al jefe de la SER, que ara mateix no sé qui és el jefe de la SER.
1: I, escolta, ara fa uns 2 anys vas decidir saltar a la piscina perquè vas deixar la teva feina de comercial que tenies, sí, que feies de comercial d'arts gràfiques, després també de guants i mascaretes.
0: I tant.
1: 2 anys. Com valores aquests 2 anys? Ho tornaries a fer?
0: Sí, molt, molt content. O sigui, saps aquella gent que diu, ho hagués fet abans? No. Crec que va arribar el moment que havia d'arribar, que jo estava preparat per fer-ho, que no tenia cap mena de problema en que si no sortia bé, doncs jo tornava enrere i tornava a fer de comercial. L'empresa en la que vaig marxar em va dir, Andreu, si no et funciona en uns mesos i veus que has de tornar, doncs tens les portes obertes. Això sempre ho facilita. I estic molt content perquè han anat sortint coses, han sortit, a més, coses que a mi m'agrada fer. No he hagut d'acceptar coses com per acceptar, no? Com per tenir al final de mes un sou, més que res perquè la sotana, doncs, ostres, doncs també ens funciona, i estic fent coses que m'agraden i que m'omplen i veig un futur, no? O sigui, que no és fer per fer, sinó que és fer amb ganes de seguir fent temporades.
2: L'altre dia just parlàvem amb la vinyetista, la Flavita Banana, que ens deia que ella, quan va decidir ficar-se de ple en lo de les vinyetes, va agafar una excedència d'un any i es va posar una alarma per si no havia acabat de funcionar. Tu, quan vas fer el canvi, tenies en ment això de podré tornar o sabies que era un punt i a part?
0: M'agrada molt ficar-te una alarma com per dir, està funcionant o no, saps? Com a parlar amb el teu...
1: No, perquè si no havia de tornar a la feina,
0: clar, una excedència d'un any, està guapíssim això, no? Jo no vaig demanar excedència, jo no sabia si funcionaria o no, la veritat és que creia que... Hòstia, és que jo sempre... A vegades davant de càmera semblo com amb molta confiança i que crec molt en mi, però no les tenia totes. La veritat és que no les tenia totes. I em vaig ficar... No, saps què em vaig ficar? O sigui, jo tinc uns estalvis i vaig ficar a la que baixis d'aquests estalvis, o sigui, a la que baixis d'aquest número, hem de fer un pensament.
1: I n'hem baixat, de moment.
0: No hem baixat. De moment no hem baixat. A la que veieu que he canviat i torno a fer de comercial, és que hem baixat d'aquest número.
2: O si no, sempre pots cantar imitant la veu de Dani Martín i el cap de la SER et pagarà 5.000 euros.
0: Bueno, si el cap de la SER em paga 5.000 euros per cantar una cançó del Canto del Loco
1: imitant a Dani. Canto jo també, clar.
0: Joder, quan vulgui. Que em truqui, que té el meu telèfon segur.
1: Ara parlaves de projectes que t'han arribat. Parlem de Relats, La Cullerada, també ara el cap de setmana a Flashback.
0: Sí.
1: I també al principi parlaves, hem ficat un tall, del teu amor per la ràdio. T'ha arribat alguna proposta de ràdio convencional o de televisió, per exemple, o no?
0: Malauradament. O sigui, la cosa que m'ha arribat més de ràdio convencional és el Tardeo de Flashback, que faig els dissabtes de 7 a 9 i fico aquí a la Falca. Però no m'ha arribat res. Que a mi m'agrada presentar, a mi no m'agrada fer, com si diguéssim, un col·laborador o una secció. A mi m'agrada portar un programa i donar pas als col·laboradors i la tertúlia, doncs, més o menys, tenir-la controlada i fer jo les entrevistes. No m'agrada com entrar a fer seccions, que si ho he de fer no hi ha cap mena de problema, jo ho faig, però el que a mi m'agrada és portar la veu cantant. Clar, jo faig podcast. La gent es pensa que encara el podcast ha substituït la ràdio, però, hòstia, la ràdio, quan et diuen, no és igual, Cadena Ser o Ràdio Flashback, pesa, o sigui, pesa, hi ha com una mena

0: de responsabilitat. Crec que amb el podcast no hi ha tanta pressió, sinó que... És que clar, hi ha tants diners a la ràdio, jo ja ho sé, perquè estic veient les instal·lacions que teniu, que són una... És la NASA, això que teniu aquí, i jo crec que hi ha com molta responsabilitat. Van sortir els EGMs, la gent nerviosa, hi ha, el teu cap té un altre cap, com si diguéssim que li ha de donar com retorn, i saps? Que la gent ja la veus nerviosa, i això... La ràdio encara ho té, i fa gràcia perquè vull dir que la gent escolta la ràdio.
1: I aquesta, tant.
0: Que aquesta cosa que... Potser la gent no veu tant la tele, però la ràdio l'escolta, jo crec, que moltíssima gent.
1: Doncs, Andreu, gràcies per visitar-nos. I mira, abans de tancar, una cançó que crec que t'agrada bastant.
0: Ja.
1: Clar, millor manera d'acomiadar-te que amb Adrià Puntí, eh?
0: Fill de gallina, tio. No m'esperava això, i teniu molt bon gust musical. Adrià Puntí és el major geni de la història de Catalunya.
1: Penso el mateix. És que estem aquí, estem a la mateixa.
0: L'artista més brillant que hi ha que a Catalunya, i com el genis, doncs té coses i coses, tant amb un papa com en solitari. Adrià Puntí, siguis on siguis, una abraçada.
1: Una abraçada. Moltes gràcies, Andreu, que vagi
0: a
1: molt
0: vosaltres.
2: Bé. A vosaltres.
0: Gràcies. Vinga, que vagi bé. Un miseri
2: és un pap de net. I fins aquí la treva d'avui. Gràcies a l'Andreu Joanola per recordar-nos el seu amor a la ràdio, a l'Anna Palet per la seva mitja part, i als oients que ens escolteu per les freqüències de la Ser a les 5 de la matinada, que també vos tenim molt presents.
1: La repetició, sí. Bon dia per vosaltres. També demà tindrem a l'Abraham Urriols, periodista, i moltes coses més, i també una història confidencial amb un personatge fosc que ens portarà al Santi Jiménez.
3: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, la Mireia Molina a la redacció. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi genial.
2: Adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno y las autoridades de Ceuta acuerdan el despliegue de 4 espacios en la ciudad autónoma para atender a 1.500 migrantes que siguen malviviendo en las calles. Lo acaba de anunciar la portavoz del gobierno y ministra Elma Saiz.
2: Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.
1: Desde Ceuta, donde se ha reunido con Juan Jesús Vivas, Saiz ha puesto el foco en la colaboración entre administraciones, que ha dicho es fundamental. En Ceuta está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ciudad autónoma ha impuesto una cuarta ubicación al plan que tenía en marcha el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Nos dicen fuentes del Ministerio que los trabajos van a comenzar esta misma tarde, primero en 2 grandes instalaciones, 2 carpas que se van a colocar junto a la playa del Trampolín, y también se van a trabajar en allanar los terrenos de la Hípica, que han sido utilizados en el pasado como lugar para albergar al exceso de personas que hay en el centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad autónoma de Ceuta.
1: Antes de este encuentro, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha seguido endureciendo su discurso y ha asegurado que si en 30 días no se resuelve esta crisis migratoria, va a elevar su queja al Poder Judicial.
4: Los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. ¿Cuál es la razón para esta pasividad? En mi humilde opinión, caben 3 posibilidades. La primera, ineptitud. La segunda, irresponsabilidad. La tercera sería que, para no molestar al vecino, no se actúe.
1: Esta mañana el Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique la situación sanitaria en Ceuta. La ministra ha insistido esta mañana en que la situación es de tensión, no de colapso, y que no se ha cancelado ninguna consulta ni ninguna operación en la ciudad autónoma. Mientras en Huesca evoluciona favorablemente el incendio de las Peñas de Riglos, que ha afectado ya a 17.500 hectáreas. Más de 1.000 personas de 19 municipios siguen fuera de sus casas por este fuego, pero esta mañana en Hoy por Hoy, el director del 112 en Aragón ha explicado que las casas de estos vecinos afectados se han conseguido salvar y que desde hoy han empezado las primeras tareas para que puedan volver cuanto antes. Escuchamos a Miguel Ángel Clavero.
5: A partir del día de hoy vamos a empezar a revisar esas poblaciones para asegurarnos que tengan los suministros básicos de agua, luz, telefonía, etcétera, para pues empezar a pensar si el incendio lo permite y las condiciones lo permiten, ir realojando a los vecinos, por lo menos de aquellos municipios que son más externos al incendio y por tanto tienen menos riesgo.
1: ¿Se han conseguido salvar todas las poblaciones?
5: Sí, una de las prioridades que tenemos siempre en el operativo de incendios, que es salvaguardar primero a la vida de las personas y luego sus bienes.
1: El otro fuego que más preocupa sigue siendo el de Huelva, que después de 10 días ha quedado perimetrado. Las lluvias de este fin de semana han ayudado a la extinción de estos 2 incendios, pero vuelven a subir las temperaturas. Esto en una mañana que nos ha dejado un nuevo accidente de tráfico muy grave. Ha ocurrido en Zaragoza, donde 4 personas han muerto después de que el coche en el que iban se haya chocado contra un camión. Radio Zaragoza, Piral Tardío.
6: El accidente se ha producido en la carretera N122 en torno a las 9:30 de la mañana entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Malecán. Un vehículo en el que viajaban 5 personas ha colisionado contra un camión por causas que todavía se están investigando. 4 de ellos han fallecido y el 5to ocupante ha sido herido de gravedad y trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza. El camionero ha resultado ileso. De momento se desconoce la edad y la relación de las víctimas de este trágico accidente. En lo que va de año, al menos 30 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas.
1: La DGT ha hecho balance de la operación especial de tráfico de este fin de semana por el 15 de agosto. Se han contabilizado 8 fallecidos desde el viernes hasta esta pasada medianoche. Y dos son las imágenes a destacar en esta portada. Por un lado, la de la espera en Barcelona, donde va a llegar en las próximas horas el campeón del mundo y balón de oro español, Rodri Hernández, para firmar 4 temporadas por el Barça. Nos vamos hasta allí, Nils Solà, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rodri Hernández se convertirá en nuevo futbolista del Barça. De hecho, la previsión es que llegue esta tarde a partir de las 7 con un vuelo privado desde Manchester para poder descansar esta noche y mañana a partir de las 9 de la mañana pasar el reconocimiento médico con el conjunto azulgrana. Firmará por 4 temporadas y el Barça pagará 60 millones de euros fijos más 10 en variables en función de títulos al Manchester City. Rodri, capitán de la selección española, se convertirá en nuevo futbolista del Barça y mañana mismo podría ser su presentación.
1: Y la otra se está produciendo en estos momentos. Así, con su música, entraba a hombros el féretro de Bonnie Tyler, la histórica cantante cuyo funeral se celebra 1.5 mes después de su muerte. El funeral tiene lugar en la localidad de Swansea, en Gales, de donde era originaria la intérprete de canciones como It's a Heartache. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Miguel Hijosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
8: Rodri és a punt de ser jugador del Barça. Ara ho sentien, el millor jugador del Mundial 2026 arribarà a Barcelona aquesta tarda per passar la revisió mèdica i posar-se a les ordres de Hansi Flick. Els culers tornaran a tenir a les seves files un guanyador de la pilota d'or. Barcelona ha homenatjat les víctimes dels atemptats del 2017, avui que es compleixen 9 anys d'aquell fatídic dia. Són els aplaudiments d'aquest moment d'homenatge. Ja fa 9 anys d'aquell dia i encara el Congrés dels Diputats té pendent tancar les conclusions de la comissió d'investigació. Ho estem explicant a la SER. Tot i les crítiques dels professors a les seves condicions, s'està disparant l'interès per exercir aquesta feina. Ha crescut un 80% les persones que es matriculen al màster que acredita que pots fer de docent. Ha crescut un 80% en 7 anys. Ara bé, el que reculen són els qui volen ser mestres de mates.
9: És un màster molt exigent a nivell de presencialitat i que si ens volem adaptar a la realitat, doncs s'han de fer sistemes semipresencials i sistemes una mica duals, no? Com es fa en formació professional, que és una cosa per professionalitzar-se.
8: De seguida abordem millor per què es produeix aquesta situació, que ha crescut l'interès per ser mestre, però en canvi, quan parlem de les matemàtiques, baixa l'interès. I a les 2:07 fem un cop d'ull al temps, que torna a arribar aquesta setmana sense novetat, Jordi Carbó.
10: Entre avui i dimecres, algunes comarques fins dijous, de nou faran molta calor a tot Catalunya. A partir de divendres, les temperatures començaran a baixar i les tempestes podrien guanyar protagonisme, però aquest aspecte encara no es pot confirmar. D'augment al més immediat, la tarda es presenta assolellada, també algunes nuvolades, com les últimes tardes, amb tronades molt localitzades al Pirineu i a les muntanyes del prelitoral. Afectaran poques poblacions, però on descarreguin ho faran amb intensitat. I a la major part de Catalunya, tarda assolellada, ventosa fins que arribi la nit i amb molta calor, màximes de 30-35 graus a tota la costa, al prelitoral i als Pirineus, per sobre dels 35 a l'interior, a prop dels 40 al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a la Vall de l'Ebre. I la pròxima nit les temperatures baixaran poc, de manera que de nou es farà difícil descansar sobre tota la costa i prelitoral.
8: Doncs a les 2:08 de la tarda, amb la informació del temps repassada, comença l'hora 14 a la SER amb en Víctor Valero al control sonor.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
8: Què tal? Bona tarda. Us sentien en portada? Ja hi ha un acord tancat perquè el millor jugador del Mundial de Futbol 2026 sigui blaugrana. Rodri està a punt de volar cap a Barcelona, on aterrarà aquesta tarda per firmar per 4 anys amb el Barça. El capità de la selecció espanyola i pilota d'or ara fa 2 temporades es convertirà en el fitxatge estrella d'aquesta campanya. Des de Leo Messi que el Barça no tenia un pilota d'or a les seves files. Nils Solà, bona tarda.
7: Què tal, Ferran? Molt bona tarda. Rodri Hernández finalment es convertirà en nou jugador del Barça. Està previst que l'encara futbolista del Manchester City aterri aquesta tarda al voltant de les 7 en un vol privat provinent des de Manchester. El Barça pagarà 60 milions d'euros fixes, més 10 milions d'euros en variables al conjunt anglès. Aquestes variables dependran única i exclusivament dels títols que guanyi Rodri en els 4 anys que firma com a blaugrana. un fitxatge importantíssim per Hansi Flick, que l'ha volgut convèncer, també Deco. Per tant, avui a les 7 de la tarda arriba Rodri, demà està previst que a les 9 del matí passi reconeixement mèdic, i ara mateix, amb els timings que juga el club, és que demà al migdia pugui ser presentat com a nou futbolista. Això sí, la presentació en societat serà dimecres a la tarda al Camp Nou, en el Gamper davant de l'Alali.
8: I Nil, qui ja ha arribat a Barcelona, és un altre fitxatge blaugrana, João Cancelo.
7: Així és, Ferran. João Cancelo ha aterrat fa només una estona ja a Barcelona. També està pendent de resoldre els últims temes burocràtics per desvincular-se de l'Al Hilal i poder-se així convertir en nou futbolista al Barça. A més, arribarà com a agent lliure. És a dir, que el Barça s'estalviarà els 10 milions d'euros que en principi tenia pactats pel seu traspàs. En aquest sentit, Tomi Marquès marxarà del Barça i ho farà al Braga. És un dels moviments que hi haurà en aquest mercat de fitxatges que encara tindrà més sortides, com la de Marc Casador, que medita si marxar a l'Al Hilal, i també la d'Héctor Fort, que ara mateix té propostes importants d'equips de la Premier i també d'Alemanya.
8: Queden dues setmanes del mercat de fitxatges, un Barça que encara li queden molts moviments per fer, i un Espanyol que va començar amb victòria força contundent en Lliga Espanyola. Anirem seguint l'última hora del mercat de fitxatges al llarg dels programes d'aquesta casa, sobretot els programes esportius. Nil Solà, moltes gràcies.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: 2:10 de la tarda, avui és 17 d'agost de 2026. Fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
11: Que sempre ocuparan un lloc en la memòria de la nostra estimada Barcelona.
8: Aquest és el moment en què aquest matí Barcelona ha tornat a recordar les víctimes de l'atac. Aquest any ho han fet a la plaça Sant Jaume, en comptes de la Rambla, com era habitual, perquè aquest carrer està en obres, ho saben. L'acte ha comptat amb les principals institucions, també amb els cossos d'emergència i, com si no, amb els familiars de les víctimes. Martí Oliver.
12: Ha estat un acte sobri, sense declaracions institucionals, amb un minut de silenci, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i la interpretació de Compte amb mi. L'alcalde Jaume Collboni ha presidit l'acte, en què també hi han assistit la consellera Núria Parlon, el president del Parlament Josep Rull i familiars de les víctimes com Javier Martínez, pare d'un infant de 3 anys que va morir en l'atemptat de la Rambla.
13: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, que he parlat amb psicòlegs que diuen que de veritat no saben de vegades com tractar-los, i és tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem.
12: Martínez es queixa que 9 anys després les institucions els han deixat sols.
8: I és que 9 anys després de l'atemptat, tampoc el Congrés dels Diputats ha fet grans avenços. De fet, té pendents encara tancar les conclusions de la comissió d'investigació que s'ha anat desenvolupant durant aquesta legislatura. La falta d'acord ha fet que s'hagin retardat més del compte aquestes conclusions. Avui, Junts per Catalunya ha aprofitat l'aniversari, aquest 9è aniversari dels atemptats, per tornar a reclamar la desclassificació de tots els documents relatius a l'atemptat. Xavier Balló.
14: Junts ha tornat a reclamar que es canviï la llei de secrets oficials perquè es pugui conèixer tota la veritat sobre el cas. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, ha demanat que l'Estat reconegui que hi va haver una negligència i una falta de coordinació entre cossos policials pel fet que l'imam de Ripoll hagués estat col·laborador del CNI.
15: Perquè necessitem que, davant de situacions així, prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
14: La visió de Junts sobre l'atemptat fins ara no ha casat amb la que volen impulsar els socialistes en la comissió d'investigació, i per això durant aquest estiu no ha estat possible votar al Congrés unes conclusions conjuntes. Arribar a aquest consens serà un dels deures de la represa del curs polític al setembre. L'acord entre totes les formacions de la investidura és necessari perquè PP i Vox no sumin majoria per aprovar les seves. De fet, avui Vox ha protagonitzat també uns minuts de tensió. Durant l'acte d'homenatge, el diputat Joan Garriga ha assegurat que l'islamisme segueix avançant a Espanya i s'ha acabat encarant amb unes desenes de manifestants independentistes. Un episodi que finalment no ha anat més enllà d'alguns crits i insults. A l'acte no hi ha assistit el president Illa, que encara és de vacances, sí que ha fet però un missatge a les xarxes socials per reclamar convivència, democràcia i pau davant la barbària.
8: Laura Morro, degana del Col·legi de Treball Social. Què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
8: Ara fa 9 anys del dia d'aquells atemptats de Barcelona i Cambrils, en el que tu vas atendre una vintena de persones.
16: Sí, sí, sí. Jo treballo a l'Hospital del Mar, i com som a l'hospital que més a prop estava del lloc de l'atemptat, doncs van acudir moltes de les víctimes d'aquest atemptat i sí, es vam atendre a nivell social.
17: Com s'atén socialment a una persona que està visquent una situació de la qual no teníem precedents immediats a Catalunya, perquè feia molt dels últims atemptats d'ETA, per exemple?
16: És veritat que no, tots els hospitals tenien muntat doncs, uns plans d'emergència, vale? Però que no tenien la visió social del pla d'emergència. No? Tots sabien què es tenia que fer a nivell sanitari, vale? Però com saps, moltes treballadores socials treballem en el món hospitalari i sí que nosaltres vam veure que teníem un deure, no?, a la ciutadania per atendre aquestes persones. D'entrada, localitzar els familiars, localitzar... a identificar a les persones, intentar agrupar-les per grups de famílies, perquè saps que durant l'atemptat moltes de les víctimes eren família i cadascuna va anar a parar a un hospital. Llavors, una de les primeres coses que vam fer és identificar totes aquelles famílies i intentar agrupar-les en els hospitals, no? Perquè no estiguessin cadascuna en un hospital, per no tindre que separar-les en un moment tan dolent.
17: T'anava a preguntar per la vessant psicològica, perquè, a més, és un moment d'un xoc absolut i entenc que no tothom respon de la mateixa manera i, per tant, la manera d'atendre psicològicament depèn molt de cadascú.
16: Clar, pensa que nosaltres des del treball social tenim tota aquesta vessant psicosocial que podem atendre en crisis. Vale? Fem una atenció en crisis que el que fem sobretot és, a part de l'atenció directa, és tota la gestió de les diferents agents socials que intervendran. Perquè en un atemptat el que intervé, per exemple, és el Ministeri d'Interior, el sistema d'atenció a les víctimes i detecció de víctimes, els consulats, no? Teníem tota una sèrie d'agents que anaven a intervenir però que nosaltres teníem que dirigir, no? Perquè la persona pogués estar en aquell moment atesa, no agobiada, però rebent tota la informació que necessitava en aquell moment i tota l'ajuda.
17: A més, hi havia la qüestió idiomàtica, perquè això, clar, va passar a les Rambles de Barcelona, on moltes de les víctimes no estaven aquí de turisme i venien de molts llocs diferents.
16: Clar, pensa que nosaltres a l'hospital vam atendre persones de 16 nacionalitats diferents, amb la qual cosa sí que és veritat que des del Departament de Salut tenim, no?, un sistema. A tots els hospitals tenen un sistema per poder atendre persones amb el seu idioma, però és veritat que va ser una mica complicat. Aquí també van jugar molt a favor, diguéssim, els consulats, vale? de cada una d'aquestes persones que es van dedicar a cuidar també a les víctimes.
17: Han passat 9 anys dels atemptats. Toquem fusta perquè no passi mai més, però hi tornés a haver una situació així, estaríem millor preparats per atendre socialment aquesta gent?
16: Sí, fixa't que des d'aquell moment, vale, es van donar compte que la part social dintre de la sanitat era molt important i des de llavors tots els protocols d'atenció a persones víctimes de qualsevol incident té en compte la part social, té en compte els treballadors socials sanitaris que intervenim en el món sanitari, en el qual ja estem dintre dels protocols i cada any els preparem per si hi hagués un altre atemptat, una altra emergència. Al final, no? Nosaltres pensa que som una professió que sempre estem atenent des de la crisi de la persona, no? Des d'un moment en què la persona necessita ajuda, en el qual penso que són professionals molt preparades per tot això.
17: Com és l'endur-t'ho després a casa, això? Perquè cap a la vessant personal, evidentment, els treballadors socials ja esteu preparats per moltes situacions, però potser la d'un atemptat és la que veieu menys habitualment.
16: Mira, és dur perquè és la teva ciutat, no? Estàs dolguda, estàs en xoc també, però jo penso que totes estem molt preparades per deixar, no?, els sentiments personals tirant endavant, però sí que després necessitem això, recuperar-nos d'alguna manera. Jo recordo aquell dia, bueno, aquella nit, no? Van ser 2 o 3 dies que vam estar dia i nit a l'hospital. Quan arribava a casa era com el lloc segur, no? De dir, tinc que descansar, tinc que treure'm tot això, no? També és veritat que dintre de les institucions sanitàries tenim tota la part de supervisió, que després ens ajuda, no?, a recuperar-nos després d'un incident d'aquestes característiques. Moltes vegades es fa de manera, diguéssim, no regularitzada, ¿vale? Som mm. nosaltres mateixes, no?, que fem aquests grups, però cada cop més, no?, es té en compte la part més psicosocial dels professionals sanitaris i socials i com cuidar-los.
17: Laura Morro, de Ganada, del Col·legi de Treball Social, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
16: Gràcies a vosaltres.
0: Ser Catalunya Barcelona. Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
18: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
19: Sí, silencio, sí. ¿Eh?
18: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
20: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: penso en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:20 de la tarda i, mentrestant, a Espanya continuen cremant amb força diversos incendis, sobretot a Osca i Andalusia. Aquí a Catalunya encara no hi ha hagut responsabilitats per l'incendi de Portbou d'ara fa 3 anys, l'estiu del 2023. I com que ja fa 3 anys l'alcalde de la població reclama que s'acceleri la investigació cap al bomber voluntari que tot apunta va ser qui va provocar el foc. Està detingut, però va ser detingut en el seu moment, però està investigat, però encara no ha arribat a judici. Marta Altimir.
3: L'incendi forestal va cremar prop de 600 hectàrees. Els Mossos van detenir el presumpte responsable ara fa 2 anys i després de passar a disposició judicial, el jutjat el va deixar en llibertat provisional. L'alcalde, Gael Rodríguez, creu que aquest cas hauria de ser prioritari per les conseqüències que va tenir l'incendi.
4: Però no podem esperar més. Portem 2 anys esperant, no? I el que volem és precisament no, doncs que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
3: A més, també assegura que hi ha testimonis, incloent-lo a ell mateix, que encara no han declarat. Alguns són d'edat avançada i, diu, els costarà recordar els fets.
4: Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau. Potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
3: L'informe dels agents rurals conclou que l'incendi va ser intencionat i els Mossos asseguren que varis testimonis van veure l'investigat al lloc on es va iniciar el foc poc abans de l'incendi. A més, també hi ha càmeres de videovigilància que ho corroboren. La defensa, però, recorda que la investigació encara s'ha d'acabar i que el cas podria quedar arxivat.
2: 2:22, som a només 3 setmanes d'un nou inici del curs escolar que, com saben, es proveu mogut per les vagues programades de professors, tal com va acabar tot plegat ja al juny. Els docents ho saben, reclamen millors condicions salarials i més recursos a les aules, perquè estan al límit, diuen. Ara bé, resulta que aquesta situació no ha frenat l'interès per la seva feina. Resulta que el màster en formació del professorat ha crescut gairebé un 80% en només 7 anys. Només l'any passat s'hi van matricular 2.900 alumnes. Àlex Calatrava.
5: És una tendència que va a l'alça des del 2018, segons les dades del Departament d'Universitats i Recerca. Cada vegada més professionals decideixen introduir-se en el món de la docència a través del màster en formació del professorat de secundària obligatòria. En els últims 7 anys ha passat de 1.600 matriculacions a gairebé 2.900.
6: A principis d'octubre començaré el màster de formació de professorat amb l'especialitat de matemàtiques. Ja contemplava la docència com una possible sortida professional. Durant la carrera he vist que hi ha altres sortides, però he vist que no m'acaba d'agradar.
7: M'agradava molt la idea de fer classe i, a part, també per l'estabilitat econòmica, pel fet de ser funcionària.
5: Són la Laura i la Belén, graduades en matemàtiques i història. Ambdues han apostat pels màsters de professorat.
2: La de matemàtiques és precisament una de les especialitats amb més demanda. Tot i això, en els últims anys, la matriculació en el màster universitari, que és un dels principals a Catalunya, ha caigut en aquesta especialitat matemàtiques gairebé a la meitat, d'Àlex.
5: Un 45% menys de matriculacions. La majoria dels alumnes són professionals del sector empresarial que volen passar-se a la docència. La Montse Alsina és presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques i professora del màster a la UPC. Creu que calen reformes urgents en aquests estudis. A diferència de la resta d'especialitats, la de matemàtiques és, diu, massa presencial i també molt teòrica.
8: La seva queixa és sovint de que se'ls fa fer massa temps com si fossin els alumnes a l'aula de secundària. I el que esperen no és tant desenvolupar tota l'activitat com si fossin alumnes de secundària, sinó el que busquen és assumir orientacions, indicacions, eines per assumir el rol de professorat.
5: Això s'assuma que, diu, l'alumnat és cada vegada d'orígens més diversos. Es troben amb que aquells que no venen del grau de matemàtiques tenen un nivell per sota del que s'espera per estudiar aquest màster.
2: 6 minuts i seran 2:45 de la tarda. I cada any a l'estat espanyol s'implanten entre 300 i 500 pròtesis de penis. És una xifra baixa si tenim en compte que es calcula que, com a mínim, uns 300.000 homes podrien necessitar aquest tractament per disfunció erèctil greu. Per tant, són pocs els que es decideixen a fer el pas de sotmetre's a la cirurgia. L'Hospital Clínic de Barcelona és el centre que més implants fa a tot Espanya i el segon d'Europa, Susana Ruiz.
0: L'implant d'una pròtesi de penis és el tractament més eficaç per la disfunció erèctil, segons explica Josep Torramadé, responsable de la secció d'andrologia del Clínic.
9: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no?
0: Però no és la primera opció per tots els casos.
9: Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
0: La pròtesi de penis és un dispositiu completament implantat a l'interior del cos que permet obtenir una erecció sempre que el pacient ho desitgi. És ell qui activa o desactiva la resposta. El mecanisme queda integrat dins l'escrot com si fos un tercer testicle que es pot manipular fàcilment i amb discreció, sense que sigui visible externament. Tot i que la prevalença de la disfunció erèctil augmenta amb l'edat, també pot aparèixer en homes joves amb diabetis, homes que s'hagin sotmès a cirurgia o tractament per càncer de pròstata o de bufeta, o homes amb factor de risc cardiovascular. El Clínic de Barcelona és l'hospital de l'Estat que implanta més pròtesis de penis, unes 80 cada any.
2: I encara de l'àmbit de la salut, atenció a una de les principals conclusions d'un estudi liderat pel Servei d'Emergències Mèdiques. Atenció, les dones tenen la meitat de possibilitats de sobreviure a una mort sobtada cardíaca que els homes. Ho han detectat després d'analitzar més de 600 casos de morts sobtades entre 2014 i 2017, Elia Pijoan.
3: Les dones arriben a les aturades amb característiques diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Josep Aceli és l'investigador.
10: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
3: Des del SEM demanen controlar aquests diagnòstics amb una perspectiva de gènere per prevenir aturades.
10: Hem de canviar els hàbits per evitar el sedentarisme i un millor control dels factors de risc cardiovascular, com són la hipertensió o la diabetis, o el colesterol.
3: Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes. Representen un 30% del total de les persones que les pateixen.
2: Si aquest estiu heu anat algun dia a la platja a banyar-vos al mar, potser us ha cridat l'atenció que hi ha menys meduses que en anys anteriors. No és una percepció. És una realitat. Els biòlegs marins alerten que cada vegada hi ha menys meduses al Mediterrani perquè l'aigua està massa calenta. I alerten que això és un símptoma més de la mala salut que pateix actualment l'ecosistema marí. Judit Casellas.
11: Al Mediterrani hi ha dos grans tipus de meduses, les costaneres i les oceàniques, i cada vegada n'hi ha menys, tant de les unes com de les altres. Les primeres perquè les altes temperatures de l'aigua fan que no es puguin reproduir tan fàcilment, i les altres perquè directament deixen d'arribar a les nostres platges. Si aquesta situació no reverteix, l'ecosistema marí del Mediterrani corre perill, segons explica el biòleg marí Josep Maria Gili a l'Aquí Catalunya.
12: Penseu que els animals marins també veuen, però no veuen l'aigua de mar, la veuen de la dieta, i les meduses i altres organismes gelatinosos, un 90% per 5% són aigua, o sigui, són essencials per la seva dieta.
11: Perquè us en feu una idea, divendres passat l'aigua de l'Estartit va assolir gairebé els 28 graus, 5 punts per sobre del que sol ser habitual, i entre el 4 i el 8 d'agost l'aigua de les Balears va arribar a una dada rècord amb 33 graus.
12: L'escalfament de l'aigua costanera està afectant tot l'ecosistema, fins i tot a uns organismes com les meduses, que jo els us dic és que el dia que tornem a tindre habitualment ens hem de ficar contents perquè vol dir que el mar s'està recuperant. Si no, és un símptoma més de que realment la cosa està molt malament.
11: De fet, és una de les espècies més capaces d'aguantar condicions extremes i que cada vegada n'hi hagi menys retrata perfectament la degradació que està patint el fons marí.
2: I en la recta final de l'hora 14 ens situarem a Tarragona, on ja hi ha data per la reobertura del Museu Arqueològic a la seu principal, després de 8 anys en obres. Per sort ja li queda poc, perquè la reobertura serà aquest Nadal, Cristina Artacho.
13: El museu, ubicat al centre històric de la ciutat, s'ha rehabilitat completament. A finals de juny va posar punt final a la seva etapa en un espai del Port de Tarragona i ara s'està treballant en el trasllat de les peces. Alhora s'està enllestint la museografia. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
14: Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. La instal·lació d'aquest nou projecte museogràfic ens ha de permetre doncs, conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat rural romà de Catalunya, de Tàrrega en particular.
13: El nou museu està previst que hi hagi un miler de peces, una selecció de les més de 50.000 que té la col·lecció als magatzems. S'acompanyaran de recursos perquè els visitants les puguin conèixer i contextualitzar fàcilment.
2: Arribem així a 2:15 de la tarda. Ara continua a l'hora 14 a la SER. Gràcies per la confiança.

0: mismo que queda integrado dentro del escroto como si fuera un tercer testículo y que se puede manipular fácilmente y con discreción. El Clínic de Barcelona es el hospital español que implanta más prótesis de pene, con unas 80 cada año.
1: Y al cierre, hoy nos queremos preguntar cómo los bestsellers asesinan a las mujeres. Pepa Blanes.
2: El misterio, el noir, el thriller psicológico son géneros que despuntan siempre en la lista de los libros más vendidos desde hace décadas y además luego han sido la base para grandes adaptaciones de series o películas. Y todas tienen en común algo: la víctima es una mujer.
3: Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días.
2: Pérdida de Gillian Flynn es el paradigma de ello. Contribuyó a consolidar un mercado editorial obsesionado con los thrillers protagonizados por mujeres que desaparecían, eran asesinadas o amenazadas.
4: Amy tiene amigos con los que ¿podamos hablar?
3: No, en realidad no.
4: No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer.
2: Un estudio británico establece ahora que 9 de las 10 novelas de ficción en formato bolsillo más vendidas en ese país tienen en común el asesinato de una mujer. Para unos críticos, esto tiene el riesgo de normalizar la violencia contra ellas. Para otros, la paradoja es que las mujeres también son las principales consumidoras y esto podría ser una manera de que procesaran los miedos del mundo real.
1: Se quedan con Ser Deportivos. Hasta mañana.
5: Hora 14, en la SER. SER Catalunya, Barcelona.
6: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
7: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
8: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
9: Sí, què li fa gràcia?
8: No sé què li fa gràcia.
6: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
9: Ja, amb mi anirien rapidet, Helena.
8: Anirien rapidet, no?
9: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
8: Sí.
9: Doncs això.
8: Esquilat.
6: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
6: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
11: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
6: Dissabtes i diumenges a partir de la 1, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
12: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
13: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
6: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
14: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
6: És estiu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestavón.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
10: Bona tarda, Gerard.
11: Molt bona tarda.
10: Gràcies per tornar a venir al llapis de memòria, i dic tornar perquè vas estar-hi ara fa dos anys amb l'enyorat Òscar Moré.
11: Exactament.
10: I si estàs aquí és per un cúmul de coincidències. I hi ha una culpable o és gràcies a algú, que és la productora del programa, que és l'Amparo Pérez? Hola, Amparo.
12: Bona tarda a tothom.
10: A veure, què va passar que ha acabat amb el Gerard repetint el llapis de memòria?
12: Doncs jo estic treballant també un altre programa, l'Aquí Catalunya, i em van dir: Amparo, per demà has de tancar dues trucades amb uns sociòlegs per parlar de com una es dutxa, que diu de la nostra personalitat, i una altra perquè torna a sopa de cabra. A mi em van enviar telèfons, el primer sociòleg no podia, el segon tampoc, i parlo amb el tercer. I em diu: Clara Amparo, compta amb mi. I de sobte em diu: espera que es truca el meu repre. I jo: aquest sociòleg que té un repre.
10: Un sociòleg amb repre, eh?
12: I em truca i em diu: oye, ja que demà truqueu al Gerard per parlar de lo de la dutxa, també podeu aprofitar per parlar de lo de sopa de cabra. I li dic: no, no, tranquil, perquè per això estan buscant una altra trucada. I ahir el meu cervell com que va dir: Gerard Quintana no és sociòleg.
11: Va col·lapsar, sí, sí. L'Amparo és una de les productores amb més personalitat que he conegut a la ràdio en aquests 40 anys que porto en aquest ofici. I és clar, jo vaig rebre aquest missatge, dic: ostres, que interessant parlar de com és la personalitat de cadascú, depèn de com es dutxa. I com que sóc una persona curiosa, vaig dir:
10: endavant.
11: Doncs endavant. I li vaig dir a l'oficina, dic: m'han trucat per això. I diu: ah, doncs mira, podem aprofitar per parlar de l'aniversari del sopa.
10: O sigui, ningú es va estranyar, eh? Ningú
11: no,
10: va dir:
11: no, no.
10: Ah, sí, clar, el Gerard parlant de les
12: que no, dutxes. A mi el meu equip em va dir: com, però és que t'ha dit que sí. I jo: clar, és que m'ha dit que sí, jo pensava que era un sociòleg.
11: Doncs mira, no sé, llàstima. Porto tot aquest temps pensant: tant de bo hagués pogut parlar de
10: pots fer-ho ara,
11: de la dutxa.
10: Si vols parlar de les dutxes, si tens alguna cosa a dir, és del teu programa.
11: No, no, i vaig buscar informació, i hi havia un estudi, no?, que deia que depèn d'en què començaves, tenies una personalitat o una altra, o gent creativa es començava a dutxar i començava pel cap, el cabell, i dic: doncs com jo, veus? Dic: coincideix. La gent que començava pel pit tenia una altra personalitat, segurament molt més reforçat al jo i a l'ego, no? I així anava, i vaig pensar: ens ho passarem molt bé.
10: I deia alguna cosa de la gent que només utilitza un sabó, no? Hi ha la gent que agafa el xampú i l'utilitza pel cos i tot, i hi ha gent que agafa el gel i també l'utilitza per tot. D'això vas sentir alguna
11: cosa? Això no vaig sentir res, però podríem deduir coses, no?, de la importància que dones a l'interior, a l'exterior, saps què vull dir? En un moment donat, la gent que simplifica i utilitza el gel com a xampú i com a sabó de cos, o el xampú, que jo ho he fet de vegades, doncs, bueno...
10: un dia un altre.
11: Sí, exacte, és una qüestió de practicitat, no?, al final.
10: El que queda evidenciat és que l'Amparo té el cap com un timbal, pobre, no?, amb tanta feina... I també hem de dir que avui serà un llapis molt diferent al que vas fer, perquè, per cert, el podeu recuperar està a la web de Ser Catalunya, i allà sí que amb l'Òscar vau parlar bastament de l'etapa del sopar de cabra i tot plegat, però avui anirem més enrere, perquè la teva tria l'has vinculat molt amb la teva adolescència, la teva joventut.
11: Sí, és clar, quan et parlen, tria 8 cançons de la teva vida, no? I jo en tinc milions de la meva vida. Per mi la música ha sigut molt important i m'ha ajudat a ser com sóc i m'ha ajudat a superar entrebancs, que si volem podem parlar després, però la música per mi va ser terapèutica i salvadora abans de dedicar-me a la música. Aleshores, vaig fer una llista de 100 cançons, però no havien de quedar 8. I he estat tota la setmana fent reducció. És com destilar un licor, uh-huh. No? Vas fent reducció o amb la cuina una salsa, no? I al final et quedes amb allò i dius... Curiosament, són cançons d'una etapa de la vida, d'adolescència, pràcticament, i després, bé, intentant entendre per què, bé, he sabut i he llegit i he buscat... Que és l'etapa en la que tu et formes com a persona, tal com ets, no? Aleshores, aquestes cançons formen part de la teva construcció personal, no? I són perennes, no caduquen mai. Tot pot agradar una cançó de fa 5 anys i potser d'aquí 5 més ja ha quedat demodé, ha passat el calaix, no? Uh-huh. Però aquelles d'aquells anys concrets, d'aquells anys de joventut, d'aquells anys de creixement, de formació, de construcció, són per sempre, no caduquen mai. I vaig fer proves i em vaig adonar que de les 100, una bona part, podríem dir que 80%, eren d'aquella etapa de la meva vida. I dic, veus, venint a un programa com el Llapis de Memòria, també aprens de tu mateix i aprens com t'has construït. I per mi la música és forma part dels meus fonaments.
10: Doncs avui tornem a connectar les cançons del Llapis de Memòria del músic, escriptor i poder sociòleg Gerard Quintana.
9: A Ser Catalunya i la cadena Ser, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: En setè ja ves a memòria del Gerard Quintana amb Night Train, de l'estadounidenca Ricky Lee Jones, que és una cançó que parla d'una mare que va amb el seu nadó amunt i avall, que té por que li prenguin el nen i que d'alguna manera es refugia en un tren nocturn. Gerard, Night Train es va publicar l'any 1979, quan tu eres un adolescent, deuries tenir uns 15 anyets.
1: Sí, exactament.
0: Et transporta aquella època?
1: Absolutament. Recordo, a més, el moment concret en el que vaig comprar aquest vinil i vaig ser feliç durant, jo crec que un mes llarg, escoltant-lo i sentint-me abraçat per aquesta música. Jo sóc d'una ciutat petita, ara potser ja té més... Però sí, a Girona...
0: S'ha engreixat, eh?
1: S'ha engreixat i llueix més i atrau a molta gent d'arreu del món, no? Sobretot ciclistes. I d'un barri petit dins d'aquella ciutat, que era el barri vell. Aleshores era un barri humil en aquell temps, abans de la gentrificació que va fer possible també tota la rehabilitació d'aquell barri. Era un barri humil, un barri gris, un barri que feia pudor de pixum, un barri on vivien molts dels antics treballadors o les famílies d'antics treballadors de la zona del Mercadal, que és a l'altre costat del riu, no? Com van anar tancant aquelles fàbriques, doncs bé, va quedar un nucli, diguéssim, de gent molt... un barri molt popular. No té res a veure amb el que és ara, no? De fet, quan hi vaig no reconec aquell barri. Ha millorat amb coses, però jo hi trobo a faltar aquella personalitat, no? Aquella proximitat. I bé, doncs, en aquell barri un nano com jo, molt introvertit, de petit, amb molta timidesa, tenia ja aquella etiqueta. Aleshores jo...
0: Quina etiqueta?
1: L'etiqueta de nen callat, de nen introvertit. Jo vaig ser tartamut durant uns anys.
0: Parlarem,
1: també.
0: Sí.
1: Aleshores, hi ha coses que no pots fer, no? Hi ha coses que... No, ell no pot, no? Vull dir, jo no hagués cantat mai en una banda a Girona si abans no hagués viatjat i hagués anat a altres llocs i hagués començat a cantar fora del meu entorn, perquè no em tocava, no? No era la persona per fer aquestes coses, no? Aleshores, jo somiava molt, i un dels meus somnis era de viatjar, igual que els meus companys de classe, alguns... i amb els que mantenia més em deien, oh, jo quan sigui gran donaré classes en aquest institut, no? O buscaven un espai dins de la ciutat on havien nascut i jo deia, doncs...
0: Tu volies estar en ruta.
1: Jo marxaré molt lluny. Jo vull, saps? Vull descobrir i vull descobrir-me, no? Fora d'aquí. I cançons com aquesta, bé, de fet, jo vaig estar amb els trens nocturns, em van salvar més d'una vegada. Quan més endavant, ja amb 17 anys, vaig començar a dir a casa que me n'anava d'acampada al cap de setmana i me n'anava a l'autopista i em posava a fer autostop. I de sobte, de vegades, em va passar una vegada que van passar 15 dies i jo estava il·luminat, anant a llocs on ningú em coneixia, fent coses que no s'esperaven de mi i que jo mateix descobria de mi, perquè aquella gent que coneixia, que anava coneixent, no tenia cap idea preconcebuda de mi, i jo podia ser capaç de tot, no? I de sobte, recordo que un dia vaig dir, ostres, els de casa, us hauria de trucar.
0: I clar, no hi havia whatsapps ni històries.
1: No, vaig trobar un telèfon, una cabina, i vaig trucar, i vaig sentir l'alarma a les seves veus. On ets? T'estem buscant, on t'estàs? Vaig dir, doncs em sembla que això està a prop de la frontera entre Bèlgica i Holanda. Desgraciat, què fas aquí? Torna. I dic, bueno, doncs tornaré com pugui. I clar, havia de tornar fent autostop i si havia de tornar ràpid m'havia de colar els trens. I recordo que bueno, aquesta era una manera de tornar amb els trens nocturns, que és més fàcil passar desapercebut. Entrar en un tren d'aquests que arribava fins aquí a la frontera i posar-te en un d'aquells compartiments, de vegades amb gent més gran, no? Posaves un abric a sobre i quedaves allà mig camuflat i aconseguies arribar, si no et feien baixar, després agafaves un altre tren, no? I per mi era tot això, era com realitzar el somni que jo visualitzava escoltant, doncs, cançons com aquesta, el Night Train, Sleeping in a Station, no?
0: Però ja, un moment, anem a pams. Tu no t'havies de treure una carrera, entrar a treballar a la caixa i estar allà tranquil·let tota la vida?
1: Això és el que desitjaven a casa, sí. Vaig ser un malson per ells, ara ho veig amb la distància i els vaig fer patir moltíssim. clar, jo intentava complir el que ells esperaven de mi i sí, primer vaig apuntar a la universitat, vaig intentar, doncs, complir el seu somni més que el meu, no?, que era allò que no hem pogut fer nosaltres, no?, tenir una carrera, donar-vos estudis, etc, etc. Però, uau, vaig fer un curs, un segon curs de periodisme, ciències de la informació.
0: I ja cap a l'Institut del Teatre.
1: I sí, no, abans vaig passar per... No, primer vaig deixar la carrera després del segon any, força desil·lusionat de tot allò. Era com una prolongació del COU, del curs que es feia al final del batxillerat per preparar-te per a la universitat. I després, doncs, això... Jo normalment treballava els estius per tenir diners per als hiverns des dels 12 anys, en aquella època encara es podia fer aquestes coses, i a casa deia que no volien criar vagos, aleshores o estudiar a l'estiu o a treballar. I vaig començar a treballar, i aquell any em va fallar tot una mica. Em vaig quedar sense un duro, sense el suport de la família, perquè ells volien que jo fos un home de seny.
0: O tu segueixes un camí o et busques la
1: vida.
0: Exacte,
1: o fas oposicions a la caixa, com deies tu. Una cosa segura per tota la vida. I em va arribar una carta amb un bitllet de tren per anar a fer el servei militar i me vaig anar a la mili. I després de tornar de la mili és quan vaig entrar a l'Institut del Teatre. I a la mili va ser on vaig començar a cantar. De sobte hi havia un grup de 4 o 5 tius en aquella companyia que estàvem a Recajo, a Goncillo, a prop de Logroño, una base d'aviació amb una base d'helicòpters, jo estava a helicòpters, a les FAMET, i es va llicenciar el que cantava i van dir, hi ha algun cantant per aquí? Van fer una crida i jo vaig aixecar la mà. No havia cantat en cap grup mai, però allà...
0: Que no estaves a Girona ja, no tenies cap etiqueta.
1: Clar, a Girona m'haguessin dit tu, però si no saps ni parlar seguit, saps què vull dir? I en canvi ja vaig aixecar la mà i em vaig posar a cantar. I així és com he anat afrontant la vida, no? Allò, almenys en aquell temps, no? Escapant-me de l'etiqueta que tenia en aquella ciutat petita, en aquell barri petit, com de nen que no podia fer certes coses... I bé, doncs sorprenent-me a mi mateix. Per això jo dic sempre que viatjar per mi no és anar a conèixer un lloc, un país, és anar a conèixer-me en aquell lloc, en aquell país. Sempre he descobert coses de mi així.
0: I de fet, objectiu complert, no? Perquè tu volies viure en ruta i has viscut bastant en ruta.
1: Sí, s'ha d'anar al tanto amb el que desitges i somies, perquè s'acaba complint.
0: Has pagat algun preu per això?
1: Un cert desarrelament, no? Saps? A vegades amb l'entorn diuen per tu, i dic, doncs he fet 27 mudances a la meva vida.
0: Són unes quantes?
1: Són unes quantes, sí. I de vegades hi ha gent que em diu, però ho portes bé? Perquè resulta que la pèrdua d'algú estimat, una separació, les mudances, són alguns dels principals motius de l'estrès, del desajust emocional, no? I jo ho vist bé, i suposo que d'aquí un any i mig, faré la 28a mudança. Ho sento així, no? De fet, tota aquesta manera de somiar, de projectar-me, de viatjar, també anava envoltat de llibres. Em vaig enganxar també en aquella edat, als 14-15 anys, a la generació Beat.
0: Kerouac,
1: Ginsberg, Gregory Corso, Paul Bowles, també, fins i tot William Burroughs. I era aquesta impermanència, no? Aquesta, només existeix el present, i és present intens, i tot l'altre és un miratge. Aleshores, bé, sí, suposo que ha tingut els seus pros i els seus contres, no? Però jo crec que té més pros. Jo sóc una persona que m'adapto allà on vaig, i sóc feliç viatjant. Segurament és quan em trobo en el meu estat natural.
0: I això que vas amb Rodalies, ara?
1: Sí.
0: I segueixes sent feliç.
1: És una forma de viatjar, també, no et pensis.
0: Sí, i antropologia, és tot una mica.
1: Absolutament, però faig molts amics, i com que hi ha molts retards i molts moments morts, descobreixo... Acabes parlant amb persones, tens converses increïbles, i sí, també és una manera de compartir. No justificaré que Rodalies ha d'anar així, que és bo perquè així fem amics, no? Que seria una manera...
0: Depèn de la pressa que tinguis.
1: Sí, sí, també. Una vegada vaig anar a televisió, recordo fa un o dos anys, i em van preguntar, on passes més temps, tu? I vaig dir, a Rodalies. Mm. I de seguida van fer com un somriure i vaig fer com una crida... que aquell any la marató de TV3, per exemple, es dediqués als usuaris de Rodalies i van prendre una mica com a broma, com si fos una broma frívola. Però, curiosament, al cap d'una setmana sortia un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que deia, parlava de l'afectació sobre la salut mental dels usuaris de Rodalies. L'angoixa, l'estrès diari, no? Aquesta incertesa, haver de sortir una hora abans, per si de cas, el que estem exposats. Aleshores, sí, jo la lio de vegades, Rodalies.
0: Sí, crides fort.
1: Sí. Fa... L'última vegada va ser aquí a Plaça Catalunya, després d'una hora i mitja d'espera, sense informació.
0: Hi ha els trens fantasmes aquests que de cop desapareixen. Maçanet Massanes,
1: sí,
0: ha marxat.
1: Sí, exacte. On és? N'hi havia tres i ja no sona la pantalla, no? I recordo que vaig començar a intentar esperonar la gent que esperava a l'andana. Normalment... molts em miraven com dient aquest se li està anant l'olla, no? Aquest s'està sonat. Però finalment vam arribar a un grup de persones, que érem 6 o 7, a dalt, discutint amb la persona de la guixeta que deia, jo no sé res, dic, però és que vingui un responsable. I finalment van venir els de seguretat i un dels que érem, un dels 6 o 7, deia, em va mirar i va dir, te n'has adonat que tots els que estem aquí hem corregut davant dels grisos? Per tant, tots teníem de 60 per munt. I li van fer també una reflexió generacional.
0: Sí. Aquí?
1: I això reforça i referma una teoria que tinc de fa anys, que és que la propera revolució no la faran els joves, la farem a tercera edat.
0: Ah, molt bé, us esperem.
1: Sí, el meu any, el 64, és l'any que va néixer més gent. Vam néixer 700.000 ciutadans a l'estat espanyol, només en un any. Tota aquesta gent d'aquí poc arribarem a ser pensionistes. I tal com veig la matemàtica demogràfica, serà impossible que ens cobreixin aquesta pensió, no? Aleshores, jo crec que aquest serà un dels detonants d'aquesta revolució.
0: Estarem aquí per veure-ho i viure-ho. Però ara deixem Rodalies i anem a fer autostop. Anem cap a Cadaqués amb el Pau Riba. Cadaqués.

0: Amarga amargura del disc Amarga crisi sonen a Llapis de memòria del músic i escriptor Gerard Quintana. És un disc de Pau Riba, com dèiem. I aquesta és una cançó que parla de Cadaqués, o com podríem dir d'una altra manera, d'Ítaca. És Gerard?
1: Sí. Sí, és una referència. Clar, previ als meus viatges ja fora fent autostop, que alguns els vaig fer encara sense tenir la majoria d'edat i colant-me per fronteres, i perquè no tenia.
0: Ja no es fa, no, autostop, em sembla?
1: No, es va deixar de fer i van començar a sortir aquelles pel·lícules de l'autostopista i, saps?
0: Hem vist massa capítols de crims.
1: Crims, ja. I sí, vam entrar en una etapa molt més desconfiada. Però era una manera genial de viatjar, eh? Hi havia els seus perills. Una vegada tornant de Cadaqués vaig haver de saltar d'un cotxe en marxa, precisament en autostop. Perquè em va parar un alemany que em va començar a fotre mà al mig del viatge. Jo volia que em deixés a Figueres, ell volia que l'acompanyés a Platja d'Aro al seu apartament, i a poc em va posar mà a la cuixa i a l'entrecuix, i vaig posar la motxilla pel mig.
2: Hòstia.
1: El cotxe va fer un sotrac, va baixar la velocitat i vaig aprofitar per saltar amb la motxilla.
0: Vas fer mal?
1: Bueno, em vaig pelar els genolls, però...
0: Un parell de tombarelles, no?
1: Però sí, em va fer de coixí el
0: tros,
1: la motxilla. Però generalment trobaves gent guapa. El més difícil a l'hora de sortir per Europa era travessar França, perquè els francesos no et paraven generalment. Sí, és veritat, havies d'esperar que passés un belga, un holandès, un alemany, algun escandinau, i eren molt més oberts. Aleshores, el que jo feia sempre era buscar vies ràpides, sobretot no quedar-me mai en carreteres comarcals o petites. Una vegada em vaig a dormir tornant d'Holanda i em vaig a dormir en un cotxe d'un belga, i quan em vaig adonar em va deixar en una carretera petita d'un poble que es deia Saint-Pierre-le-Moutier, i em va costar 3 dies sortir d'aquell poble, i un cop més em van salvar els trens, i a la cama em descobrien, em feien baixar i jo pujava un altre tren, i així anàvem fent. Però l'ideal era quedar-se en vies ràpides, i al final ja el que feia era no feia autostop, sinó que anava d'àrea de servei en àrea de servei, intentava convèncer algú quan ja veia, doncs, que aquest és enrotllat potser, i de vegades havia acabat a casa d'algú durant una setmana, d'algú que m'havia pujat amb cotxe, i que d'alguna manera, doncs, havíem connectat, i si me'n recordo, un poble que es deia Oudenaarde, a Bèlgica, amb una casa que era d'uns jardiners, d'una gent que vivien junts, així, força hipillos, i em van deixar fins i tot les claus, ells anaven a treballar, jo anava, feia el dinar, els hi feia unes amanides, alguna cosa que trobava per ahí anant a comprar, era la meva aportació, i era una forma molt, molt bona de comunicar-se. Després ens vam anar perdent com la ingenuïtat, però saps aquella complicitat entre els motards, per exemple, els motoristes, quan un motorista va i es troba algú tirat, un altre motorista per la carretera, hi ha una, o els camioners, es feia abans també, no? Doncs entre els peluts també hi havia aquesta...
0: Entre els hippies hi havia això.
1: Aquesta complicitat, i per tant, veies un pelut i sabies que era de la teva tribu.
0: I els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués?
1: Els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués. Recordo que hi havia una illa, o illa d'en Santís, que n'hi deien, que hi havia molts hippies, molta gent allà vivint, com ocupant la illa, vivint d'una forma força, força lliure, no? Hi havia el referent també del Pau, no?
0: Que era Pau Riba, sí.
1: Pau Riba, que part de Formentera, on també vaig anar i gairebé havia acabat vivint al costat, doncs Cadaqués era un altre dels seus nuclis per família, perquè hi tenien casa, la relació amb Dalí, tot allò que ens enlluernava, i recordo perfectament que era com un destí mític, i jo vaig passar molts moments molt bons, també passant una mica de gana amb allò que et donaven. Recordo el pare aquest que han tancat, el que estava a la platja, quan era davant de la platja, el boi que ens donaven a vegades mig entrepà perquè ens veien famolencs, o ens alimentàvem de cafè, que era l'únic que teníem, però sí, hi havia tota aquesta màgia, no? I recordo l'estiu que va entrar la Guàrdia Civil a l'illa d'en Santís i va desallotjar tots els peluts.
0: Tots fora.
1: I tots fora, tots allà al passeig. Era un número i nosaltres estàvem entre ells. Jo potser tenia 15 anys, una cosa així, o 16. I de sobte, no sé, sentia part d'alguna cosa que em donava força, una certa llibertat, una manera diferent de fer les coses, no? I sí, Cadaqués, i a més aquesta cançó, que després vaig saber dels significats i vaig saber qui era l'Amarga i qui era la Cris. I Amarga Crisi era un títol que parlava de dues dones que d'alguna forma tenien en aquell moment el cor del Pau en conflicte, no? I vaig conèixer el Pau i vaig passar, quan em vaig separar, recordo, vaig passar moltes nits a casa seva, Tiana, i em cantava cançons per dormir-me. I tota aquesta màgia que encomana, doncs, per mi aquesta cançó, potser el disc més mític és el Dioptria, no? Molt anterior, de quan ell era molt jove, aquell doble disc, però per mi aquest disc, i a més amb el Toti Soler a la guitarra, un dels músics més excel·lents que hem tingut, penso, en aquest país, i amb aquesta personalitat, però aquesta cançó i aquest disc, a part d'aquest vincle amb Cadaqués, em va acompanyar en molts moments de desamor. I jo en aquella adolescència no és que lligués gaire, saps? Vull dir...
0: Però també hi estaves en ruta una mica, no?
1: Sí.
0: Quan tocava com consolidar una relació, llavors tu...
1: Sí.
0: Marxaves.
1: No, no durava gaire, és veritat, eh? És com... Vam tenir una relació amb una... No, bé, la primera relació així llarga, que va durar uns quants anys, però totalment intermitent. Saps? No duràvem més de 2 setmanes, un mes, i després ens ho deixàvem i després tornàvem, estàvem ni contigo ni sin ti, aquella frase, no? I curiosament hem quedat per veure'ns el proper mes de gener.
0: Mira.
1: Vull dir que la vida, tot el que es viu en aquell temps, tard o d'hora et retroba, saps? Perquè això, perquè te n'adones que ets el resultat bàsicament de, en bona part, d'aquests moments, d'aquells anys.
0: Que tu ara ens deies que eres un nen ultra tímid, i sobre això la timidesa...
1: Fins als 12, uau, vaig tenir molt de conflicte.
0: T'he llegit dir una afirmació que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que l'escenari és pels tímids.
1: Sí. No tots els que es pugen a un escenari són tímids, també hi ha gent que és purament exhibicionista, però sí, ho vaig anar descobrint amb el temps. Jo vaig pujar per primera vegada a un escenari amb 13 anys, segurament, a l'últim curs de l'EGB, a fer de rei blanc, no? Per Nadal, allò que es feien de pastorets i tal, no van fer pastorets, van fer una altra cosa, i ja vaig trobar que, ostres, estava dins d'un personatge que no era jo i que em permetia també fer coses com que jo no hagués fet mai. I allà vaig començar a fer, em vaig apuntar a una companyia de teatre que necessitaven gent, es deia Inteatrex. Recordo que la primera obra que vam fer era Ricard III de Shakespeare, hi havia molts extras. Vaig començar a aguantar la llança allò de fons, en el fons de l'escenari, i a poc a poc...
0: Vas anar creixent, eh?
1: Vaig anar creixent, em van donar un paperet, després de seguida, molt breu, un missatger que entrava a l'escenari i deia: senyor, us porto un missatge del duc de Yorkshire, per exemple, no? I em vaig quedar en blanc aquell primer dia, vaig mirar el públic, les llums m'enlluernaven, vaig quedar totalment en blanc, no sabia el temps que havia passat, vaig sentir una empenta que m'agafaven el paper i em deien: ah, em porteu el missatge del duc de Yorkshire, i em feien fora de l'escenari, i vaig quedar en xoc. I allà va ser com un repte, no? I a partir d'allà, al cap d'allà d'un parell o tres de mesos, ja tenia un petit monòleg de Tyrrell, un personatge que matava els dos prínceps plantagenets. Bé, tota una pel·lícula, no? I allà me'n vaig adonar que els escenaris eren plens de tímids, i més quan vaig anar a l'Institut del Teatre, també, on vaig coincidir amb gent com el Jordi Mollà, o l'Ariadna Gil, o l'Estrella de Teatre, etc. I sí, el Jordi Mollà, allà on te'l veus, era molt tímid en aquell moment, recordo. Fins i tot l'Ariadna, que va repetir curs perquè li costava treure la veu, se l'empassava, es quedava com... També era molt jove, tenia 18 anys.
0: Clar, l'escenari és un lloc on tu pots deixar de ser tu.
1: Exactament. I de sobte, a través d'un personatge, a través d'allò que no ets tu, a més tens un text, fins i tot, en molts casos, sobre el que recolzar-te, pots fer allò que tu no ets, que tu no et veus capaç de fer, que tu no t'has atrevit a fer, que tu no has gosat fer, no? I, uau, és una obertura i una expansió molt bèstia. A mi em va anar molt bé, i vaig descobrir, i després amb la música també he descobert molts tímids frontmans, no? D'aquests que abans de pujar a l'escenari igual es tancaven al lavabo durant mitja hora perquè tenien por d'exposar-se, no? Però després hi ha aquell clic, no? Bé, sí, companys com el Josep Tió, el nostre
0: guitarra,
1: sí, amb el que he treballat sempre, no li agrada exposar-se, no? el Lluís Gavaldà, me'n recordo, quan coincidíem en aquells anys, on estàs en Lluís? Ha de sortir a tocar i estava allà, tancat, intentant agafar les forces per exposar-se i afrontar el públic, no? I tanta gent, sí, l'escenari és dels tímids, sí.
0: Tu abans ens deies que la música t'ha sigut terapèutica, que parles de quan del tartamudeig, per exemple. Tu, gràcies sí. a la música, aconsegueixes sortir d'aquí.
1: Sí, va ser molt instintiu, molt intuïtiu, perquè la música sempre m'emocionava. Aquesta cançó que estem sentint de fons, per exemple, el Seirin Sou del Murray Head, és una cançó que jo vaig sentir un dia a la ràdio de la meva mare, que ella cosia a casa quan no estava fent feines fora, netejant oficines o coses, o escales de altra gent, i de sobte, uau, és com si tot s'il·luminés, tot d'alguna forma agafés una força i una presència increïble, i era la música que ho transformava. I recordo aquesta cançó del Murray Head, que vaig tardar temps fins que vaig aconseguir saber de qui era, perquè...
0: Clar, o t'ho deia el locutor...
1: Exacte.
0: O anaves...
1: O l'enganxaves a la
0: fotut.
1: Meitat i després al final no deien de qui era.
0: I... Sí, tu estaves aficionat a una cançó que no sabies
1: que
0: com...
1: Que no sabíem...
0: Si la deuries gravar amb un caset o alguna història...
1: Això em va passar amb el Dream On dels Aerosmith, que la vaig gravar començada i em vaig passar 3 anys fins que vaig aconseguir saber de qui era aquella cançó. No teníem el Shazam. Aleshores, bueno, ensenyant-li a gent, preguntant, i un bon dia algú et diu, ah, això és això, no? I el Murray Head, que també va fer d'ajudes en el Jesucrist Superstar, la pel·lícula, que a mi va ser una pel·li que em va impactar moltíssim. Als 12-13 anys vaig aconseguir que la meva mare em fes un paper per al col·legi dient que anava al metge i m'acompanyés a veure la pel·li, que només era per majors. I això és molt difícil, que la meva mare em deixés fer
0: la Narcisa,
1: La Narcisa, li vaig taladrar moltíssim. I sí, en aquella època també, doncs això, aquella etapa de tartamudesa. Aleshores em vaig adonar que a mi m'agradava cantar sobre els discos que escoltava. Tenies els vinils amb aquelles carpetes grans amb les lletres i me n'adonava que cantant damunt la música no m'encallava, sobretot les P's, les Q's, totes aquestes lletres més de cop, no? M'enganxaven allà, el cap m'anava molt de pressa i em vaig passar un any i mig, jo crec, tots els temps lliures que tenia cantant sobre els discos, mentre la meva mare em deia, desgraciat, els discos no et donaran de menjar, estudia.
0: Doncs mira.
1: I sí, no vaig aconseguir que em portessin tampoc un logopeda ni cap lloc d'aquests, que i com a molt un clatellot i et deien, parla bé, coi. I la música, clar, la música em va compassar, em va donar el tempo, em va donar la pausa, em va fer entendre moltes coses i li dec tot en bona part o molt, no? Aleshores, bé, sabia que al final tindria una relació amb ella d'una manera o una altra, com de matrimoni. El que no em pensava és que acabaria sent cantant d'un grup. No m'havia preparat per això. Jo el que volia era ser escriptor. I el primer que vaig fer per la música va ser escriure lletres, perquè els companys no esperaven de mi a Girona. Quan jo vaig tornar de l'Emili, que allà ja havia cantat, clar, a Girona no esperaven que jo fos cantant de res. I em van demanar lletres per cançons, perquè jo sí que escrivia en fanzins, en coses... Bé, la paraula per mi era important. I vaig acabar cantant-les, i vaig acabar...
0: Fixa't tu.
1: Cantant amb una banda.
0: Va, escoltem una mica el Seirin Sou.

0: Gerard, com és que et vas decantar pel periodisme en una primera instància? Perquè per entrar a la Caixa, periodisme no, eh?
1: No, no, no, no. La Caixa era el pla B de, dels de casa. A més, va haver-hi un veí que ho va fer. I mira, recordo encara fa uns anys que em va dir, mira, en Casamayor ja s'ha jubilat, no? Dic, però si té 50 anys, hi ha prejubilació de la Caixa, ho veus, si m'haguessis fet cas?
0: I tu, quina il·lusió!
1: Jo l'últim que vull és jubilar-me, espero poder treballar fins que em mori, saps? Tot el que faig m'agrada, no tinc ganes de deixar-ho. I bé, la pregunta que em feies era... Perquè
0: et decantes en periodisme?
1: Perquè em decanto en periodisme? Perquè era una forma d'escriure i d'estar de viatge, d'estar en ruta. O sigui, vaig pensar filologia, filosofia... Em veia tancat dins d'un lloc i, en canvi, periodisme, allò que tots ens imaginem ingenuament, no? Voltarem pel món... Però mira, ara, curiosament, fa una setmana i poc vaig estar... amb un projecte de la Universitat Autònoma que porta Santiago Tejedor, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i ell s'encarrega, juntament amb un altre, professor del Departament de Periodisme de Viatges. I, per tant, hem reconnectat d'alguna forma, no? Hem estat una setmana pràcticament a la zona de l'Atlas, al Marroc, reformulant també el concepte de viatge, i hi havia una persona que m'ha impactat força, que és el David Jiménez, que va ser corresponsal a l'Àsia durant pràcticament 20 anys i que té un llibre que recomano moltíssim, que es diu El director.
0: Quan va estar de director del Mundo.
1: Quan va estar director del Mundo.
0: Que t'explica que bé que funciona aquest país.
1: Exacte, i hem fet molt bona connexió, no? Aleshores, al final, veus, tota la vida és... el cercle sempre s'acaba tancant i ho reuneix tot. I jo el que volia, doncs, era això, viatjar pel món i poder escriure, i ho vaig fer d'una altra manera. I segurament hi ha moltes de les lletres de les cançons que vaig estar fent durant temps que algunes les vaig fer de viatge, les vaig fer en llocs llunyans, i després, a partir dels 50, ja vaig començar a escriure llarg, que dic jo, no?
0: Les novel·les,
1: que és el que jo volia ser, el que jo volia fer quan era un crio.
0: I portes tres, no, ara mateix?
1: Sí, estic
0: Estàs amb la quarta.
1: Preparant la quarta, sí. M'he volgut donar més temps, perquè per mi també m'és estrany allò d'escriptor i músic. Jo no em considero res d'això.
0: I que, bueno, clar, tu...
1: Soc un aprenent de tot això. I a cada treball que faig aprenc alguna cosa més, no? I després la vull aplicar en el següent projecte.
0: Aquí ho apliquem, no? De l'ofici del que cobres, ets això. Llavors, si cobres de la música, ets músic. Si cobres dels llibres, ets escriptor.
1: Doncs soc músic i escriptor, però em considero aprenent de les dues coses.
0: Això és un altre tema. Que tu vas anar a l'Institut del Teatre, entres a la segona, si no m'equivoco.
1: Sí, entro a la segona, perquè la primera venia de l'Emili i em vaig tirar de la moto. I vaig anar, sense preparar-me massa, amb un monòleg de Chekhov, d'un vell actor retirat que torna a entrar al teatre i rememora tota la seva vida. I jo tenia 19 anys, 20...
0: Estava mal triat.
1: I em van dir, però animal, què has fet, no? I em van... un professor que es deia Laosa, que hi tinc molt bon record, em va recomanar alguns llibres perquè m'inspirés. I el segon cop vaig triar el Cimbalí de Shakespeare, que era un...
0: I aquí sí, eh?
1: Un personatge molt més afí a mi. I aquí em vaig entrar, sí... La primera vegada vaig passar la primera setmana, però la segona em van tombar, sí. Aquell monòleg era... Clar, jo no podia ser un vell de 70 anys que ha viscut tot, no?
0: Que em fa gràcia perquè fa poc va passar pel programa l'actor Santi Ricard i va triar l'Empordà i ens va dir... La trio perquè tinc una anècdota, i era que vau coincidir un dia al vestidor, que hi havia taller, que era quan mai ningú fallava.
1: Exacte, ell feia un curs més que jo.
0: I tu t'estaves canviant i et diu, però tu no vas al taller? I vas dir, no, que tinc un concert amb un grup que estem començant, uns tal Sopa de Cabra, i ell, que és un visionari, us va dir, amb aquest nom no arribareu enlloc.
1: Sí, això ens ho va dir ell, i més d'un, recordo. Clar, clar, jo no vaig poder acabar a l'institut perquè aquell joc de caps de setmana es va convertir en el centre de la nostra vida, de sobte. I recordo que a part del Santi vaig conèixer més gent, el David Bages, el Marc Martínez, etcètera, etcètera, que també feien un curs més. I un altre dels que també ja sortia de l'institut quan jo entrava era el Carles Sabater, del SAU. Aleshores, jo aquell primer any no vaig entrar, després em vaig preparar una mica al col·legi de teatre que estava al costat, sí. I la gerència que portava l'oficina d'allà era una noia que es deia Gisela Cren, que ja és morta, que ha fet de...
0: Directora de càstings molts anys.
1: I en aquells moments era parella de la, del Carles, sortien junts, i jo, bé, també, bueno, no vam ser nòvios, però de vegades sortíem amb una noia de Vic, que es deia Marianne, que va acabar a la Fura dels Baus, i recordo que una vegada vam sortir, i una vegada vam anar al cine tots junts, tots quatre, després a prendre alguna cosa, i parlant, dic, sí, estic, mira, he començat a fer coses amb uns tios de Girona, i encara no ens dèiem Sopa de Cabra, ens dèiem The Ninyins Mine Workers Union Band, la banda de treballadors,
0: sí, eh?
1: De la banda del sindicat del Ninyin, exacte. I ella m'ha dit, doncs jo he conegut un músic de Vic i havia anat a fer un programa pilot per TV3, que al final no es va fer, però hi va fer una entrevista i era el Pep Sala, o sigui que abans de començar tot, quan tots dos somiàvem en ser actors, ens vam conèixer i després, mira,
0: la
1: vida ens va portar cap a una altra banda. Vull dir que sí, el Santi, me'n recordo molt, a més, del Santi Ricard, i sí, estava tirant tota la meva il·lusió per la finestra, però no sabia el que havia de passar després.
0: I com tu dius, l'espina del peix de tot el que fas és la paraula, i suposo que aquest és el motiu que el teu llapis de memòria també haguem trobat a Paco Ibáñez.
1: I tant.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: motu al poema del poeta exiliat León Felipe León i musicat Felipe. Pel cantautor Paco Ibáñez. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Gerard Quintana, que crec que això és un dels teus primers concerts anant tu sol.
1: Em posa els pèls de punta aquesta cançó. Sí, és emoció pura. Sí, sí, em vaig... Tocava al Teatre Municipal de Girona, no vaig trobar ningú per anar-hi i ni els de casa, i vaig anar, no sé quan, si tenia 15 o 16 anys o 14, una cosa així, i em va impressionar moltíssim, molt, molt, molt. I aquesta cançó especialment, clar, aquesta cançó parla d'una Rolling Stone, d'una pedra, saps? El concepte d'una pedra del camí, no? Una pedreta. Com diu després, una piedra que no sirve para ser piedra de una iglesia ni de un palacio ni de una audiencia, no? Però serveix per ser piedra de una onda, no? Aquella onda amb la que David va tombar Goliat, per exemple, no? I aquesta idea de després de Rolling Stone, no? Del Like Rolling Stone de Bob Dylan, dels Rolling Stones que ens van ajudar a donar nom a la banda, no? A Sopa de Cabra, vam treure un disc del Rolling, que es deia God's Head Soup, Sopa de Cap de Cabra. Aquesta idea de ser una pedra viatgera, d'una pedra petita, insignificant, també forma part d'aquesta construcció de joventut, no? D'aquesta... Tot lligava, no? Les lectures de la generació Beat, aquestes cançons, que aquest somni de viatjar pel món, de descobrir-me en cada sortida, no? I de sobte aquesta cançó ho explicava tot, i és un poema dels anys 20, molt anterior a que el Dylan el 65 fes aquella cançó que també parlava d'una pedra del camí, no? O de que els Stones es posessin aquell nom, i ho trobo fascinant, és inspirador. I bé, amb el Paco Ibáñez vam tenir una trobada una vegada amb una xerrada a la Universitat de Pompeu Fabra, recordo. I esclar, ells van rebre la influència francòfona, com Serrat, com tota la gent de la Nova Cançó, Brassens, Brel, Leo Ferrer, tot allò. I nosaltres, més endavant, ja com la gent del grup de folk de finals dels 60, Pau Riba, Sis, etc, etc, vam rebre ja la influència americana, no?, del món anglosaxó, Dylan, etc, etc. I recordo que quan vaig començar a parlar després d'ell, va dir, ja estan los Yankees, no?, com dient, saps, aquest punt antiimperialista, tot i que França també havia sigut un imperi, no?
0: Bueno, cadascú amb la seva generació, clar, això clar, sempre ha sigut clar. Així.
1: I després vam anar a fer una cervesa a Rambla Catalunya, seguia la discussió, i mentre parlàvem, en un moment donat, una senyora es va aixecar d'una cadira, i jo estava tan al·lucinat d'estar parlant amb el Paco Ibáñez, que de sobte em diu, estiguis quiet, no? I amb un diari em va fumar un cop damunt del cap, i tenia una aranya immensa damunt del meu cap.
0: Què dius?
1: De fet, l'endemà, sí, sembla com ho estic inventant, però és cert, l'endemà van tancar una sabateria de Rambla Catalunya perquè van trobar una taràntula. Jo tenia una taràntula damunt del cap, que no sé d'on havia vingut, però ni vaig fer cas, vaig seguir parlant amb el Paco i em va dir, esto te pasa muy a menudo? I després amb el temps vaig pensar, ostres, mira, Bob Dylan, no?, perquè era un dels temes de discussió, el primer llibre de Bob Dylan es deia Taràntula. O sigui que
0: està tot lligat,
1: està
0: aquí.
1: Està tot lligat.
0: Que, per cert, Gerard, continues pensant que allò del rock català no existeix? És algo que es van inventar els mitjans?
1: Era l'etiqueta, saps?
0: Si tu sempre has estat fugint d'etiquetes.
1: Sempre, i ho continuo fent, i sé que la tinc, i per molt soc la caricatura del rockero, i sí. Veus el Polònia, i... Bonim, abrit! Saps allò, fent el tal, i dius, que lluny que estic d'això, no? Però, bueno, sé que per... Bueno, som etiqueta, no? Necessitem encasellar-nos a llocs, no? Sí, sempre fugint de les etiquetes, és veritat, és com una rebel·lia. A casa ja m'ho deien, eh? Tens l'esperit de la contradicció des de molt petit, i només falta que em diguessin una cosa perquè jo em rebel·lés contra aquella cotilla, no? Contra allò que t'atrapava i que t'encurseta.
0: Tot i que també hauria de ser com un motiu d'orgull, no? Per exemple, el mític concert del 91 amb Sopa, Pets, Sau, Sang Traït, allò va ser com l'hòstia. Jo, tota la gent d'aquesta generació, que no és la meva sinó la dels meus pares, allò va ser la bomba. Anar allà eres un privilegiat.
1: Ho sé, però ostres, a vegades he pensat que ojalà no hagués fet aquell concert.
0: Per què?
1: Perquè va ser com l'oficialització d'un moviment que havia nascut a comarques d'una forma molt espontània, lliure, entre la gent. Sobretot en aquell concert ens van posar l'etiqueta de Generalitat de Catalunya presenta, no? i van passar a ser com un invent del poder, saps què vull dir? Sí, que, que després anàvem a Madrid, anàvem a altres llocs i deien, ah, los grupos de la Generalitat, no? I dic...
0: Sí, sents que el sistema us va assimilar.
1: Sí, allà, allà, exactament. És una reflexió que faig. A mi m'hagués agradat anar a les cubetes de discos de les botigues i trobar el nostre disc amb el dels Stones, amb el de Lou Reed, amb el de Telefon, el grup francès, la gent que feia rock, no a la, a la cubeta de la música en català. Estaven barrejats amb grups que no teníem res a veure estilísticament. Era una anomalia, no? I per tant m'hagués agradat més l'etiqueta de rock en català, en tot cas. Però el rock català també teníem aquesta discussió. El Loquillo, me'n recordo que deia, ens trobàvem i em deia,
0: la de sempre, aquesta
1: anem,
0: és
1: anem a fer un front comú del rock i és per sobre d'aquestes divisions que ens fan, no?
0: És com la de literatura en català o literatura catalana.
1: Sí, també, i entenc els que diuen una cosa i l'altra, però també entenc a mesura que passen els anys i passa la vida que el poder sempre juga a dividir-te. Ens divideixen en generacions, no? Els X, els Z, els tal, els boomers, ens divideixen en gèneres, ens divideixen en subgèneres, ens divideixen per països, ens divideixen soc millor perquè he nascut aquest poble i els del costat són uns cabrons, i saps què vull dir?
0: Etiqueta, etiqueta, etiqueta.
1: I aleshores dic, hòstia, si superéssim aquestes divisions el poder tremolaria, ho tindrien clar aquests quatre que ho tenen tot, no ho tindrien tan fàcil perquè estaríem tots units, saps què vull dir?
0: Estàs preparat per la gira del 2026 que celebreu els 40 anys de Sopa de Cabra?
1: Sí.
0: I teniu molts concerts, eh?
1: Sí.

0: amb una festa d'aniversari, però tinc moltes ganes d'escenari. I quan més passa el temps, més, no? És com saber que de la mateixa manera que quan tens 15 o 20 anys et creus immortal i sembla que la mort no va amb tu, que viuràs sempre, que no hi ha res que et pari, ara sé molt bé que tot és finit, també, no? Tot i que sé que el temps no existeix, que és una pura manca de percepció nostra com a la nostra espècie i d'altres, no? Que percebem el temps com una cosa lineal quan no és així, i de fet la quàntica i l'univers ens demostra que el temps és relatiu i és circular, no? Però valoro molt, doncs, això, sentir-me molt, molt amb capacitat, no? Sentir-me amb molta força, amb molta energia, i sé també, quan projecto els llibres que vull fer, no? Sé que no podré fer tots els que tinc al cap, no tinc prou temps. Aleshores, vull triar molt bé el que vull fer, cada cosa, no?
1: Però també t'ho pregunto perquè t'he llegit dir que la repetició et consumeix, que et va minvant mica en mica la il·lusió. Clar, tu, al final, no sé si és repetició, però saps que cantaràs...
0: La rutina.
1: Ah, val. Sí. O sigui, canta el Far del Sud. Moltíssimes vegades no et minva la il·lusió.
0: No.
1: Dic el Far del Sud, com puc dir el Boig de la Ciutat, sí. Les que entenc que cantareu a la gira dels 40 anys.
0: No, perquè cada una d'aquestes cançons és diferent per cada un que l'escolta.
1: Cada vegada és diferent.
0: Per mi, les cançons que al final han quedat i que podem cantar i que tothom vol escoltar són cançons que parlen de coses molt viscudes, parlen de coses que són fonamentals a la meva experiència, a la meva vida, per exemple, no? Les lletres parlen de coses que he volgut compartir i potser d'una manera una mica hermètica, de tal manera que per mi tenen un significat, però per al públic, per cadascun de les persones que ve, pot tenir el seu. I això fa que cada cop sigui diferent, també. I que cada vegada que la canto i miro les cares de la gent, veig que estan vivint algú tan potent com el que jo visc, no? Per tant, no és repetició. La rutina és el que més més em mata, no?
1: Que ara dius això i de que amb les teves lletres t'has explicat de manera hermètica, i crec que hi ha una cançó que has aconseguit que connectin tots nosaltres, moltes, però amb el que tu volies explicar, que és Seguirem somiant, que és una cançó que tu fas quan mor el teu pare i que jo l'he escoltat a molts funerals, entre ells el de la meva mare.
0: Seguirem somiant.
1: Sí.
0: Sí, és una cançó que, clar, i també era l'amor del Ninyín. N'hi ha una altra, que és Solstici, que també parla de la pèrdua d'algú estimat concretament, no? I una altra que es diu Caic. Tinc diverses cançons que parlen de la pèrdua d'algú que et trobes a faltar sempre més, o d'algú que perd algú molt important i les paraules que li pots dir no serveixen per ajudar-lo, no? I al final fas una cançó. I aquesta sí, Seguirem somiant, és cert. Bé.
1: Crec que hem connectat tots amb aquesta cançó, que no sé si et sembla una bona cançó per acabar, ja que ens han sobrat quatre i hauràs de venir un altre dia, també.
0: És que m'enrotllo com una persiana.
1: No, i és meravellós escoltar-te. Et sembla si acabem amb Seguirem somiant?
0: Em sembla preciós, sí.
1: Doncs, Gerard Quintana, ha sigut un plaer reconnectar les cançons del teu Llapis de Memòria.
0: Gràcies. Una abraçada forta.
1: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: puedo entender.
1: La Ventana. Ser Cataluña, Barcelona.
2: El ventilador a tope y tú sin dormir.
3: ¡Qué calor!
2: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
4: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
7: Sí, endavant.
8: Atenció, atenció, el vehicle ha baixat per la Rambla. Un cotxe amb vestida gent al mig de la Rambla. Sí, la
9: policia. El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
10: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
11: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a totes bandes.
10: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
12: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adelfo.
13: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
14: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
15: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
16: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. Ser Catalunya, Barcelona. Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya.
1: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
2: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
0: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
0: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
5: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
6: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena SER.
7: Tot això passa aquí.
8: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Avui al balcó començarem parlant d'esports, però no serà de Rodri ni tampoc de Ferran Torres, això ja vindrà després. Recordareu que fa 2 mesos un equip petit català va pujar fins a la segona divisió. I narrar aquell gol en aquell moment, i ara està aquí al meu costat, és la Núria Vilamala. Núria, bona tarda.
1: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Estaves emocionada, eh?
1: Sí, quins records, la veritat. Mira, ara m'han recordat d'aquell moment i home, va ser molt emocionant perquè va remuntar el Sabadell i el va pujar cap a segona.
0: I això va ser un 19 de juny i avui, pràcticament 2 mesos després, juga el primer partit a la segona divisió d'aquesta temporada que acaba de començar ara mateix.
1: Mira, fa 20 segons, exactament, que el Sabadell ha debutat a segona divisió. Ho fa el Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, un dels camps històrics del futbol espanyol, per tant és un camp de luxe per debutar a segona divisió. Fa 5 anys que el Sabadell no trepitjava la categoria de plata del futbol espanyol.

0: amb un equip, Laura, amb alguns jugadors que van pujar amb el Sabadell aquest 19 de juny, amb alguns fitxatges nous d'aquesta temporada, com per exemple Pere Pons, i el repte d'avui és complicat, el camp de l'Sporting és difícil, però el Sabadell que fa realitat el somni de tornar al futbol professional, i això és el més important.
1: I qui està veient aquest partit seguríssim són el Diego i el Jordi, que són a Dinet, que fa anys que comparteixen afició i estima pel Sabadell. Hem parlat amb ells fa una estona, perquè no els volíem interrompre, el moment en què el seu equip torna a ser oficialment i sobre la gespa de segona. Jordi Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tu de quin equip ets?
2: Jo sóc del Sabadell.
1: Però tu ets de Sabadell o vius allà o hi has viscut mai?
2: La veritat és que jo no sóc de Sabadell. Sí que és veritat que hi he viscut durant un any i mig o així durant la meva etapa d'estudiant universitari a l'Autònoma, però la veritat és que no em ve de cap d'aquestes arrels la meva afició pel Sabadell.
1: Perquè tu d'on ets?
2: Jo sóc de Cardona. Cardona és un poble que és molt petit, d'uns 4.000 i escaig habitants, que està al centre de Catalunya.
1: I per què un noi de Cardona, de tota la vida d'allà, que ha viscut un any a Sabadell només, té tanta passió pel Sabadell?
2: La veritat és que sona una mica raro, però tot ve del meu avi. El meu avi sí que va estar vivint més temps, uns anys, quan la meva mare va néixer a Sabadell per temes de feina. I la veritat és que a partir d'allà el meu avi va fer-se aficionat del Sabadell i amb els anys m'ho ha transmès a mi, de manera que ara jo també puc dir que sóc un aficionat del Sabadell.
1: Deixa'm saludar el teu avi, que el tens aquí al costat, Diego Albacete Mellado, avi del Jordi. Com estàs?
3: Hola, molt bé, i tu?
1: Molt bé, també. Deia el Jordi que va començar tot amb la teva passió, i jo et pregunto, com comences tu a ser aficionat del Sabadell? En quin moment t'interesses per aquest equip?
3: Comença perquè jo, el 1960, per la meva feina que feia de comercial, m'hi passava 3 o 4 dies cada setmana a Sabadell. I això, doncs clar, les coneixences i a vegades les tones anaves a veure els entrenaments i em va començar a entrar el coquet de l'afició. I llavors hi vaig estar, millor dit, he estat a Sabadell, va viure 4 anys, del 67 al 71, i he continuat anant fins que em vaig jubilar, que em vaig jubilar el 2000, doncs 40 anys que cada setmana he estat en contacte amb Sabadell.
1: I des que vas començar, et va començar a anar cada dia, bueno, cada dia als entrenaments no, potser, però anaves a veure tots els partits o els miraves a casa?
3: No, tots els partits no. Perquè, esclar, jo tenia la família de Cardona, quan estava a Sabadell, sí, però quan tinc la família de Cardona, esclar, són 80 quilòmetres de desplaçament i a més, amb la feina i la canalla i tot plegat, no es prestava. Però d'un tant sí que m'hi acostava.
1: I des d'un primer moment ja li vas voler transmetre al Jordi aquesta passió? No sé si va ser el teu primer familiar.
3: Sí, des del principi, perquè quan va començar, quan feia el cumpleanys, això, doncs li regalava una entrada per anar i llavors el portava a veure el Sabadell.
1: Jordi, tu quan vas començar a veure partits del Sabadell, clar, jo imagino que de petit doncs els teus amics veien partits del Barça, del Madrid, i tu de sobte del Sabadell. No sé si això era estrany a l'escola.
2: Sí, bueno, la veritat és que jo al principi, de petit també havia sigut del Barça, amb la samarreta del Barça i com qualsevol nen, no? Però a mesura que em vaig fer gran, el meu avi em va anar portant al camp i vulguis o no, al principi anava com quan se'n va una persona a veure un partit de futbol sense més, no? Però el fet d'anar allà cada any a veure la gent, tenir els jugadors a prop, veure una mica el club com és, que significa també la passió que hi ha darrere, que no és només el futbol, sinó que és molt més, pues això va fer anar-me arrelant cada vegada més i fins ara, que ara mateix ja fa uns quants anys que sóc soci jo del Sabadell i sóc del Sabadell.
0: Jordi, si aquesta temporada, per exemple, a la Copa del Rei tenim un Sabadell-Barça, allà què passa? Anem amb el Sabadell o no?
2: Ah, claríssimament amb el Sabadell. El Barça ja anava guanyant moltes, que ens en deixi una.
1: I a més, ara estem parlant amb vosaltres dos, però és també tradició familiar que sigueu del Sabadell o és només cosa de Vinet?
3: No, som... Bueno, i el meu fill, que és la generació del mig, diguéssim.
2: Sí, el meu avi va ser el primer, quan va anar a Sabadell, va començar a anar a veure el camp, a veure el Sabadell, i va començar ell, va passar-lo al nostre tiet, i ara també a mi, i ara som els tres, que tenim un grup de WhatsApp, també estem tot el dia comentant les jugades, a veure qui fitxem, a veure qui renovem, a veure quan han quedat.
1: Avui traurà fum aquest grup de WhatsApp.
2: Sí, perquè el meu tiet no viu aquí a Cardona, llavors és l'única manera que tenim també per dir a veure com va el partit, si juguen bé, si juguen malament.
1: Clar, és que
2: una mica de tertúlia.
1: Avui és un dia molt important. Ara mateix estaran ja jugant. No sé si esteu nerviosos. Suposo que el veureu junts?
2: Sí, l'estarem veient junts per la tele. Ara podem aprofitar que ja a segona divisió ja el podem veure pels canals aquests més, bueno, comercials, no? Que fins ara el jugar una categoria més inferior, doncs, era molt més difícil de quan jugaven a fora poder veure els partits.
1: Clar, com us ho fèieu aleshores?
2: Bueno, els de casa, jo sempre que podia hi anava, el meu avi també, intentàvem anar-hi com a mínim un cop a l'any els dos junts, i a fora doncs, hi havia plataformes que o pagant per partits així sueltos o donaven els partits així que jugaven amb equips també més importants que podien tenir més seguiment. La temporada passada ja està creixent més i va ser més fàcil de seguir-ho perquè fins i tot a Esport 3, Teledeporte, cadenes així han obert, donaven alguns partits, però ja hi havia partits que era impossible o estaves al camp o no podies seguir per la ràdio, això sí. Sempre a la ràdio sempre i l'aplicació de futbol del mòbil.
1: Uh-huh. Diego, tu deus recordar el Sabadell a primera. Ara el Jordi parlava, ha estat molt difícil seguir-lo. Tu el deus recordar a primera divisió. Com ha estat durant tots aquests anys viure tantes pujades i baixades?
3: No, pues a primera divisió jo el recordo moltes vegades. Inclús recordo quan van pujar l'any 65 a la Creu Alta Vella, que va ser un partit hípic contra el Múrcia. Després d'altres pujar, per exemple, el 88, com la darrera vegada que vam pujar va ser el 86 contra l'Atlètic Madrileño, i el que més recordo són dos partits contra el Real Madrid que van guanyar un 3-0 contra els famosos equips del Gento i tota aquella gent que vosaltres potser no ens recordeu, però nosaltres sí que ho vam viure. I després una eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, que aquí va venir el Madrid a Sabadell i a la pitja part guanyava 2-0 i el Sabadell el va remuntar 3-2, però després d'allà, esclar, van remuntar.
1: Quina memòria, Diego.
3: Mira, de moment ho entenim, no? Encara me'n recordo d'altres, Encara me'n recordo del partit que van repetir contra l'Osasuna perquè deien que el Sabadell havia alineat dos jugadors que no... I el camp va quedar ple, a menys hi havia 30.000 persones, cosa que ara és impensable, perquè abans ens hi ficàvem amb calçador.
1: I ara no es pot, ja.
3: No, ara no, ara ja és una altra cosa, ara ja no és això.
1: I què significa?
3: Bueno, ara d'entrar en tant el Jordi m'hi porta. Bueno, jo també condueixo encara, però vull dir d'entrar en tant porta el Jordi i passem l'estona.
1: I ben fet que feu. I què significa per vosaltres tornar a veure la segona?
2: Well, per mi especialment... Sí que és veritat que fa 5-6 anys ja va estar segona el Sabadell, jo ja el seguia i me'n recordo, tot i que vam estar només una temporada i vam baixar, però va ser una temporada una mica estranya perquè va ser just l'època del Covid i no es podia anar al camp, no el podies anar a veure'l en directe, no? I va ser una mica estrany que just vam pujar aquell any i vam tornar a baixar l'any següent i és com una mica un any en blanc que sí, vam estar segona però no ho vam poder gaudir aquest any. Sí que m'he fet soci i tindré l'oportunitat de veure'l en directe, no? Des del camp, viure el Sabadell al futbol professional, que jo no ho havia vist. El meu avi sí que has tingut més sort i sí que ho has vist.
3: Sí, tant. Jo he vist partits molt, molt importants. A Sabadell ja l'he vist molts anys a primera. A més, he sigut soci almenys als anys 80 i 90 i als 60. I Vico també vaig ser soci. I llavors hi anava bastant, vull dir que... I no sé què ho fa, però no sé si el contacte amb la gent de cada setmana per la feina i per tot plegat, doncs m'he sentit un reliquinat tota la vida.
0: Mm-hmm. I ara, Jordi, clar, ens explicaves que l'última vegada de que el Sabadell va estar segona va ser aquesta temporada, 2021, que de fet, Laura, jo vaig cobrir el Sabadell aquella temporada i jo me'n recordo que el camp estava buit, els periodistes havíem de passar test d'antígens abans d'entrar al camp i, clar, jo vaig tenir la sort de cobrir el playoff d'ascens fa poques setmanes i, clar, veure la nova Creu Alta plena de gom a gom, d'alguna manera, Jordi, també és treure-us l'espineta clavada, no?, que va quedar aquella temporada de no poder gaudir el Sabadell i ara sí que poder gaudir del futbol professional amb l'afició, no?
2: Sí, la veritat és que serà tot un privilegi. De fet, ser el Sabadell normalment és sinònim de patir perquè des de llavors han sigut tot decepcions, no? De baixar de categoria dos vegades, l'únic ara aquests dos últims anys, doncs mira, està sent al revés. I sí que és veritat que des de llavors des de l'última vegada que vam estar a segona fins ara, hi ha hagut un canvi molt important a la ciutat i també en el camp, en la gent que va veure els partits, la manera que s'anima. La veritat és que els dos últims partits, aquests que vam jugar a casa contra el Castilla i el Zamora, a part de que van ser remuntades èpiques als últims minuts i que significaven un ascens, veure el camp ple de gent i vibrar com vibrava la nova Creu Alta va ser molt, molt especial per mi.
1: Mira, ara parlaves de que ha canviat una mica la manera que s'anima. Hi ha una cosa que també ha canviat, que és aquesta cançó.

0: Aquesta cançó, m'ha dit la Núria, l'has de posar. Sí. Per què l'havia de posar, sí, Jordi, sí. Diego? No, suposo que ho sabeu perfectament.
1: Bueno, aquesta cançó és la cançó que, per sort, a mi no m'agrada molt, però per sort l'he escoltat molts cops aquest últim any, i és que quan celebraven les victòries normalment es ficava aquesta cançó per celebrar que havien guanyat o que havien passat d'eliminatòria.
2: És que, a més, Laura, l'ambient que es crea a la nova Creu Alta quan sona, clar, t'ho imagina, no? El Sabadell guanya, sona aquesta cançó, els jugadors, és una festa, la veritat és que, bueno, jo sempre que hi he anat m'ha semblat bastant divertit.
0: És que ara ho deia el Jordi, no?, que hi ha com molta emoció. El Diego també recordava un munt de dates molt específiques, molts títols. Jo tinc un amic que sempre diu que les persones dels equips grans no valorem tant les victòries, que els aficionats dels equips petits, com per exemple el Sabadell, tenen molt més marcades les dates, els partits. Suposo que la data del 19 de juny d'aquest any i també la d'avui la tindreu marcada també, no?
1: Sí, bueno, són dos dates molt importants, sobretot a la història recent del club, i la veritat és que, bueno, no és comparable guanyar una Champions en quant a magnitud i rellevància, no? Però jo prefereixo que hagués pujat al Sabadell que hagués guanyat, per exemple, el Barça a la Champions, però molt més. Quan ho dius als meus amics es queden amb les mans al cap i és que és un sentiment diferent, no?
3: No, per descomptat que som del Barça, però jo tots els partits que he jugat el Barça a Sabadell sempre he anat a favor del Sabadell.
0: Sempre, eh?
3: Sempre preferia que guanyés el Sabadell, no pas el Barça.
0: I també t'has sentit, Diego, en el teu cas, que et sents una mica sabadellenc també de la ciutat? És a dir, el futbol també t'ha portat a sentir-te
3: part? Sí, no, també sento el Sabadell. Bueno, és que si vas a mirar, jo m'he guanyat molt la vida amb Sabadell, perquè sempre he fet de comercial i he estat 40 anys anant a Sabadell 3 cops per setmana, vull dir que gairebé em sentia com de casa.
0: I tu, Jordi, que només has viscut un any, també et sents part de la ciutat o només de l'equip?
1: La veritat és que l'època que vaig estar, l'any i mig que vaig viure, vaig estar molt bé i sempre tinc un bon record i no m'importaria en un futur anar a viure a Sabadell. Però ara per ara, de moment, em sento molt més com el club de futbol que el de la ciutat.
0: Ara ja portaran una estona de partit. No sé si teniu alguna aposta de què passarà avui.
1: Jo crec que avui serà un partit difícil, però confio en que guanyem a l'últim minut.
3: Jo amb l'empat em conformaria.
2: Una victòria al Molinón per estrenar el Sabadell a segona no estaria malament, eh?
3: A més a més, trencaríem 13 o 14 anys que fa que el primer partit no el guanyem mai.
0: Ostres, doncs avui toca guanyar,
2: no? Les estadístiques s'han de trencar.
3: Per això que avui toca.
1: Algun dia s'ha de trencar la ratxa.
3: I per què no avui?
2: Com veieu l'equip, Jordi i Diego? No sé si us agraden els fitxatges que ha fet el Sabadell, perquè, clar, encara el mercat de fitxatges està obert, comença la Lliga, però com ho veieu? Esteu contents amb la plantilla o no?
3: Bueno, és el que ara comentàvem, dir que estem a dues hores de començar el partit i encara no sabem l'equip que tenim, perquè si hi ha baixes, hi ha d'altes i tot plegat, encara no sabem la plantilla que hi ha. Més o menys sí, però no acaba de concretar.
1: Però, bueno, la veritat és que el mercat que estan fent va una mica en la línia dels últims anys, de portar jugadors que no tenen molta experiència, que són, diguem, un meló per obrir, que tenen moltes ganes, que lluitaran fins al final, i una mica és el caràcter que han intentat portar des de la direcció esportiva aquestes dues últimes temporades, i ens han anat molt bé. Així que de noms de moment no n'hi ha molts, però l'únic que queda fer és confiar que de moment ho han fet molt bé aquestes dues últimes temporades.
3: El més important és el companyerisme que ha inculcat el Ferran allà en el vestuari, perquè porten dos anys seguits uns tots plegats, i ara els que s'integren, esperem que s'integrin dintre d'aquesta fisonomia.
0: M'encanta, perquè vosaltres dos només deu parlar del Sabadell entre vosaltres, pràcticament, no?
1: Bueno, la veritat és que parlem de moltes més coses, però sí que és veritat que és un dels temes principals de conversa.
0: I de cara a aquesta temporada, quin és l'objectiu? Salvació o podeu somiar més amunt, fins i tot?
3: No, jo com que ens mantinguem i em conformo, quedar dels 5 últims ja hi afirmaria ara.
1: A veure, la veritat és que fer 3 ascensos seguits no estaria malament,
2: home,
1: però
2: això...
1: Però jo crec que no, que primer s'ha de sentar la categoria, salvar-nos, si pot ser no patir, com hem fet les últimes temporades, que sempre ha sigut a l'última hora, però bueno, amb la salvació jo crec que estaríem contents. Ja.
3: Mentre n'hi hagi 4 per sota, ja n'hi ha prou.
0: Això és l'important.
3: Si és amunt, millor.
0: Home, i tant. I mira, tornarem a parlar amb vosaltres quan s'apropi el final de temporada, a veure com heu viscut aquesta nova represa del Sabadell a segona divisió, si us sembla.
2: El dia que salvi.
0: El dia que
2: com
0: salvi.
2: Que salvarà, el dia
1: exacte,
2: que salvi.
1: Exacte.
0: La Núria
1: i
0: jo us trucarem.
3: El dia que diguin, és matemàticament, però llavors,
1: llavors.
0: Donc,
1: perfecte.
0: Doncs Jordi Vila, Diego Albacete, Mellado, moltíssimes gràcies i us deixem anar a gaudir del partit a Vinet i a veure si aquest grup de WhatsApp treu fum, amb el tiet també.
1: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Tania Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs una notícia d'última hora. Han detingut a Mollerussa un individu de 34 anys acusat d'homicidi imprudent després de tenir un accident amb el seu cotxe que va caure al canal d'Urgell, deixant un amic que anava d'acompanyant a dins. Sense avisar els equips d'emergència, també se l'acusa d'omissió del deure de socors, Maricel Benavarri.
2: Els fets van tenir lloc diumenge a la nit. Els Mossos rebien un avís d'un cotxe que hauria caigut al canal d'Urgell a prop de Golmés. És època de rec i no es pot buidar el canal, però van trobar una retroexcavadora per poder-lo treure. Un cop a fora s'adonen que a dins, al seient del passatger davanter, hi ha el cos d'un home de 42 anys. Miren la matrícula del vehicle i localitzen el seu propietari, que era el qui el conduïa. Estava a casa seva a Mollerussa en estat d'embriaguesa. Dona moltes excuses, però no aclareix per què no va avisar de l'accident ni va alertar els equips d'emergència per poder rescatar el seu company. L'han denunciat d'homicidi per imprudència i per omissió del deure de socors i ja ha passat a disposició judicial.
1: Gràcies, Maricel. I ja són 86 les persones mortes en sinistres viaris a les carreteres catalanes. El govern espanyol ha anunciat el desplegament de 4 dispositius d'atenció humanitària de caràcter temporal a Ceuta que permetran allotjar 1.500 persones migrants.
3: Les anuncio que en el dia de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de caràcter temporal. Seran en el pàrquing de l'embolsament, en la Loma Colmenar, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano.
1: És la ministra de Migracions, Elma Saiz, que ha dit que la comunicació amb les institucions és clau per recuperar la normalitat a la ciutat. Paral·lelament, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha llançat un ultimàtum al govern perquè en 30 dies resolgui aquesta crisi humanitària. Si la situació no millora, el president portarà el cas al Tribunal Suprem, al Constitucional i a les Corts Generals. I avui també fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge s'ha fet a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, com era habitual, ja que ara mateix està en obres. L'acte ha comptat amb institucions, cossos d'emergències i familiars de les víctimes. Martí Oliver.
4: Que sempre ocuparan un lloc en la memòria de la nostra estimada Barcelona.
1: Són declaracions de Pilar Calvo, que ha demanat que l'Estat reconegui una falta de coordinació entre cossos policials. Per la seva banda, Vox ha protagonitzat avui uns minuts de tensió durant l'acte de l'homenatge. El diputat Joan Garriga ha assegurat que l'islamisme segueix avançant a Espanya i s'ha acabat encarant amb manifestants independentistes.
5: Ha estat un acte sobri, sense declaracions institucionals. Amb un minut de silenci, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol. I la interpretació de Compte amb mi. L'alcalde Jaume Collboni ha presidit l'acte en
0: bueno,
5: què també hi ha assistit.
0: No. Podem escoltar el tall dels crits de contra Vox?
6: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes. Però...
1: Aquests són els crits de l'acte que no hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, però sí que ha fet un missatge a les xarxes socials per reclamar la convivència, la democràcia i la pau davant la barbàrie. I per últim, a Barcelona han desallotjat l'EFNAC de la Rambla per un incendi d'un transformador elèctric. L'incident, que no ha provocat ferits, ha obligat a tancar els accessos a la parada de metro de Catalunya de l'L3 i a tallar el tram afectat de la Rambla. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions. I precisament aquest matí a Terrassa han hagut d'extingir un altre incendi a un armari i també de transformadors elèctrics. Han desallotjat alguns veïns i han atès 2 menors, un d'ells traslladat a l'hospital.
0: Gràcies, Elian.
1: A vosaltres.
0: Graderia del balcó, Núria Vilamala. Hola de nou.
7: Hola, Laura. Aquí estem una altra vegada. Estic molt entretinguda amb el partit del Sabadell, eh?
0: Quina conversa més bonica que hem tingut, per
7: sí,
0: això.
7: Sí.
0: Com va el partit del Sabadell?
7: Laura, va 0-0 al minut 20, però el Sabadell ha fallat un penal.
0: Ostres,
7: ha tingut
0: dius?
7: Un penal al Sabadell per posar-se per davant. Realment, Rahmani l'ha llançat bastant malament, val, les coses com són, l'ha llançat malament,
0: no passa res.
7: Però l'ha tingut el Sabadell, està fent un bon partit, eh? El Sabadell, de moment continua aquest Sporting 0, Sabadell 0, al minut 20, però està entretingut aquest debut del Sabadell a segona.
0: El Jordi i el Diego deuen estar entretinguts.
7: Estaran nerviosíssims, jo crec que ja no els hi queden ungles.
0: I a la graderia sí que parlarem de Rodri, que havia d'aterrar ara.
7: Mira,
0: no?
7: Al final ha sortit una mica tard de Manchester, aterrarà a les 8:12. Està previst que aterri a Barcelona, per tant, perfecte, perquè ens enganxarà en directe a la graderia del balcó. Cancelo ha aterrat aquest migdia, per tenir el tenim a Barcelona, i demà està previst que Rodri passi revisió mèdica, sigui presentat com a nou jugador del Barça, per tant l'actualitat treu fum avui, Laura.
0: I què més tindrem a la graderia per això?
7: Haurem de parlar una mica del Girona, perquè ahir
0: drama.
7: Va debutar segona divisió amb empat a un contra el Leganés, però Laura, hi ha conflictes, perquè Víctor Ziankov, per exemple, és un jugador que vol sortir del club, que ahir estava convocat i no es va voler vestir de curt. Per tant, hi ha conflicte, els jugadors que intenten forçar la seva sortida, el Girona, òbviament, si volen sortir, poden sortir, però que paguin. Llavors, vaja, és un pols club-jugador-jugador-club i a veure com acaba, però la situació, aquests 15 dies que queden d'agost al Girona, no és gens fàcil.
0: Intens, intens. T'escoltarem a quarts de nou i ens ho expliques més extensament. Gràcies, Núria.
7: A vosaltres.
0: Ja anem al temps. Jordi Carbó, bona tarda i ben tornat.
8: Moltes gràcies, bona tarda. Com estem?
0: Bé les vacances o què?
8: Sí, jo crec que com a molta gent li està passant aquest estiu, no? Que ens acaba agafant una sensació com de malestar perquè no estem aprofitant les vacances perquè no ve de gust estar fora.
0: No, és que és impossible.
8: I amb aquestes temperatures o fas un gran viatge o la veritat és que està sent bastant tortuda. Bé, ens queixem des de llocs de l'interior, però déu-n'hi-do el que esteu patint a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, no? Les nits són insuportables, Jordi. No baixa el termòmetre. Escolta, però avui sí que s'esperaven pluges.
8: I n'hi ha. El que passa és que, clar, quan anuncien tempestes i la gent les desitja, quasi que tothom ja diu, és meva la tempesta. I no. Avui havien de ser molt locals, però amb mala llet, amb mala bava, i és el que està passant ara. Tenim, bàsicament, tres nuclis actius ara mateix, una a Osona, una altra al Prepirineu de Lleida, i el més actiu ara mateix, el Berguedà, i es dirigeix cap al Moianès i cap al Bages. Compte perquè ara al sud de Berga és bastant probable fins i tot que estigui caiguent pedra. Compte si heu de desplaçar-vos per carreteres, això, entre el Moianès, el Bages i el Berguedà, perquè com estan seguint aquestes tempestes, no duren molta estona, però la cortina d'aigua redueix molt la visibilitat en carretera, provoca aiguats, i a més amb aquest risc de calamarsó, fins i tot pedra. No durarà molt, de fet, encara poden reactivar una miqueta fins que s'amagui el sol un parell d'hores més tard cap al Berguedà, justament, però en el conjunt de Catalunya, durant la nit, els núvols acabaran marxant i això permetrà un descens de temperatura que no serà suficient perquè continuï passant-se malament a la costa i per litoral, arran de mar encara mínimes per sobre dels 25 graus a la major part de poblacions. I demà, doncs, tornen a pujar les temperatures. Avui ho han fet respecte al cap de setmana, demà ho faran una mica més. Demà en tens pràcticament calcat el d'avui, més sol fins i tot, alguna tempesta molt localitzada durant la tarda a punts de muntanya del prelitoral, sobretot de Girona demà, però destacar sobretot la calor, perquè de nou a pràcticament tot Catalunya estarem entre els 35 i 40 graus. Però és que dimecres encara pujarà més la temperatura. I dijous possiblement serà el dia més càlid de la setmana. Continuo o paro
0: no,
8: ja?
0: No, para ja, perquè m'està agafant un atac. Ja anirem aguantant la calor, doncs.
8: Era trampa, perquè s'acaba. Veiem
0: el
8: final d'això.
0: El cap de setmana.
8: A partir de divendres ens haurem de preocupar per les tempestes, ja ho anirem analitzant els pròxims dies, però aquesta intensa calor que ens ha acompanyat durant tot el que portem d'estiu afluixarà, com a mínim temporalment, a partir de divendres.
0: Doncs a veure si és així. Anirem seguint-ho durant la setmana. Gràcies, Jordi.
8: Que vagi molt bé.
0: En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. I com cada dilluns, toca viatjar fins a algun lloc del món.
9: El balcó.
10: Els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
9: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
9: Referents amb tu.

0: Com cada dilluns d'aquest balcó d'estiu anem a conèixer un nou lloc del món, de la mà del Sergi Unanue. Los viajes de Gulliver a Instagram. Sergi, com estàs?
1: Hola, estic molt bé.
0: Crec que encara no havia dit el teu nom d'Instagram.
1: No, és veritat, és el primer dia.
0: Que et segueixin?
1: Sí, endavant.
0: Perquè allà comparteixes un munt de coses més extenses que aquí, de
1: sí,
0: més viatges que
1: les
0: fas.
1: Les meves aventures, els meus viatges.
0: Pues fantàstic, que et segueixin. Va, Sergi, on anem avui?
1: Avui us porto al Vietnam. Concretament al sud del Vietnam. Us heu d'imaginar una zona plena de palmeres, cocoteres. De fet, és una de les zones que més produeix cocos de tot el món. I us porto a una illa del delta del Mekong. Ja sabeu, aquest riu tan gran que aquí al Vietnam, al sud, és on desemboca el mar. I hi ha una illa petiteta que té una història molt curiosa, que és la de la secta del coco.
0: La secta del coco. Té a veure, imagino, amb els cocos.
1: Té a veure, una mica amb el coco. És una secta molt interessant que va aparèixer als anys 60 al Vietnam, ja sabeu, en plena guerra civil, amb Estats Units també ficat per allà al mig, i en aquest context van néixer bastantes, els diem sectes, encara que potser algunes són més inofensives que d'altres, però bé, com petits grups religiosos, i un d'aquests és el que va fundar Nguyen Thanh Nam.
0: Nguyen Thanh Nam.
1: Faig el que puc amb el seu nom, que em perdonin.
0: És complicat, el vietnamita.
1: Sí, és bastant complicat. Doncs aquest home era un fill d'una família acomodada que se'n va anar a estudiar a França, i bé, quan va tornar va decidir anar-se'n 3 anys a viure completament sol i aïllat, i quan va tornar ho va fer amb uns preceptes, amb unes doctrines que va voler compartir amb molta gent, i també amb la particularitat de que s'alimentava únicament de coco.
0: Per si això només menjava i bevia coco.
1: Exacte. I, de fet, li deien popularment el monjo del coco, que es pot entendre molt fàcilment el perquè. I molta gent el va començar a seguir. Aquest home el que deia, bàsicament, bé, tenia com una barreja de religions, ficava allà enmig coses del cristianisme, del budisme, també del caudai, que és una altra religió, que potser un altre dia us podria parlar d'ella, perquè és molt interessant, i també tenia un missatge pacifista, no? Ell defensava que s'havia de pacificar la situació al Vietnam, que havia d'acabar la guerra, i això va fer que molta gent el començés a seguir. Us heu d'imaginar una illa molt petiteta, val? La illa del Fènix, del delta del Mekong, i van acabar anant fins a 4.000 persones que seguien el monjo del coco, no totes, de fet, tothom va intentar allò del coco.
0: És que és el que t'anava a preguntar. La seva doctrina era aquesta pacificació més la dieta del coco?
1: Sí, exacte. I tots els preceptes religiosos també, no? El que defensava agafava una mica de lo millor de cada casa, per dir-ho així, el que més li va agradar de cada religió. I ell defensava que per viure en harmonia amb la naturalesa no n'hi havia prou amb el vegetarianisme, sinó que, a més, doncs, podien alimentar-se del que en aquella terra abunda, que són els cocos. La gent ho va intentar, ningú aguantava més de 5 dies, però
0: normal.
1: Sí que tots els seguidors eren vegetarians. I jo, quan vaig estar al Vietnam, em vaig comprar una moto, vaig estar allà uns mesos viatjant amb la moto, i vaig escoltar aquesta història, i vaig dir, m'agradaria anar-hi, perquè, per dos motius. Primer, perquè sé que existeix el Temple del Coco, que és el que va fundar aquest monjo allà.
0: Encara hi és.
1: Encara hi és, sí, sí, i és un lloc molt estrambòtic. De fet, per exemple, té un mapa del Vietnam amb relleu que cada dia doncs feia el recorregut de nord a sud per demanar aquesta pau del país, no? Per demanar la unificació del
0: cada
1: país
0: dia,
1: que estava dividit entre nord i sud. I també tenia doncs una zona que semblava com una nau espacial, perquè tenia com una fixació una mica estranya amb tot el que tenia a veure amb l'exploració espacial. I bé, era un lloc així com molt estrambòtic, no? Aquest era un dels motius, veure el temple. I l'altre, que a tot arreu, tota la informació que buscava, deien que ja no hi havia ningú que practiqués aquesta...
0: És que és el que t'anava a preguntar, o sigui, aquesta religió del coco, jo vaig estar veient de mare fa un parell d'anys, no em vaig sentir a parlar, no és una cosa que estigui molt extens
1: no,
0: ara mateix.
1: No, gens ni mica. De fet, quan es va acabar la guerra, que van guanyar els comunistes, es van abolir totes les religions, després es van anar legalitzant les principals, les més grans, però sí que totes les que eren sectes, que eren més petitetes, segueixen il·legals, no? I aquest monjo en concret doncs, va acabar a la presó, també perquè tenia idees molt anticomunistes, i va acabar morint allà. Val? Llavors jo vaig dir, va, em plantejo d'anar fins allà a veure si em trobo algú que encara practiqui aquesta secta. Per molt de que tot arreu diguin que no hi ha ningú, a veure si encara algú segueix les doctrines
0: del monjo
1: del coco. Tu
0: no t'ho creies, eh?
1: Volia comprovar-ho. Llavors vaig trobar una noia vietnamita que es va oferir a traduir-me, no? Ajudar a anar i a preguntar. Vam anar cap allà i vam estar preguntant allà a la illa, una illa amb molt poques cases, i ràpidament ens van dir, no, aquí encara hi ha una persona que practica les doctrines del monjo del coco. I llavors la vam anar a buscar i era una senyora de 83 anys que efectivament encara segueix practicant el que deia aquest monjo. De fet, cada dia va cuidar del temple, però aquesta no és la particularitat més gran que té aquesta senyora. Val? Aquesta senyora feia 45 anys 45 anys que no menjava res sòlid. 45 anys. De fet, pesava només 28 quilos. Wow. Em va ensenyar la cintura i pràcticament tenia la sensació que podia agafar-la amb les mans i tocar-me els dits. O sigui, era una cintura molt i molt prima, com us podeu imaginar, amb només 28 quilos. I el que li havia passat a aquesta senyora... Bé, saps què? Primer us vull ensenyar, abans de començar a entrar amb el que m'ha explicat aquesta senyora, amb com em va rebre. Fixeu-vos, se senten uns cops. El que estava fent aquesta senyora era tallar-me un coco. Em volia donar la benvinguda, doncs, de la millor manera possible.
0: És bo, el coco, eh?
1: És bo, és bo, és bo, és bo. I, com sabeu, doncs, primer es beu l'aigua i després encara pots menjar la carn. I aquesta senyora em va rebre així, com no podia ser d'una altra manera, amb un coco, i gràcies a l'ajuda d'aquesta noia que m'ajudava a traduir, doncs, em vaig intentar comunicar-me amb ella. I em va explicar, doncs, això, no? Per exemple, doncs, aquesta particularitat de que des de feia 45 anys no menjava res sòlid, això era perquè un dia, quan va començar a seguir els preceptes del monjo del coco, va intentar menjar coses sòlides i deia que vomitava sang. De fet, ho explica així.
0: Vomitava sang quan ingeria aliments sòlids. Des del principi.
1: Des de que va començar a seguir el monjo del coco, va començar a menjar amb normalitat i el que li va passar era això, que vomitava sang. Segons ella, ja ho heu sentit, a tots els que ens escolten i que saben vietnamita, segur que ho han entès.
0: Ho hem entès tots perfectament. Exacte, però doncs... tradueixo per si algú no parla vietnamita.
1: Va, per aquells pocs que no ho fan, us ho explico. Ens estava explicant que per ella allò era un missatge de Déu. Déu li estava dient que no podia menjar res més sòlid. I així ho ha fet durant tot aquest temps, durant 45 anys. Això quan la vaig anar a veure era el 2019, quan la vaig conèixer, i fins a aquell moment no havia menjat mai carn. Vale? Wow. I aquesta senyora em va explicar una història fascinant de la seva vida, de tot el que havia viscut, de com havia estat la vida mentre aquella illa tan petita, de cop hi havia 4.000 persones que venien a seguir els sermons que explicava aquest monjo del coco. Per exemple, em parlava d'alguns miracles que havia fet suposadament aquest monjo del coco. Bueno, dic suposadament, però de fet m'havia ensenyat fotografies. Hi ha una fotografia del monjo del coco que es veu amb 3 gats als peus i 3 ratolins que juguen amb els gats. Llavors, per als seus seguidors, allò era un miracle.
0: S'havien fet amics, clar, gats i ratolins.
1: Ah. I una mica era el que intentava en Vietnam. No? Mm. Volia que tant nord com sud, que semblaven enemics, doncs es poguessin fer amics. No? Llavors era una mica el missatge que ell intentava transmetre. Però el més fort de tot és el que vaig descobrir després d'haver estat amb aquesta senyora. Perquè aquesta noia que m'acompanyava en el viatge, la pobra no era una traductora professional, era una noia jove com jo, que li havia proposat de fer una aventura com aquella i m'havia acompanyat. Però després, com que volia traduir aquesta entrevista i explicar-la en mitjans de comunicació, vaig contractar una traductora professional. I això va ser, doncs, més tard. I el que vaig escoltar em va sorprendre molt. Per què? Com sabeu, a finals de 2019, principis del 2020, ens trobem immersos en una pandèmia que ningú s'esperava, la pandèmia del Covid. Doncs resulta que aquesta senyora ja em va dir en l'entrevista que a finals d'aquell mateix any del 2019 els éssers, tots els éssers del planeta, viurien en un període de gran sofriment i de molt de caos, i va dir: fins aquest moment hem viscut amb el sida i el càncer, però ara s'acosten coses noves.
0: Ah, però què dius?
1: Sí, és molt fort. Jo no dic ni que hi cregui ni que no hi cregui, però sí que és veritat que aquesta senyora ho va dir, certificat per una traductora professional. Després d'aquesta noia també vaig parlar amb ella i em va explicar, efectivament, que sí que havia dit aquelles paraules.
0: Això t'ho va dir el 2019.
1: Sí, clar, no li van parar massa atenció. Això era el febrer del 2019 i a mi, quan m'ho va traduir la noia, em van dir una cosa similar a: diu que vindrà una gran catàstrofe.
0: I tu vas pensar, bueno, les típiques prediccions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una persona molt espiritual, que doncs rep moltes informacions, i ja m'havia trobat persones abans que també em deien premonicions. Però sí que és veritat que en aquest cas va ser molt específica, perquè va dir específicament: al finals del 2019 i fins ara hem viscut amb el sida i el càncer, però s'acosten temps de caos.
0: Uau.
1: I aquesta és la història de l'última supervivent de la secta del coco.
0: M'has deixat sense paraules. Saps si encara està viva aquesta senyora?
1: Ai, doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la vaig visitar fa un any i mig, vaig tornar a anar-hi, volia veure si efectivament doncs encara seguia viva i tornar a parlar amb ella, i sí, sí, continua viva, la vaig poder trobar, em va fer molta il·lusió.
0: Amb la dieta del coco, amb les seves creences...
1: Sí, segueix igual, dormim molt poquet, dorm només 3 horetes al dia i està com meditant 9 o 10 hores al dia.
0: Uau.
1: Sí, té una vida molt curiosa, molt interessant, i és un ésser de llum.
0: Et va fer alguna altra predicció que haguem de saber?
1: No, cap més, només que... deixem-nos de tecnologies. Això sí que m'ho va dir.
0: Doncs a veure si li fem una miqueta de cas. Mira que vaig estar dies recorrent el Vietnam i no havia sentit mai a parlar d'aquesta història. M'agrada molt que l'hagis portat perquè em sembla interessantíssima i una excusa per tornar-hi.
1: Oh, i tant.
0: A conèixer aquesta illa.
1: Sí, sí.
0: La religió o secta del Coco. Sergi Unanue, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
1: Un plaer, fins la setmana que ve.
0: I avui, en el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la nostra història més recent, recuperem el silenci de la Rambla, Premi Ondas del Podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica de l'agost del 2017. Aquest treball de Nil Marvà, realitzat per Pablo Sánchez, el va produir Ser Catalunya coincidint amb el 5è aniversari dels atemptats, però conserva intacta la seva força 4 anys més tard. El que us oferirem ara és una selecció del silenci de la Rambla. Els 4 capítols íntegres els teneu disponibles a sercatalunya.cat.
2: Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament. Faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda i jo sortia de l'estació de tren de Plaça Catalunya. Em va sorprendre una filera de cotxes de policia que circulaven a tota velocitat. Vaig sortir corrent cap a la Rambla per veure què estava passant i em vaig quedar aturat al Cafè Zúric, just davant del pas de zebra on la furgoneta havia començat el seu recorregut. Tinc gravada a la memòria la imatge d'un policia que intentava parar el trànsit a la desesperada, donant cops amb la mà al vidre dels autobusos. En un primer moment, pels que acabàvem d'arribar, tot semblava un accident. Després va venir la por, les corredisses i la confirmació que era un atemptat terrorista. A mi aquelles hores em van marcar per sempre i 5 anys després em segueixo preguntant com ha canviat la vida d'aquells que estaven uns minuts abans, uns metres més avall d'on era jo. Aquells que van patir els atacs en primera persona.

0: El silenci de la Rambla. Un podcast de Nil Marvà realitzat per Pablo Sánchez.
1: La Yolanda Ortiz té 48 anys, és sanitària i viu a Campdevànol, un poble que està a 4 quilòmetres de Ripoll. Aquell 17 d'agost tenia el dia lliure a la feina i va decidir passar-lo a Barcelona, amb els seus dos fills, la Daniela i l'Ivan, de 4 i 10 anys, i la seva mare.
2: La veritat és que no tenia planejat baixar a Barcelona, vull dir que no tenia pensat fer res en concret, però, bueno, a últim moment, el dia 16 a la nit, doncs vaig pensar que també estaria bé agafar els nens i baixar a Barcelona al port. A ells els encanta baixar al port, no? Els encanta baixar rambles a baix, anar a veure els vaixells, no? Dinar per allà, bueno, una mica el que és el mar, no? Com que som de muntanya, doncs una mica anar a buscar el mar. I sí, aquell dia 17 d'agost jo em disposava a baixar amb els nens. Com que la Daniela, la nena, que en aquell moment tenia 4 anys, era molt petita, doncs, bueno, la meva mare va creure convenient venir amb mi perquè jo no anés sola amb els dos nens.
1: La petita, la Daniela, havia perdut el xumet.
2: I vaig pensar, ostres, doncs mira, anem cap a Rambles i tot aprofitant que anem baixant, recordava que hi havia una farmàcia a Rambles i que podíem anar a buscar una pipa allà. I per tant, el primer que vam fer vam anar justament a la farmàcia Nadal a buscar una pipa.
1: L'Ivan va descobrir la boqueria per primera vegada.
2: De totes les vegades que havíem baixat, mai se m'havia ocorregut ensenyar-li aquell mercat i aquell dia doncs ho vaig decidir.
1: Era la primera vegada que hi anava?
2: Era la primera vegada que hi anava ell a la boqueria. Tot i que vam trobar bàsicament tots els establiments tancats, perquè estava, era l'agost i estava bàsicament tot tancat, vam parar a prendre un refresc.
1: I van enfilar Rambla amunt, perquè la Yolanda havia quedat amb una noia per internet. Li havia comprat uns pantalons d'esquiar a l'Ivan.
2: I havíem quedat a 4:45 aquí al principi de Rambles. I anava una mica enfadada perquè pensava, ostres, que anem tard, i encara he quedat amb aquella noia que ens l'han comunicat per telèfon, per WhatsApp, i anava tard. Per tant, els vaig fer aixecar així com una mica correcuita i a les 9:50 ens disposem a sortir a Rambles.
1: En menys d'un minut, la seva vida va canviar per sempre.
2: En aquell moment, l'Ivan anava un pas davant meu, i a darrere meu doncs, hi havia la meva mare i amb el cotxet i la nena. Jo vaig començar a sentir com molt, molt aldarull, molt, molt jaleu, i va ser com amb dècimes de segon, no? Que per una part vaig entendre que era normal, perquè sí que la Rambla és un lloc on sempre hi ha molta festa, sempre hi ha molt, molt, molt cridori, no? Però era un so diferent, i vaig girar el cap cap a l'esquerra, que em quedava a Plaça Catalunya, i ja vaig veure tota una avalanxa de gent que se'ns venia a sobre. I, bueno, el que vam fer va ser refugiar-nos en un petit establiment que hi ha just sortint de la boqueria.
1: I mentre la Yolanda m'explica tot això, crec que fa falta una altra versió, la versió de l'Ivan. Per això el truco i ens pot atendre des de l'institut. Està en una pausa.
3: L'últim que era un atemptat. Jo em vaig pensar que abans era una festa, abans que un atemptat. Quan vaig veure la meva mare terroritzada i vaig veure una furgoneta, vaig pensar, o explota o què està passant aquí? Perquè jo me'n recordo que també vaig veure els coses volant i tot això, i va ser bastant dur. Recordo perfectament que em va agafar de la samarreta, perquè si no m'hagués arribat a agafar, pues no seria possible que jo estigués en aquesta entrevista.
1: És així, aquest gest li salva la vida.
2: És que a dia d'avui ni encara no entenc com vaig reaccionar. Jo penso que és l'instint de mare. Vale? De quan et cau un nen a terra o quan que sempre tens mil ulls a veure, no? Quan són petits, doncs tens aquell instint d'agafar-los per on sigui, no? I és que va ser l'instint de mare, jo penso, perquè, bueno, ja et dic, el vaig agafar i va ser agafar-lo i passar. No? Vull dir, estem parlant de segons.
1: A partir d'aquí va començar el caos. Els crits, les víctimes ferides al terra, les allaus de gent i la Yolanda, els seus dos fills i la seva mare es van refugiar en un establiment de cosmètica que està a la sortida de la boqueria. s'hi van acumular una vintena de persones, com van poder, i de seguida els treballadors del local van abaixar la persiana de ferro.
2: Molt soroll, moltíssim soroll, corredisses, trets, bueno, molt soroll, i de cop silenci. De cop un silenci brutal, brutal.
1: Allà dins hi havia gent de tot el món que buscava desesperadament els seus familiars. La mare de la Yolanda ja assolorava que era un atemptat, ho repetia en veu alta constantment, i l'Ivan i la Daniela eren massa petits per entendre què estava passant. Llavors un agent de la Guàrdia Urbana va aixecar la persiana. Volia fer un recompte de quantes persones estaven refugiades dins de la botiga.
2: I l'Ivan, el meu fill, doncs la primera que li va sortir va ser: ostres, és un SWAT, no? Com molt flipat, molt, ostres, han vingut els SWATs.
1: Un SWAT és un policia d'elit, els que estan preparats per fer operacions d'alt risc. El pare de l'Ivan és policia i a l'Ivan des de molt petit li fascinen els SWATs.
2: Va ser molt hàbil, va contestar superràpid, doncs sí, sóc un SWAT. I necessito ajuda. Necessito que m'ajudis a tota la informació que jo te donaré. Tu l'has de traspassar a tots els que esteu aquí dins, vale? Necessito que em facis un recull de tots els que sou aquí dins, que em comptis les persones que sou aquí dins i que em diguis si algú necessita alguna cosa, alguna medicació, si necessiteu bolquers...
1: Uns minuts després van sortir de la botiga, en aquesta rambla en silenci, i es van trobar amb una altra gent de la Guàrdia Urbana. Curiosament, també es diu Ivan. Llavors, l'Ivan, de 10 anys, li va demanar una foto. Una foto enmig del caos.
3: I la veritat és que no se'm donava molt bé, però me'n recordo de que tot va anar bé. O sigui, jo me'n recordo de que... És que ni vaig plorar ni res. Jo anava amb els meus objectius, d'anar demanant si necessitaven bolquers o res. Jo no estava ni deprimint ni res. Jo anava a fer cas als fars. Mira, tinc la foto aquí a la meva habitació guardada i me'n recordo de que jo crec que és una de les fotos més boniques que tinc.
1: Anem a saludar a l'Ivan Suat, sots inspector de la Guàrdia Urbana. Ivan, com estàs?
4: Bona tarda, bona tarda.
2: Hola, Ivan.
4: Doncs ara mateix emocionat, amb el cor accelerat, recordant tots aquests moments, sincerament.
1: Explica'ns com ho vas viure tu, perquè, clar, professionalment també tu mai t'havies trobat amb un atemptat. És aquell moment en el mig del caos et trobes amb un nen que el que necessites és això, no? Distreure'l d'alguna manera i poder-li encarregar que sigui policia per unes hores.
4: Sí, doncs mireu, com ja havia explicat la Yoli i l'Ivan, ens trobàvem en una situació molt de caos. Tot i així, al cap d'una horeta, una horeta i quart, aproximadament, quan la cosa ja es va començar a perfilar més, doncs vam rebre les ordres. Jo aleshores era caporal i portava un equipet de 6 persones. Vam rebre les ordres de començar a evacuar la gent i portar-les cap a zona segura. I va ser el moment en què el Carlos va ser l'encarregat d'entrar a la botiga, on estava la Yoli i l'Ivan, i va passar tot això que els ha explicat. Mm-hmm. Tot seguit, doncs res, va sortir el Carlos i em veia i em diu: caporal, Ivan, em demanen de fer-nos una foto. I jo, al moment, vaig ficar mig segon, vaig dir: per suposat que sí, vine, Ivan. Li vam deixar una
2: de les nostres
4: gorres, sí, i ens vam fer la foto. Equipats de la baix i ell amb la nostra boina particular de la unitat. Mm-hmm. I va ser un moment, vaja, no ho sé, bonic dintre de la gran tragèdia que estàvem envoltats.
2: I tant.
4: Això va ser un inici. Sí, realment va sortir ràpidament l'instint. Com aquell que diu, estem cansats de fer-nos fotografies amb turistes, en qualsevol moment, però allò va ser: ostres, un nen t'està demanant una foto en una situació de terror. Què has de fer? Vine cap aquí, un somriure. Si se'ns veu a la fotografia, qualsevol pot pensar que és una tarda de diumenge qualsevol d'estiu a Barcelona. Exacte. Sense res. Li van content. És que, vaja... Dintre de la tragèdia, això és de les poques coses que ens consola, sincerament.
2: És que és molt fort, perquè tu mires aquesta foto i és impossible que darrere d'aquesta foto pensar tot el que hi ha. Perquè els cossos encara estaven a terra, vull dir, la imatge que hi havia darrere d'aquesta foto i a davant era horrible, era horrible. I jo penso, Ivan, corregeix-me si m'equivoco, Ivan Suat, que ell estava especialment susceptible també perquè havia acabat de ser pare. Per tant, un quan és pare, és cert, un quan és pare és molt més... Bueno, pot sentir com molta més empatia envers els nens, no? Tens com, bueno, més enteniment, més instint de protecció també, no?
1: Tenies aquesta sensació, Ivan?
4: Correcte, feia 12 dies que havia estat pare per segona vegada. Sí, que... per això.
2: Clar. Vulguis o no, això... és... no, t'aguditza aquests sentiments envers un nen, no?
1: El dia següent l'Ivan estava en xoc. No li sortien les paraules. La Yolanda estava preocupada, va trucar al pediatre i li van recomanar que li fes escriure una carta per descriure com es sentia. Ell va agafar el llapis i va començar a escriure.
2: Bueno, doncs, post d'atemptat a Barcelona, vaig tindre molta por i també molt de dolor. Vàrem estar refugiats amb els nostres estimats. Entre els plors i tremolors, un suat em va dir: Ivan, no pateixis tant, perquè mentre jo estigui aquí, res et farà patir.
1: Diu que des d'aquell dia té claríssim que vol ser policia, concretament agent de la Guàrdia Urbana.
4: L'Ivan, t'esperem a la Guàrdia Urbana. Quan tinguis a partir dels 18 anys, estudia fort, prepara't i amb els braços oberts, ja ho saps.
3: Tu tranquil, que em queda res.
2: Em queda res, tio.
1: Aquesta és potser la cara més bonica de la tragèdia, però mentre el seu fill de 10 anys sentia que s'havia convertit en un agent per uns minuts, la Yolanda havia de processar molta informació. Tancada dins la botiga, li va arribar una foto al mòbil. Era la foto d'un dels integrants de la cèl·lula terrorista.
5: Uno de los detenidos es este hombre, es Driss Oukabir, un joven magrebí residente en Ripoll que tendría antecedentes por malos tratos. Los autores habrían alquilado dos furgonetas, una para atentar y la otra para huir.
2: La vida laboral de la gent de Can Davant, bàsicament, la fem a Ripoll. Vulguis o no, Ripoll també és un poble petit que ens coneixem tots de vista, vull dir que més o menys tots ens tenim vistos pel carrer. Quan ens va arribar aquella foto, clar, ens vam quedar molt impactats, perquè primer era el tema d'haver viscut aquell atemptat, no? I ara m'estaven dient que aquell atemptat l'havia produït gent del meu entorn, del meu poble, de la meva comarca. T'ho juro que no ens donava el cervell per... O sigui, què està passant, no? És que no et dona el cervell per dir, a part de la situació que he viscut, això és un somni, no? No, perquè, clar, evidentment, vam conèixer aquell noi, vam conèixer la cara, i conforme ens anaven arribant fotos, els teníem a tots ubicats a Ripoll, evidentment.
1: Després de l'atemptat, la família va tornar a Campdevànol. Passen 24 hores, 48, 72, una setmana, i ningú, absolutament ningú, els truca per saber com estan.
2: És que a més t'arribes a sentir malament per estar malament. Però jo l'únic que sé que durant aquells 6 mesos, fins que no vam treure el Robert, a mi no em va trucar ningú. Ningú es va preocupar de com estava el meu fill, ni de com estava jo, ni de com estava la meva mare. I nosaltres no podíem ni sortir al carrer de la por que teníem. I l'Ivan se'm despertava a les 2, a les 3 de la matinada, en ple hivern, amb atacs d'ansietat. L'havia de treure al balcó en pijama a grau sota zero, perquè estem parlant de Campdevànol, i que ningú es preocupava d'aquell nen, ni de mi. Ningú no. Al col·legi, a l'escola Pirineu de Campdevànol, tremendo com es van portar, vull dir, superbé, que són mestres, no?, que van més enllà de fer de mestre, com dic jo, perquè sort vaig tenir d'ells, d'elles, perquè jo evidentment tampoc estava bé, la meva mare tampoc estava bé i el meu home tampoc estava bé per tot el que havia succeït.
1: La Yolanda tenia entès que quan eres víctima d'un atemptat terrorista rebies una gran ajuda psicològica, però havent-ho viscut en primera persona ha descobert que això no és així. Als 2 anys, el Ministeri els va dir que no eren víctimes, que no tenien dret a ajuda psicològica. Després li van concedir només a la seva mare, però la vida, un cop més, es va tornar a aturar.
2: Em van detectar un càncer bastant greu i la meva mare ho va deixar córrer, pobreta, no? Era com el tema central, era la meva malaltia, no? Després va sortir el judici i se'ns torna a reconèixer com a víctimes, però aquest cop per jutjat. Per tots aquests 4 anys Ens han estat marejant papers amunt, papers avall, papers amunt, papers avall...
1: El 2019, la família sí que rep una trucada. El Consell Comarcal del Ripollès avisa els pares de l'Ivan que compartirà institut amb en Víctor, el germà del terrorista que va atemptar la Rambla. És un nom fals per protegir la seva identitat.
2: A Ripoll només hi ha un institut, havien de compartir institut, i tots dos començaven.
3: Quan el vaig veure, doncs el vaig reconèixer, perquè és que s'assemblen molt, però molt. Però no vam dialogar. I llavors jo em vaig apuntar a futbol, perquè aquí a Ripoll hi ha un equip, i doncs mira, em van dir que compartiria també el mateix equip amb el Víctor, i doncs bueno, vaig dir, doncs perfecte. I tot va començar lo típic de, ei, Víctor, passa-me-la, ei, estic sol. Vam començar a xerrar, no xerràvem mai de l'atemptat, com si no hagués passat res. Bàsicament, no hi havia hagut un atemptat entre nosaltres, o sigui, entre nosaltres només hi havia futbol i institut.
1: I unes setmanes més tard van parlar del tema.
3: En Víctor va vindre i em va demanar disculpes, com si ell sigués el causant de tot aquell malson, per si dir-ho.
1: I què li vas dir?
3: Doncs que a mi no m'havia de demanar disculpes per res, perquè ell no tenia res que veure, i que perquè el seu germà hagués fet això no deixaria de ser ni el seu company, ni el seu amic del futbol, res. Jo en Víctor el tractava com si no sigués el germà del Junts.
2: I això jo penso que és una gran lliçó, perquè a nivell d'adults encara a dia d'avui no s'ha sapigut com gestionar això.
1: La gran lliçó de convivència ens l'han donat els
2: sí, senyor,
1: nens.
2: Sí, senyor. Estic molt orgullosa de l'educació que li he donat al meu fill, perquè penso que tot això ha estat producte de l'educació que nosaltres li hem donat a casa, no? El tema de bueno, doncs, en aquells 12 anyets, doncs, saber dir, separar les coses i dir, nosaltres no hem fet res, nosaltres no som responsables d'aquesta situació, per tant, donem-nos l'oportunitat de conèixer-nos i de jutjar-nos per a partir d'ara, no el que va passar anteriorment.
1: 5 anys després del 17A, la Yolanda s'ha recuperat del càncer. Ella, l'Ivan i la seva mare són les víctimes 108, 109 i 110 de la sentència. La Daniela té 9 anys i l'Ivan i en Víctor són amics.

0: parlar amb els veïns de Ripoll, que coneixien molt de prop els terroristes. Com et fas la idea que la persona amb qui et veus cada dia acaba de morir matant?
1: El silenci de la Rambla és un documental de Ser Podcast en col·laboració amb Ser Catalunya i Podium Podcast. Direcció i narració, Nil Marvà. Realització sonora, Pablo Sánchez. Producció, Roberto Rodríguez, Ana Alonso i Gemma Jiménez. Edició, Ana Rivera.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
4: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
2: El balcó.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel. Yeah.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Rodri ha aterrat fa molt pocs minuts a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica i és qüestió d'hores que sigui oficialment nou jugador del Barça. Igual que Cancelo, ara només queda el meló, i quin meló, de Julián Álvarez i el nou. Som dilluns 17 d'agost i el mercat de fitxatges del Barça no s'atura.

0: Quan passa un minutet de dos quarts de nou de la nit, de seguida marxem cap a l'aeroport del Prat perquè, insistim, fa molt pocs minuts que Rodri ha arribat a Barcelona, però abans tenim esport en directe. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè el Sabadell està debutant a segona divisió, ho fa al camp de l'Sporting. Com tenim el partit, Arnau?
1: Doncs el tenim amb un empat a zero, però amb un Sabadell que ha sigut molt superior, tant a la primera part com a la segona. Fa pocs minuts s'ha hagut de retirar un dels jugadors de l'Sporting per lesió, ha sigut Hugo Guillamón, i ara just el Sabadell ha fet dos corners consecutius, serà un tercer corner des de la mateixa banda, i un Sabadell que s'està acostant molt a aquest primer gol i el que podria ser una primera victòria al seu debut a segona.
0: Doncs una gran imatge la que està deixant de moment el Sabadell en aquest retorn a la segona divisió. Arnau, no marxis, de seguida tornem amb tu perquè ens expliquis el desenllaç d'aquest Sporting 0, Sabadell 0. I ara, aquí a la graderia del balcó, marxem cap a l'aeroport del Prat. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: Perquè ara sí, per fi, Rodri ha aterrat fa molt pocs minuts i ja el tenim a Barcelona.
3: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Rodri Hernández acaba d'arribar fa només uns instants a Barcelona, ho ha fet en un vol privat, anirà a descansar a l'hotel i demà a partir de les 9 del matí passarà la revisió mèdica amb el Barça. La previsió amb la que treballa el club és que fins i tot demà pugui ser aquesta roda de premsa de Rodri Hernández, que arriba per 60 milions d'euros fixes més 10, que seran en variables en funció dels títols que aconsegueixin el Barça. És a dir, serà una gran notícia si el Barça acaba pagant 70 milions d'euros per Rodri, perquè voldrà dir que ha guanyat molts títols. Demà, com dic, demà 9 del matí, revisió mèdica. Al migdia, si tot va bé, presentació. Rodri, que coneixerà alguns dels seus companys, evidentment els que no coneix, i un Rodri emocionat, ha dit que venia a complir un somni i que també aspirava a guanyar-ho tot amb el Barça.
4: Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la Real Madrid es pronto. Así que ahora toca trabajar y dar lo mejor.
0: Doncs les primeres paraules de Rodri com a, encara no oficialment, nou jugador del Barça, però ja ha aterrat a Barcelona i ha fet les primeres declaracions. Ho deia el Nil, demà serà el seu dia, revisió mèdica a les 9 i, si tot va bé, presentat oficialment al migdia. I ho deies, Nil, que dimecres hi ha el Gamper, que serà el dia que Rodri serà presentat davant l'afició, però clar, imagino que el que serà complicat serà que pugui jugar, perquè portarà un, com a molt, dos entrenaments, no?
2: Sí, un entrenament com a molt dos, a més que no ve d'entrenar-se perquè, evidentment, els campions no s'havia de reincorporar fins al divendres passat a la dinàmica del Manchester City. Per tant, en principi, no ha d'estar per tenir minuts a Rodri, sí, perquè pugui estar presentat juntament amb els seus companys, igual que Joao Cancelo, que també ha arribat aquest migdia, doncs a l'espera de que pugui començar a tenir minuts més endavant. Evidentment, a ell sembla un pèl just, però si no és a ell, serà la següent jornada. En definitiva, dos reforços de luxe pel Barça, 60 milions d'euros fixes, Rodri, més 10 en variables, que seran de compliment si el Barça guanya títols. És a dir, ens diuen des del club que si el Barça acaba pagant realment 70 milions per Rodri, serà perquè el Barça haurà guanyat molts títols a les quatre temporades que Rodri defensi aquesta camiseta.
0: Per tant, serà bona senyal si el Barça acaba pagant més per Rodri. I ho deies, Nil, l'altre nom propi, Cancel, que ha arribat aquest migdia, i al final ve pel Barça perquè arriba lliure, s'ha pogut desvincular del club Aràbia, per tant arriba gratis,
2: era, de fet, els últims detalls s'estan ultimant perquè pugui fer-se oficial aquesta arribada de Joao Cancelo, que firmarà fins al 2029, perquè el Barça ja tenia un acord de feia temps amb el futbolista, ho ha deixat per activa i per passiva claríssim Cancelo, que volia jugar al Barça. Finalment s'ha pogut desvincular de l'Al Hilal, per tant arriba gratis. El Barça, que s'estalvia aquests 10 milions d'euros que en principi havia de pagar pel futbolista, ho ha deixat claríssim en tot moment, volia jugar al Barça, i a partir d'entre demà i dimecres també està previst que pugui ser aquesta presentació. També ha d'estar el Gamper, i Cancelo, que serà un futbolista clau per aquest Barça, en principi a competir per la titularitat per lateral esquerra per Valde. Recordem que la temporada passada va ser molt més Cancelo titular que no pas Valde.
0: Doncs Rodri, Cancelo, dos que arriben, i Nil, el capítol de sortides al Barça, clar, la cosa també està calenta, sobretot perquè hi ha un nom propi, que és el de Marc Casador, que en principi hauria de ser el proper en sortir.
2: Sí, hauria de ser el proper en sortir, també pel qui s'espera ingressar més. El futbolista està ara mateix revisant totes les ofertes que té per acabar de decidir quin és el seu destí. Continua, per tant, a Aràbia, precisament amb l'Al Hilal, el conjunt de Joao Cancelo. A més, els dos futbolistes representats pel mateix representant, per Jorge Mendes. És una oferta molt important a nivell econòmic. En té d'Europa, en té de diferents llocs. Ara el que falta és que Marc Casador decideixi ell quin és el seu full de ruta, quin és el seu destí. En tot cas, el Barça, que vol sentenciar-ho ja ben ràpid. Qui s'acaba de fer oficial fa només uns minuts que marxa també és Jofre Torrents, que marxa per 5 milions d'euros, que poden arribar a ser 6. El 50% de la seva propietat passa a ser part de l'Ajax d'Amsterdam, on entrena Mitchell i on coincidirà de nou amb Marc-André Ter Stegen.
0: Doncs déu-n'hi-do, el capítol de sortides del Barça, també el d'arribades, ja us hem explicat. Rodri ha aterrat fa pocs minuts a Barcelona, Cancelo ha fet aquest migdia, i Nil, un últim abans d'acomiadar-te, perquè avui s'ha fet oficial, justament, precisament el dia que Rodri aterra a Barcelona, un retorn al Barça, que és el de Sergio Busquets.
2: Sí, s'ha fet oficial aquest retorn al Barça Sergio Busquets. Fa unes setmanes explicàvem que s'havia reunit amb gent del Barça, que havia estat a les oficines, que volia, estava motivat per començar aquesta nova etapa a les banquetes, i avui el club ho ha fet oficial, que s'incorpora a l'staff de Giuliano Belletti al Barça B. Per tant, Sergio Busquets, una llegenda del Barça, que torna al club poc després de retirar-se i que comença aquesta carrera com a entrenador de la mà de Belletti en un equip com és el filial del Barça, i una carrera que estarem molt atents perquè segur que és molt exitosa.
0: Doncs Nil Solat, deixem les línies obertes aquí a la graderia perquè Rodri ha aterrat fa pocs minuts, per tant, si fes alguna declaració tornaríem a connectar amb tu, per tant no marxis gaire lluny i qualsevol novetat et tornes a connectar aquí a la graderia del balcó.
2: Aquí em quedo i si Rodri obre la boca ho escoltarem a la graderia.
0: Doncs estarem pendents de si Rodri fa alguna altra declaració a l'aeroport del Prat. I per analitzar el fitxatge de Rodri pel Barça i de què pot aportar l'equip de Hansi Flick i en quina situació queden alguns jugadors com Marc Bernal, ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó Jordi Roure, qui va ser, ho sabeu, director del futbol base del Barça durant 7 anys. Jordi Roure, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Quin fitxatge que ha fet el Barça amb Rodri, no?
5: Home, doncs sí, la veritat és que sí. Tot i que és veritat que molta gent pot pensar que aquesta posició segurament el Barcelona la tenia ben coberta, però bé, al final el mercat dona aquestes opcions, a vegades no. Al final el Barcelona acaba de fitxar l'actual pilota d'or i ha fitxat el millor jugador del Mundial, no? Per tant, crec que és una molt bona notícia pel club, és un grandíssim jugador que pot ajudar a créixer encara més aquest equip, no?
0: Ho deies tu mateix, Jordi, clar, un dels dubtes que s'ha plantejat, no?, des del moment que Rodri començava a sonar pel Barça, era si realment el Barça necessitava reforçar una posició com aquesta, però clar, ho dius tu, és l'MVP del Mundial, és pilota d'or recentment, clar, una oportunitat de mercat com aquesta tampoc la pots deixar escapar, no?
5: Exactament, a part, jo crec que hi ha altres elements també, no? Primer això que he comentat abans, no? Estàs fitxant segurament un jugador que malgrat que encara estan dient que té, bueno, que té 30 anys, que no sé què, és un jugador que encara que és un grandíssim professional, que si no té problemes amb les lesions, 4, fins i tot 5 anys, crec que els pot donar perfectament en el club, no? Pot tindre molt, molt bon rendiment, no? Però a part d'això és el que deies tu, no? Estem parlant d'un jugador extraordinari i és una oportunitat que el mercat ha donat, no? I a part de tot això, jo crec que té el condicionant, que jo crec que ha sigut al final, no, desconec com han anat ben bé les negociacions, no? Però crec que ha sigut una elecció molt personal pròpia d'ell, no? Tenia altres opcions i crec que ha triat vindre aquí, no? I al final crec que tots els barcelonistes, a la gent, els culers no els escapa que també, en certa manera, acabes de treure una peça molt important pel Madrid, no? Jo crec que és un jugador que tal i com està, tal i com entenc jo que està al Madrid, aquest tipus de jugador li hagués anat francament bé, no?
0: Clar, el Barça suma un jugador com Rodri i a més li treu al Madrid, per tant aquí guanya per partida doble, no?
5: Ah, exactament, aquest és el tema, no? Ja et dic, repeteixo, crec que és un jugador que hagués cobert moltíssimes de les mancances que té, que crec que pot tindre l'equip del Madrid encara en aquests moments, no? I que bé, el fet que hagi anat amb el Barça, però repeteixo, treus una peça molt important a l'etern rival i a més et demostra que és una elecció pròpia del jugador, no?, que ha volgut vindre aquí i que per tant això sempre, quan parles d'aquests jugadors d'aquest nivell, doncs sempre és una cosa important, no?
0: I Jordi, tu que coneixes tant i també la Masia, evidentment, el futbol formatiu del Barça, clar, la posició de Rodri, la posició de mig centre, és clau per una manera de jugar com la que té el Barça.
5: Sí, a més, és un jugador, durant molts anys es havia dit que és el més semblant que hi havia el Busquets, no? El Bussi, no? Cosa que comparteixo, no? Però és veritat, el Barcelona ha jugat moltes vegades amb aquest 4-2-3-1, a vegades fins i tot aquest 4-3-3, que al final depèn una mica de la posició que adopti un dels interiors, no? Si és més posicional o si va més cap endavant, no? Però jo crec que és veritat que al mig del camp hi haurà competència, és veritat que hi ha molta gent, no oblidem que el De Jong encara està lesionat i que té molt de temps encara per recuperar-se, que hi ha molts partits, que la temporada és molt llarga, que això sempre diguem, és que al mig del camp, és veritat, segurament hi haurà moltíssima competència, però també és veritat que hi ha moments a la temporada que necessites tots aquests jugadors i tots tindran el seu moment i tots tindran el seu paper, no? Crec jo.
0: Ara comentaves, Jordi, el fet de que Rodri s'assembla molt a Busquets. De fet, es van fer molt virals unes declaracions de Deco fa uns anys dient, no?, que el jugador que més s'assembla a Busquets és Rodri. Tu realment també li veus, aquesta similitud de Rodri i Busquets i tot el que va significar Busquets pel Barça?
5: Bé, jo crec que, primer, Busquets és ha estat sense cap mena de dubte el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Busquets és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, pensa molt, molt, molt ràpid, no sé, t'ubica l'equip, és capaç de que tot l'equip, de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Busquets és repetible, però que si algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
0: I a més, Jordi, té un afegit Rodri que és Escola Guardiola. Ha estat molts anys al Manchester City amb Pep Guardiola. Clar, Escola Guardiola també l'ajudarà molt, diguem-ne, amb tot el procés d'adaptació que pugui tenir aquí al Barça, no?
5: Bé, el fet d'haver estat amb el Pep, òbviament, fa que al final interpreti o entengui molt bé el futbol, no? Aquest tipus de futbol, aquest ADN Barça, no?, que té el club, i que jo crec que sense cap mena de dubte ha sigut un dels motius pels quals jo penso que ell ha triat vindre aquí, no? Jo crec que era plenament conscient que la idea de joc que tenim aquí segurament encaixava molt més amb el que ell li va bé o amb el que ell li agrada, eh? No, ara no t'ho sabria dir, no? Però no hi ha cap mena de dubte que entén perfectament el futbol, que sap molt bé com se juga, i òbviament cada entrenador amb les seves peculiaritats, cada equip amb les seves idees diferents, però no hi ha cap mena de dubte que entén molt bé la disongràcia del joc que es practica aquí, històricament en el club, no? I això crec que és molt important, no?, que un jugador d'aquest nivell entengui ja també això, no? Perquè no ens enganyem, al final a Espanya repeteixo, amb totes les peculiaritats, també amb totes les diferències que vulguis, però una mica la idea, l'estil, la filosofia de joc és una mica el Barça, no?
0: Uh-huh. Amb Rodri és evident que el Barça incorpora molt talent, no? L'MVP del Mundial que hi ha hagut aquest estiu, és indiscutible que el Barça fa un salt qualitatiu endavant, i clar, Jordi, ara una de les preguntes que sorgeixen amb l'arribada de Rodri és què pot passar amb Marc Bernal, no? Un jove de la Masia, un jove del planter que, clar, arriba Rodri a la seva posició, per tant és un dels dubtes, no? Què passarà a partir d'ara amb Marc Bernal?
5: Sí, això es comenta molt, no? Primer, jo crec que és un moment que comentava abans, no? És veritat que hi ha molta gent, que hi haurà molta competència, però també és veritat que la temporada és llarguíssima, està molt atapeïda, que hi haurà moltíssims partits importants i que tothom tindrà que tindre el seu paper, no? I després, bé, depèn de com tu miris, no? Hi ha gent que diu, oh, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord, no hi estic tan d'acord, perquè moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no?, que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit, el fet de que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-te un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se'n de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer, en certa manera, no? És un jugador que ja està consolidat, que coneix tot el món, i jo crec que en aquest sentit el Bernal, que repeteixo, el Bernal per mi és un dels jugadors cridats a marcar una època en aquest club, segurament, en aquesta posició, jo crec que el pot ajudar moltíssim en el seu desenvolupament com a jugador, no? Jo no ho tinc tan clar que el pugui perjudicar, al contrari, jo crec que pot ser beneficiós per ell.
0: Com fer-li una mica de professor, no?, de mestre, per acabar que Marc Bernal pugui fer aquest salt definitiu, no?
5: Sí, perquè això ha passat moltes vegades. Moltíssims grans jugadors han tingut a davant un altre, més veterà, amb moltíssima més experiència, i que realment al final els ha ajudat a créixer, no? Bé, jo vull pensar que això pot ser el que pot passar, perquè, repeteixo, el club té que cuidar moltíssim a tots aquests joves talents, evidentment, que n'hi ha molts, afortunadament, però el Bernal, òbviament, és un d'aquests, i el club els té que cuidar, i crec que en aquest sentit, repeteixo, jo penso que pot ser bo pel seu desenvolupament tindre un jugador com ell cada dia al costat i veient-lo amb el nivell que té, no?
0: Doncs amb això ens quedem, amb aquestes paraules de Jordi Roura, deixant clar que Bernal pot aprendre i molt al costat d'un jugador com Rodri. I Jordi, abans d'acomiadar-te, deixa'm fer-te una pregunta molt ràpida, perquè, clar, tu vas ser un dels artífecs de l'arribada de Pau Cubarsí al Barça. Imagino que veient el Mundial que ha fet Pau Cubarsí, et devies sentir molt i molt orgullós del que ha fet el jugador del Barça,
5: No, és, home, és un punt de vista des d'un punt de vista personal, veure tots aquests nanos que, escolta, el Lamin, el Cobercí, el Gavi, el Fermín, i tots aquests, el Bernal mateix, tots aquests jugadors que vaig fitxar des de molt jove, primer perquè conec les famílies, conec els pares, però després, òbviament, des d'un punt de vista estrictament professional, home, veure que aquests nanos que has portat, que s'han anat desenvolupant i que en aquests moments han aconseguit el que han aconseguit i que estan a primeríssim nivell, doncs home, evidentment t'enganyaria si no et digués que és una gran satisfacció. Repeteixo, des d'un punt de vista personal i des d'un punt de vista també professional, no?
0: Doncs Jordi Roura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia del balcó i per haver analitzat una mica tot el que significa pel Barça l'arribada de Rodri, que com us hem explicat ha aterrat fa pocs minuts a Barcelona. Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, una abraçada.
5: No, un plaer, gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Passen 2 minuts de 3:15, una petita pausa i anem a Girona.
6: La graderia del balcó.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
10: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
9: ¡Qué buen servicio!
10: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
13: Y tú, em fas anar... Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
14: Només penso en tu.
13: Referents amb tu.

0: 3 minutets passen de 3 quarts de 9 de la nit. Us explicàvem al principi, tenim en joc el partit del Sabadell. Arnau Santero, ja el tenim, el temps afegit. I de moment el Sabadell aguanta.
1: Sí, aguanta amb un 0-0. Tot i un 0-0 que gairebé que fa mal, perquè ha fet més el Sabadell per endur-se aquesta victòria. Fins i tot ha fallat un penal als primers minuts de joc. I ara mateix, a falta de 2 minuts d'afegit, encara ho intentarà alguna última vegada. Veurem si amb una miqueta més de sort el Sabadell.
0: Doncs una bona imatge, la del Sabadell, en aquest debut a segona divisió. I ara, aquí a l'agradaria, marxem cap a Girona, perquè els de Quique Álvarez van debutar ahir a segona divisió amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi, un punt sumat in extremis amb un gol d'Abel Ruiz. Però, Arnau, a nivell extraesportiu, la situació del Girona no és gens fàcil. Anem a pams. Primer, un nom propi, que és el de Víctor Zigankov, que ahir estava bé, estava en condicions de jugar. De fet, Quique Álvarez el va convocar, però ell es va negar a canviar-se. I l'últim capítol de tot plegat, de tot aquest serial, ha arribat aquesta tarda, fa pocs minuts, Arnau, a través de l'Instagram del jugador.
1: Sí, el futbolista ucraïnès té contracte amb el Girona fins al 2027. Ja havia comunicat al club que no vol jugar més amb l'equip, però ahir es va arribar a un punt especialment tens. I Gankov, com bé has dit, estava convocat, no es va voler canviar i va acabar veient tot el partit des de la graderia. De fet, Núria, tu l'has poder veure de ben a prop. El problema amb aquesta sortida és que si Gankov no està disposat a negociar una sortida amb ofertes d'altres clubs, la seva intenció és abandonar Montilivi amb la carta de llibertat i d'aquesta manera poder mantenir la seva fitxa actual. Cosa que, com comprendràs, no agrada gens ni mica al Girona, ja que li ha comunicat que si vol marxar haurà de fer-ho a través d'una operació que generi un traspàs. El problema aquest és que cap dels clubs interessats està disposat a pagar els diners que demana el Girona. I avui, fa pocs minuts, Zigankov amplia aquesta tensió amb 3 històries al seu Instagram, en què ha penjat una captura de pantalla del grup intern de WhatsApp del Girona, on se l'acusa d'haver fet declaracions a la premsa sense permís del club, amb una tercera història on diu «Algun dia hablaré».
0: Doncs déu-n'hi-do, aquestes han estat les últimes paraules de Víctor Zigankov al seu Instagram, però déu-n'hi-do, a veure com acaba tot plegat amb Víctor Zigankov. I Arnau, l'altre nom propi també és el d'un ucraïnès, que és el de Vladislav Banat, que ell sí, avui ha rectificat.
1: Sí, en principi estem parlant de casos completament diferents, tot i que ahir també va generar tensió. Banat vol sortir del Girona, però sap que només ho farà en cas que li aparegui una bona oportunitat, ja que el club blanquivermell compten amb ell. Banat va arribar ahir al partit després d'una setmana complicada i es va convertir en dubte físicament pel partit, i durant aquest, Quique el va enviar a escalfar, però posteriorment es va produir un canvi tàctic que, afegit a les molèsties que arrossegava, Banat va entendre que la indicació del tècnic no anava dirigida a ell. Tot i aquesta falta d'entesa que es va fer esclatar la tensió, Banat i Quique ho han parlat posteriorment i el jugador ha volgut deixar clar que no va tenir cap intenció de desafiar el cos tècnic.
0: Doncs el de Banat i el de Zigankov, dos casos completament diferents que ens ha detallat molt bé l'Arnau Santero, i de fet el Girona esperen que siguin uns últims dies d'agost molt moguts, perquè al capítol de sortides, Arnau, hi ha dos noms propis més, que són els d'Arnau Martínez i els d'Àlex Moreno, que ahir van ser titulars, però ells sí que tenen una sortida una mica més a prop.
1: Sí, de fet, el cas d'Àlex Moreno està especialment avançat. El futbolista de Sant Sadurní d'Anoia té encarada la seva sortida al Rayo Vallecano, una operació que està pendent encara de concretar els seus últims passos. I el cas d'Arnau Martínez es tracta d'una sortida que forma part d'una planificació estratègica del club, ja que el Girona ni tan sols li ha fet arribar al futbolista una proposta de renovació. A hores d'ara hi ha diversos equips que sí que s'han interessat per lateral, i un dels que està millor posicionat és el València, que encara ha de fer per això l'oferta definitiva que comença el Girona perquè accepti la seva sortida. I més enllà de si aquesta sortida estàs més o menys a prop, cal diferenciar clarament, com has dit tu, aquests dos casos dels de Zigankov i Banat, ja que tots dos van jugar ahir sense posar cap tipus d'oposició, comportant-se com el que encara són, jugadors del Girona. Així explicava el seu cas en comparació amb els que acabem d'explicar avui al Que t'hi jugues, l'Eloi Amagat.
2: Molt bona tarda. La primera oferta formal per Rubén Sánchez.
0: Aquest no és el tall de l'Eloi Amagat, però si voleu escoltar-lo podeu recuperar a la pàgina web de SER Catalunya les paraules d'un excapità del Girona que ha parlat claríssim de com creu ell que s'hauria de gestionar aquest cas al Girona. Per cert, veurem què acaba passant també a Unagi, un altre dels noms propis que podria acabar molt a prop de... molt a prop, no, de fet podria acabar a l'Ajax de Michel Sánchez. És una de les ofertes que té sobre la taula i de fet és la que té més números d'acabar-se consolidant. Arnau, moltes gràcies.
1: A tu, Núria.
0: Més coses l'agradaria. I més futbol aquí a Ser Catalunya. Sier Chaves, bona tarda.
3: Bona tarda, Núria.
0: Es nota que ha tornat la Lliga, perquè l'actualitat del futbol treu fum. Ara parlem de l'Espanyol, perquè s'ha estrenat amb bon peu aquesta temporada després de la golejada contra el Llevant.
3: Doncs sí, 3-0 contra el Llevant, 3 punts, porteria 0. Roberto Fernández va marcar el minut 5 i abans del descans ja havia fet el segon. Tyrese Dolan va completar la jugada a la segona part, en un molt bon partit dels de Manolo González.
0: I un dels noms propis, Asier, Roberto, que s'ha estrenat amb un doblet.
3: Doncs sí, i continua exactament on havia deixat la temporada passada, perquè va acomiadar la passada temporada amb gol contra la Real Societat a l'últim partit i s'estrena aquesta amb dos gols, amb unes sensacions, amb molt bones sensacions, un jugador que ha estat molt endollat, molt agressiu a la pressió, i Manolo ho va dir, que quan està amb aquest flow se li nota molt i que això és el que ha de fer el cordobès.
0: Quan està amb aquest flow.
3: Amb aquest flow, amb aquestes paraules ho va dir.
0: I més enllà del resultat, Asier, els que van deixar bones sensacions van ser els nous jugadors que té l'Espanyol.
3: Sí, van debutar Unai Núñez i Calatrava, ho van fer com a titulars, molt bon partit del primer, segon pilota, sòlid defensivament, bons minuts també de Cala, molt actiu, fins i tot va tenir una per fer el gol, però sobretot gran partit dels retornats Roger Hinojo i Javi Hernández, cedits a la Cultural Leonesa i al Mirandés la temporada passada. 90 minuts molt bons d'Hinojo, que ha passat per davant de Hartman, que era el fitxatge per aquest lateral esquerre, i el Hinojo de Sallent ha passat per davant, i Javi, que va acabar amb una assistència i que a més també podria haver marxat amb un gol.
0: I a la carpeta de sortides, un dels jugadors que podria tenir el futur lluny de l'Espanyol és Rubén Sánchez. Explica'ns, Andrea de la Torre, bona tarda.
2: Núria, molt bona tarda. La primera oferta formal per Rubén Sánchez ja ha arribat. El PAOK de Salònica va oferir ahir uns 500.000 euros, però l'Espanyol ha rebutjat aquesta oferta perquè demana al voltant d'un milió d'euros pel jugador. L'Elx, que també encara estava ben posicionat, no ha fet cap oferta formal i la seva idea és esperar la recta final del mercat. I una dada important, des de Grècia ens informen que el PAOK té capacitat per oferir més diners. Una altra cosa és que estigui disposat a arribar al milió d'euros que ha demanat l'Espanyol. Si ningú arriba a aquesta xifra, Rubén Sánchez es quedarà aquesta temporada a l'Espanyol i l'any que ve sortirà lliure.
0: Gràcies, Andrea. Gràcies, Asier. Un últim apunt a la graderia. En aquest cas és en futbol femení, perquè avui s'han confirmat les males notícies amb la lesió de Clara Serra Jordi. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Núria? Bona tarda. Doncs sí, es confirmen els mals presagis del Barça, que ja estava molt empipat amb la convocatòria de Clara Serra Jordi al Mundial Sub-20. Consideraven que la Federació Espanyola no hauria d'haver fet, perquè ja és una habitual a les convocatòries de l'absoluta. Doncs bé, en un dels entrenaments de preparació per aquesta competició, Serra Jordi es va lesionar al canell. Les proves d'aquest matí a Barcelona han confirmat que té una fractura a l'os del radi. No passarà per quiròfan, es farà un tractament conservador i el temps de baixa aproximat és de 6 setmanes, per tant, un mes i mig sense jugar a Serra Jordi, que es perdrà 5 jornades de Lliga, segur, ja són les que s'hauria perdut pel Mundial Sub-20, i a la seva tornada apunta cap al mes d'octubre, però comencen els problemes al mig del camp per Pere Romeu, després de la sortida d'Alexia Botellas aquest estiu, Quica Nazaret lesionada, ara Clara Serra Jordi lesionada, per tant, es van fent curts els efectius al mig del camp del Barça.
0: Doncs males notícies pel Barça femení. Gràcies, Anna, i Arnau, un puntet pel Sabadell al debut a segona.
1: Sí, debut més que somiat. Molt bon paper del Sabadell, que finalment no ha aconseguit aquest últim gol que li faltava. Farà mal al penal de la primera meitat, però molt bon debut amb molt bona cara del Sabadell.
0: Per tant, un empat, en aquest cas, dolent, perquè si el Sabadell ha jugat bé es quedaran amb ganes
1: d'alguna cosa imatge, més. Sí, però la imatge fa molt.
0: Doncs això és el més important. Arnau, gràcies.
1: A tu.
0: La graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dilluns. Nosaltres tornem, com sempre, demà a 8:45 de la nit. Recordeu, ens ho explicava el Nil Solà, demà serà el dia Rodri. Ja el tenim a Barcelona. Demà serà presentat oficialment com a nou jugador del Barça. L'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero. Ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé, bona nit. Ser Catalunya, Barcelona.